Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

I can't go wrong trying to make things right.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: make it worse. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, xapatilla.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. I us el presenta Pere Païssa. Bé, avui escoltarem sardanes d'un excel·lent compositor. Es diu Josep Maria Boix i Rosich. Aquest músic va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1908 i va morir als 72 anys, a Girona, el 2 de juliol del 1980. Aquest músic va ser un notable instrumentista de tible. Va ser fundador de la Cobla Girona l'any 1925 i va fer, com a compositor, unes 400 sardanes. Escoltarem la primera d'elles. Es diu L'avi Guillem i l'escoltarem amb la Cobla La Principal de la Bisbal.

Avui el programa el dediquem al compositor Josep Maria Boix. Hem començat amb la sardana Avi Guillem i la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuarem amb aquest excel·lent compositor escoltant ara Abadesa Gemma, una sardana que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar a la Cobla Ciutat de Girona amb la sardana de Josep Maria Boix, Abadesa Gemma. Bé, i continuarem avui amb sardanes d'aquest excel·lent compositor, Josep Maria Boix, i escoltarem ara Cantava el Passerell, una

Hem pogut escoltar aquesta bonica sardana obligada de Tible, cantava el Passerell amb la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i continuem tot avui amb sardanes de Josep Maria Boix, i ara també la Cobla Ciutat de Girona ens interpreta una excel·lent sardana d'aquest compositor. Es diu Constància.

Estem avui escoltant sardanes dedicades al gran compositor Josep Maria Boix i Rissech, músic que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1908 i que va morir a Girona l'any 1980. Va ser un excel·lent instrumentista de tible. Va fundar la Cobla Girona l'any 1925. Va escriure unes 400 sardanes. La que acabem d'escoltar es deia Constància i l'hem escoltat amb la Cobla Ciutat de Girona. I ara, una gravació que té forces anys, és una sardana obligada de tenora i tible i que ens la interpreta la Cobla de la Catalunya Nord, Combo Gili, i es diu Conversa Animada.

Hem pogut escoltar la cobla de la Catalunya Nord com Bogili amb la sardana de Josep Maria Boix, conversa animada. Bé, i ara posarem una mica de ballaruga amb la cobla Barcelona i després de la mitja part escoltarem més sardanes de Josep Maria Boix. I la que escoltarem després es diu de Sant Joan, el Taga, i ens la interpretarà la cobla Els Mongrins. Però això serà d'aquí uns breus moments.

Avui estem escoltant sardanes de Josep Maria Boix. Hem escoltat de Sant Joan el Taga amb la copla Els Mongrins. I ara la copla Ciutat de Girona ens interpreta El Jardí de Sant Boix.

Hem pogut escoltar aquesta excel·lent sardana obligada de tible al Jardí de Sant Boi amb la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i avui continuem amb aquest monogràfic dedicat a Josep Maria Boix i Ricec, compositor que va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1908 i que va néixer i que va morir a Girona l'any 1980. És autor d'unes 400 sardanes. Va ser un notable instrumentista de tible i fundador de la Cobla Girona l'any 1925. I ara escoltarem el Portal dels Apòstols, sardana interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la còpola, la principal de la Bisbal, amb la sardana de Josep Maria Boix, el Portal dels Apòstols. Bé, i ara continuem amb aquest compositor i escoltem el Patllerí de les Roquetes amb la còpola, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la sardana El Patllerí de les Roquetes amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuem avui encara més amb en Josep Maria Boix. I escoltem una sardana interpretada per la copla Ciutat de Girona que es diu Joaquim i Marta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada, com diem, pel sindicat d'inquilines reclama un dret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un americarment més", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Comencem la jornada d'avui diumenge amb la presència ja de molts núvols a tot el litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Però, a més, avui, com a novetat, aquests núvols també apareixen a tot el litoral i prelitoral central, com també a la Catalunya central. Amb un matí que serà molt assolellat, aquests núvols a poc també començaran a aparèixer al litoral i prelitoral gironí. De cara a la tarda, els núvols guanyaran terreny al Pirineu i Prepirineu i no descartem alguna primera gotellada sobre tot al Pallars i també a la Vall d'Aran. Tot plegat amb unes temperatures que a les zones centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats amb prou feina superaran els 34-35 graus.
1: I seguim amb política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà aquest proper dimarts el seu tercer debat de política general com a cap de l'executiu. La sessió arriba després d'una setmana marcada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a l'informe PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats, la millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració, esperonat per les forces d'extrema dreta, també ocuparan part de les propostes i intervencions del grup. I en cultura, la coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74 Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, sabeu que és el diumenge a la tarda, concretament a les 17 hores, a les 5. Bé, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà en l'espai monografia Lucero Vega González. És la coordinadora en seu i també de Casa Cuna del Hogar de Maria de Molins de Rei. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Avui ens fa molta il·lusió donar la benvinguda a una nova convidada i molt especial. Una professional que coneix de prop les fragilitats, les pors i també l'esperança de moltes dones que necessiten sentir-se escoltades i acompanyades. Ella és psicòloga, entre altres estudis realitzats, màsters d'endonimització, etc. I a més és la directora de l'Hogar de Maria, una casa que acull i acompanya dones embarassades o mares que es troben en situacions de dificultats. Benvinguda al nostre programa, Lucero.
2: Moltes gràcies.
0: És un plaer tenir-te avui aquí i poder conèixer una mica més de prop aquesta realitat que viviu i que es viu en l'Hogar de Maria, però sobretot poder parlar de les persones, de les seves històries i d'aquella mamiga que, de vegades, pot canviar una vida. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Aviam. Què és exactament? Perquè aquí parlem tots de l'Hogar de Maria, se'ns obre la boca i sabem el que és, però què és exactament l'Hogar de Maria i com va néixer?
2: Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre que, bueno, abans de començar, sí que voldria dir que, bueno, jo soc peruana, la meva llengua és el castellà, però jo vull fer l'entrevista en català, però em disculpo abans de començar si... cometo algun error.
0: No hi ha cap errada que no pugui ser subsanable, sí. I molt més amb aquesta sinceritat que ella s'ha presentat, els amics.
2: Sí, sí. Però, bueno, Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre que ajuda dones embarassades i amb bebès molt petits, fins als 12 o 18 mesos, i es troben en una situació de vulnerabilitat. És una associació catòlica encomanada a la Verge Maria i els seus principals objectius són la maternitat i l'evangelització. Els dos, molt importants.
0: Home, i tant. I, a més, tu ets molt jove, i llavors, clar, portar-te personalment a fer aquesta tasca, què et va portar? Perquè, clar, jo et puc dir-te, mira, jo sóc més gran, o l'altre és més gran, ha tingut experiències a la vida, etc etc. Però tu, que ets molt jove...
2: Jo, bueno, sí, abans d'acabar les pràctiques del màster em vaig posar a buscar treball, com qualsevol persona que inicia la seva inserció laboral. I havia fet prèviament algunes xerrades voluntàriament com a psicòloga a una seu d'Hogar de Maria a Barcelona, la seu d'Eixample. I allí vaig conèixer una mica del treball que realitza Hogar de Maria. Uns mesos després em van comentar que... de l'oportunitat de treballar com a coordinadora a una nova seu, a Molins de Rei, a la parròquia Sant Miquel Arcàngel, i com a coordinadora d'una casa d'acollida per a mares en situació encara més vulnerable, a la llar d'un amic, Casa Cuna. En aquest moment jo vaig veure que Déu em cridava a servir d'aquesta manera. Ho vaig ressentir molt, molt, molt, perquè implica viure amb les mares.
0: Exacte.
2: I els seus bebès, mudar-me fora de Barcelona, on havia viscut els últims anys, però al mateix temps em donava l'oportunitat de treballar servint als qui més ho necessiten. Així que vaig decidir dir-li que sí.
0: Dir-li que sí aquí, a Déu, la providència, la sí, persona que t'ho va dir, a tot una mica.
2: A tothom, sí, a Déu, sobretot, i apostar per aquest projecte i caminar de la mà de Maria. Uh-huh. Perquè es nota que és ella qui ho porta tot aquí, que cuida de les mares i dels bebès dia rere dia. Sí.
0: I més, amics, ara, fora antena, estàvem parlant de que, bueno, quan jo també he estat jove, evidentment, i anava a una institució a Barcelona a servir, vale? Bueno, a servir, sí, a donar de menjar i ajudar. Un voluntariat, vale? I un dia li vaig dir a la monja: "Oye, hermana, ¿qué comerán esta gente esta semana?" Perquè us prometo que s'havia acabat. O sea, ni les peres aquelles que no... que dius, bueno, les faig en Macedònia por hacerlas algo, en algo. I em va dir: "Ay, hija mía, Dios proveerá." I quan hi vaig tornar el diumenge següent, resulta que havia arribat un camió d'una donació, ¿vale? Perquè allà tot eren donacions també, d'una donació hasta los topes. O sea, que dius, bueno, deixem-ho anar, cadascú que en pensi el que en cregui convenient, que n'ha sí. de pensar, nosaltres ho tenim clar, però bueno, cadascú que pensi, no? Mm-hmm. Quin és el principal objectiu, creus tu, de l'Hogar de Maria?
2: L'Hogar de Maria, crec que primer tindríem que parlar de les seus, que és el principal.
0: Quan dius seus, perdona que t'interrompeixi, quan dius seu, és aquí, és la nostra, és...
2: No, hi ha 26 seus a tota Espanya, la majoria a Catalunya. I una seu és un grup de mares que es reuneixen pues, setmanalment i rebrem formació, acompanyament, ajuda material, se'ls ofereix una formació integral, catequesi, i cada seu se sosté gràcies a un equip, el mossèn de la parròquia, la coordinadora, la directora de la zona, que és encarregada de diverses seus, els voluntaris i també l'encarregada del suport social, el departament de comunicació. I a Molins tenim una seu, a la parròquia Sant Miquel Arcàngel, on entenem dones de la zona que es troben en aquesta situació. A més, tenim

0: que es vulgui. Per exemple, ella ens explicava que ha vingut de Perú, no? Estudiar a Barcelona, on t'hagis estudiat, val, perfecte. Llavors pot vindre una persona, jo que sé, de Jamaica, m'ho invento, o d'allà on sigui, o africana, o allà on sigui, i trucar-vos a la porta, o té que passar previ... No sé, ara se m'ha ocorregut això, eh?
1: No, sí, sí. A les seus, on les mares es uneixen setmanalment, sí que pot venir qualsevol persona. Evidentment, abans... vamos a tener una entrevista
0: amb
1: la mare, clar que sí, sí, per conèixer-la i com podem ajudar-la. Però atenem a mares embarassades i fins al que el bebè tingui 12 o 18 mesos, depenent de... Tenim dos grups, les mares en general i les mares que el grup lo llamamos campeones. Campeones perquè... tenen entre 15 i 21 anys. Doncs sí.
0: Les mames tenen entre 15 i 21 anys.
1: El grup de campiones, sí. Sí, sí. Però també tenim el grup general. A Molins de Rei tenim els dos grups, sí. Però el grup de campiones ara mateix està en pausa perquè hi ha molt poques i pues, no és la idea tampoc tenir un grup de dos madres o tres madres, no? Perquè el principal objectiu també és que s'acompanyin unes a les
0: home,
1: altres,
0: clar.
1: Sí. I si no tenim un grup, doncs per això l'hemos unido al grup de madres en general, sí, sí.
0: Quines situacions acostumen a viure les dones que arriben a l'hogar?
1: Les situacions són molt diverses,
0: va,
1: perquè cada dona té una història diferent, però sovint ens trobem dones que afronten l'embaràs sense una xarxa familiar o social que les pugui sostenir, amb dificultats econòmiques, problemes d'habitatge, situacions laborals pues, molt precàries o altres circumstàncies personals i familiars complicades. I una dona pot arribar a Hogar de Maria embarassada, sense feina, sense un lloc estable on viure i sense ningú a qui poder demanar ajuda. O sigui, és un panorama molt complicat. Però més enllà de la situació concreta, hi ha una cosa que es repeteix. Moltes arriben amb molta por, molta, clar, molta por, i amb la sensació que no podran tirar endavant. Però arriben a Hogar de Maria i nosaltres ens oferim... Sí, una mà. Una mà amiga.
0: És que ja de normal, quan ets mami, ja tens por, doncs arribar a una situació de vulnerabilitat, com abans has dit, una situació d'edat molt temprana per nosaltres. Mm-hmm. Vull dir, en altres països possiblement sigui normal, però per nosaltres una nena, bueno, una senyora de 15, 18 anys... a veure, és molta responsabilitat i que vulgui tirar endavant.
1: Sí, sí, que no és el mateix estar embarassada quan tens 18, 20 anys o 27, 30
0: exacte
1: anys. No és el mateix. O sigui, vull dir, les teves preocupacions de si... Tot és molt diferent. El que vius és molt diferent.
0: I recolzada per una família, perquè,
1: sí,
0: a veure, elles us tenen a vosaltres, això està clar, que feu de família. Però ja que quan ets mami, això, el 26, 27, que tens els pares o els avis que et recolzen, germans, ho tens tot.
1: Sí.
0: Tot i amb això, tens la por, la incertesa, sí, tens l'esperança, que després parlarem d'això, tens l'esperança, però hi ha por, hi ha incertesa, val? Llavors, feu una labor de més de la mano amiga, és que no sé, és per rotular aquesta frase de la mà amiga. Perquè,
1: sí,
0: clar, tu no pots canviar la vida, el món, però per un moment pots canviar la vida d'aquesta persona.
1: Sí, totalment. Però nosaltres només fem això d'un petit instrument de caminar amb elles i ja està, perquè és Déu que ens mou i és Maria.
0: Sí, ho dius així, com aquell que no diu res, saps? Ella passa per puntetes perquè t'estudi.

0: és com si no estigués. I dius, però tu saps el que estàs dient? Tu saps tot el que feu?
1: Sí, sí, sí que ho sé. Per sí, què? Perquè jo visc amb les mares i amb els bebès i ho veig setmana a setmana amb les mares en la parròquia i és molt complicat, molt complicat.
0: Clar, perquè tu dormir allà. Con lo qual, això implica que tu, és el que parlàvem abans també, tu et passes tot el dia donant, però de d'on te nutres? Perquè, clar, tu necessites el teu espai també. Una nit, doncs, que els bebitos ho sabem, tots els que són mares, han donat una mala nit, o perquè els hi surt una denteta, o perquè tenen una infecció, o per el que sigui. I allí està el nostre Lucero. O sea, és que tela, eh?
1: Sí, sí, és complicat, però sí que jo vaig veure que el més important va ser mantenir la relació amb Déu. Moments d'oració, mantenir la relació amb la meva comunitat de joves catòlics a Barcelona, sí, mantenir la relació amb la meva família, que no està aquí, que viu a Perú, però bueno, ara tenim la tecnologia i una
0: Això no és problema.
1: Sí, sí, cap problema.
0: Clar, està amb gent de la teva edat. Estan, sí. Perquè ella és molt jove, estan gent de la teva edat, amb les teves inquietuds, amb les teves il·lusions. Vull dir, clar, no et passaràs 24/365...
1: No.
0: Perquè tampoc seria efectiu.
1: No,
0: és que no seria efectiu. No. Val? Per tant, tu tens que marxar, tu
1: no
0: tens la teva comunitat...
1: No,
0: seria una bogeria. No se't podria demanar.
1: No.
0: Jo penso que a nivell d'altes esferes, qui sigui la teva cap... Vull dir, no es pot demanar això amb un ser humà.
1: No.
0: Que vulgui donar.
1: No, totalment. Jo, sí, és veritat que visc a la casa, però no estic... Això, 24 hores, 365 dies a la casa. És que no podria.
0: No.
1: Doncs, sí.
0: Clar, perquè hi ha la nit que et dona una mala nit al teu propi bebè. Mira, l'endemà, doncs, si dorm, tu també dorms. Va? Però si tu te debes a un horario, ja m'explicaràs si tu aquesta nit has dormit 2 hores, Sant tornem-hi demà i Sant tornem-hi l'altre.
1: Ara sí que puc dormir.
0: Ah, sí? Perquè tens una substituta?
1: Hem reorganitzat les habitacions.
0: Vale,
1: doncs, jo la veritat que sí que dormo molt bé. És veritat que abans, quan tenia una mami amb els seus fills cridant a les 2 o 3 de la matinada,
0: era
1: molt complicat, però ara hem reorganitzat i gràcies a Déu sí que puc dormir perfectament.
0: Perquè cada mami té la seva habitació.
1: Té la seva habitació amb una cuna i una cama. És tot molt bàsic, però molt bé. Sí, la casa és molt bona, la veritat.
0: Què és el que més necessiten quan truquen a la vostra porta?
1: Crec que el primer que necessiten és sentir escoltades i sentir-se valorades. Abans de pensar què podem donar-los, necessitem escoltar què estan vivint, què els preocupa i què necessiten realment. I després, evidentment, hi ha necessitats molt concretes, aliments, bolquers, roba, un cotxet, trobar feina, un lloc on viure, i molt important també sentir-se acompanyades. Però moltes vegades hi ha una necessitat més profunda, sentir que algú creu en elles, saps? I que és possible sortir endavant, que l'avortament no és l'única opció, i això és el que intentem fer, no donar només resposta a una necessitat concreta i molt puntual, sinó caminar amb elles, perquè puguin poc a poc recuperar confiança i autonomia.
0: És que això jo és el que veig més difícil. Sí, sí, si qui estigués una mami diria, però jo necessito un bolquer, vale, d'acord. Però necessiten aquesta empenta, aquestes sí. sentir-se escoltades, valorades, com has dit, molt ben dit, per tirar endavant. Perquè, sí. clar, si jo trontollo, com vols que jo porti un bebè endavant? Sí. Has tocat un tema molt punyent, no?, que és l'avortament.
1: Sí.
0: L'avortament no solament és físic, perquè després et queda la part psicològica.
1: Sí, sí, sí, sí, et queda una ferida molt profunda.
0: I no és fàcil. No. I no és fàcil de tirar endavant amb aquesta ferida. Que val, si no saps per on tirar, mira, no sabem què faríem demà, no? Però, bueno, jo canto les excel·lències de ser mare, àvia i lo que se me ponga por encima, no? Clar, la meva situació no té res a veure... En el seu moment no va ser res a veure amb tot el que estem explicant aquí, perquè clar, és el que dèiem, no? Tenies els pares, tenies els avis, tenies tota la família, no? Sí. Sobretot amb el primer, bueno, el segon també, però el primer, no? Que sembla que sigui jo que sé què, sí que és veritat. I quan una dona arriba amb aquesta por, no? Sola, sense recursos... Com la rebeu? Perquè, clar, per molt que tu seas una líder, per molt que tu hagis estudiat, per molt que... Quan et trobes o us trobeu davant d'un problema d'aquesta índole, com rebeu aquesta persona?
1: El primer, quan rebrem a una nova mare, el primer de tot que li diem és bienvenida, la Virgen te ha traído hasta aquí. I li donem una abraçada molt forta, que senti que estem allí per ella, saps? Que se senti això, acompanyada, acollida, valorada, escoltada, no juzgada.
0: Ara, sí. No juzgada.
1: Sí, sí, sí. Això és molt important. I després, escoltar-la sa història... I com ha trobat Hogar de Maria, que hi ha moltes
0: com ha vingut
1: maneres.
0: Aquí, sí, exacte,
1: sí, sí. Sí, com ha vingut aquí, i hi ha moltes maneres, a internet, a Instagram, a ChatGPT, hi ha moltes maneres, i molt també de... Ah, és que... siempre te dicen como tengo una amiga que iba a otra sede y me habló de Hogar de Maria, y dices, wow. Que fort, sí,
0: home,
1: sí.
0: Per això hi ha aquesta cadena. Quantes has dit al començament de cases?
1: No, hi ha 26 seus.
0: Seus
1: són els grups de mares que es reuneixen setmana a setmana en les parròquies, però cases d'acollida hi ha només una, i la tenim a Molins de Rei. A Molins de Rei tenim una seu a la parròquia i la casa d'acollida en Allar Bonamic. Sí, casa cuna i arbon amic.
0: O sigui, aquí ho tenim tot.
1: Sí.
0: Aquí ho tenim tot, aquí sí, ho sí, tenim sí. tot. Clar, és que... Què pot significar... Ara em poso a l'altra banda, no? Què pot significar una mare que algú em digui... Una mare amb certs problemes, val? Que algú em digui... No estàs sola. Perquè, clar, jo miro a davant i a darrere i no veig ningú. A mi ningú m'ha parlat de la Mare de Déu. Jo he vingut aquí perquè una amiga resulta que le dijeron que una vecina. Vale. Però ni he vist la Mare de Déu, ni sé què fem la meva panxa, ni sé què serà d'aquest bebè, ni tinc treball, i tu em vens i em dius que no estic sola?
1: Sí, sí, sí. A veure, és complicat, però... Nosaltres intentem com acompanyar pas a pas. Vull dir, no forçar-la i mostrar-la que hi ha una altra opció. Jo vaig parlar abans de l'avortament perquè és molt fort. L'altre dia vaig estar parlant amb una amiga que està estudiant per EIR, infermeria, i vas, bueno, estar escoltant com practicava i les preguntes i tal, i hi havia una pregunta que era com... és obligatori dir-li a una dona embarassada les opcions d'ajuda per a l'embaràs, i és obligatori dir-li que té opcions de l'avortament, i ella va marcar sí, verdader, però no
0: Exacte.
1: No és obligatori dir-li les opcions d'ajuda per a l'embaràs, però sí és obligatori dir-li les opcions de l'avortament. Doncs donar-li aquesta opció i dir-li, sé que ara parece que se viene el mundo encima, que no és possible, però paso a paso, una cosa a la vez, sí que podemos.
0: O sigui, tu o vosaltres desgraneu una miqueta el problema que jo pugui tenir, perquè jo tinc ansietat, perquè jo no sé què faré amb la meva panxa, amb aquesta nova vida, vamos, estic sola, perquè estic sola, no sé ni el que és la Mare de Déu, i ara m'estàs dient no estàs sola, vale, doncs, molt bé, Antònia, no estàs sola, però anem a fer pas per pas.
1: Sí.
0: I llavors el que creu en aquest pas, que tu dones la mà o que vosaltres doneu la mà, és com comenceu a treballar o quan comenceu a treballar, o no?
1: Sí, sí, sí. És aquest primer pas des que està embarassada i no sap què fer i, bueno, sentar-nos i dir-li pas a pas, pots treballar ara? Sí? No. Vale, sí, pues continua treballant perquè després no podràs.
0: Ah.
1: Continua treballant. I si no, doncs, pues, mira, podemos ajudar, ver la manera. Has hablado con servicios sociales, amb la teva treballadora social, que t'ajudi amb aliments, diferents maneres.
0: Esteu en contacte amb les treballadores socials,
1: sí,
0: de l'Ajuntament.
1: Sí. La meva companya de suport social d'Hogar de Maria sí que treballa directament amb les treballadores socials. Nosaltres ajudem, bueno, materialment, com això, bolquers, roba, cotxets, drones, una canastilla per a quan vagi a l'hospital, sí, coses així, formacions de maternitat,
0: això és
1: de
0: molt
1: l'embaràs,
0: important.
1: Sí, perquè ningú sap.
0: Exacte.
1: fins que t'has sofrit, és com, jo no sabia nada. Però sí, poc a poc, i un grup d'acompanyament, perquè molts d'elles, quan arriben a la primera entrevista, quan es preguntes, bueno, i què esperes de Hogar de Maria? Te dicen, pues sentirme acompañada, estoy muy sola, porque la mayoría viven a habitaciones en algún pis, y aquí en Molins de Rei, bueno, en Molins de Rei, en Salvelló, en Hospitalet, en Cornellà, pero fan la seva vida en soledad.
0: I és molt dur fer, sí, la vida normal en soledat. Bueno, jo no me la imagino, eh? Com que contra més, si tens algun problema, estàs a punt de ser mamà, sola, com s'afronta això?
1: És molt complicat. I hi ha algunes que creuen en Déu, algunes que no, algunes catòliques, algunes cristianes. Bueno, no passa res. Aquí acollim a tothom. I elles saben que nosaltres som una associació catòlica i que parlarem de la Verge Maria, parlarem de Déu. Doncs, com fer quan una mare està així com no sap què fer, i pensa que no hi ha una altra opció. És normal quan una dona es troba sola i davant tanta dificultat, sense alternatives. Vull dir, si no tens casa, no tens feina, no tens família, no tens suport social, tens por del futur, que és normal. I estàs embarassada, és molt fàcil sentir que no pots fer-te càrrec.
0: És que tens de tot menys esperança.
1: Sí, però per això és fonamental l'acollida i l'acompanyament constant. I a vegades que el que canvia una situació no és que desaparegui de cop el problema, no. Sinó que la persona deixi d'afrontar-lo en soledat, el que dèiem. Si una dona viu i està acostumada a viure sola i fer la seva vida en soledat, doncs, pues, que aprengui a que no està sola. Que sàpiga que hi ha maneres de tirar endavant amb el seu fill. Que hi ha altres dones que estaven en la mateixa situació que ella i que han pogut sortir endavant.
0: I això ho han pogut superar. Mm-hmm. I hi ha alguna història o experiència, que t'hagi marcat especialment d'aquestes senyores?
1: Una història o experiència? Sí, hi ha un cas d'una dona que viu a la casa i que participa a la seu a Molins de Rei, que ella, bueno, vaig conèixer que està embarassada just abans de venir amb la seva germana, perquè havia tingut un accident, bueno, molt important, i va terminar amb paràlisi. I ella, bueno, és d'un país africà, no? I vino con su hermana para una operación, porque ahí no podían hacer la operación, y dos días antes de venir se enteró que estaba embarazada y dijo, bueno, da igual, yo voy. Pero vino aquí, sufrió, bueno, suelen sufrir de estafas las madres,
0: las mafias,
1: sí, en mafias y tal. Sufrió una estafa, no tenía dónde quedarse, terminó en un albergue, tratando de ayudar a su hermana, que pudieran operarla, que pudiera encontrar un sitio donde quedarse, porque claro, es una persona que queda cuadraplegia, pues necesita ayuda especial, y ella embarazada, muy embarazada, y la iban a echar del albergue, y conoció Hogar de María, tuvo una primera entrevista, i és el caso de la primera madre que llegó a la casa cuna, allà amb un amic. Sí, sí.
0: Molt bé. Sí. O sigui, el primer cas que va arribar a la nostra llar. Sí. Molt bé. Sí. Molt bé.
1: I és una dona amb moltes capacitats que va... Sí, va estudiar... creo que no terminó los estudios de técnica de enfermería, pero que sabe muchísimo, sabe buscar ancianos, sí. Hi ha molts cas, o hi ha una que té dos fills, un de 3 anys i un d'un any. Sí, doncs clar, està amb Hogar de María per al petit,
0: clar.
1: Però ella mateixa...
0: No, són dones valentes,
1: La que tiene más energía de todas y con muchísimas ganas de ir adelante y se apoyan entre ellas. A mí això és el que més me interpela. De como, oye, pues yo he encontrado un trabajo, pero no tengo cómo hacer, o sea, tengo que recoger a mi niño de guardería. ¿Puedes cuidarlo tú? Sí. Y se van turnando, pues una trabaja, la otra cuida,
0: molt bé,
1: una trabaja,
0: molt bé.
1: La otra cuida, sí. Y se van acompañando en aquest procés.
0: Bueno, bueno, troben amistats al final. Sí. O sigui, la xarxa aquesta sentimental de tirar endavant funciona, sí. Encara que sigui a dintre la casa, entre d'iguals a iguals.
1: Sí, i en la ciutat també. S'acompanyen i ajuden unes a les altres.
0: Uh-huh. I com es pot transmetre? Jo és que quan et feia aquesta pregunta pensava, com es pot transmetre l'amor de Déu a una dona que potser està enfadada amb la vida o amb Déu mateix, o no sap ni que existeix Déu.
1: Que això passa, sí, sí.
0: Clar, i ara, com me vienes tu i me hables de Dios o me hables de la Mare de Déu? És igual. Mm-hmm. Què? Què et dic jo, llavors?
1: Sí.
0: Com es pot transmetre això?
1: Com es pot transmetre l'amor de Déu? A vegades, transmetre l'amor de Déu és simplement estar allí, seure al seu costat, escoltar-la. És transmetre que no estàs sola. Perquè Déu es fa present a persones que decideixin posar el seu temps i els seus talents al servei dels altres. Allí està Déu. I després, si ella ho vol, clar que sí, també hi ha espais i moments per pregar, clar que sí, per pregar juntes o simplement per preguntar-nos on és Déu enmig de tot el que està vivint. On estàs, Déu? I sempre... Però sí, sempre des de la llibertat i respectant el seu moment, totalment.
0: Això m'agrada, sobretot sí. Des de la llibertat i el respecte.
1: Sí, sí, sí. I aprenent també a reconèixer els moments de la seva vida on ella ha estat agraïda. Que potser no reconeix a Déu, però reconeix que va estar agraïda. I en els que, sin que ella s'adoni, no? Déu actuava. Doncs sí, i amb molt respecte i tota llibertat.
0: És que Déu treballa, Déu treballa. Hi ha alguna frase de l'Evangeli que resumeix especialment la vostra manera de treballar? Sí. Què us dona forces, va, per continuar doncs amb aquestes situacions especialment difícils? Perquè no em diguis que la teva feina és fàcil.
1: No,
0: feina,
1: fàcil no és, fàcil.
0: O digues el que vulguis, no? Evangelització, el que tu vulguis.
1: Sí, hi ha una, és de l'Evangeli de Sant Mateu, que és tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho feu. I per què aquesta frase? Per què? Jo pensava, perquè veiem a Déu en cadascuna de les mares, en les necessitats, en la seva resiliència i en la fragilitat, que es torna major oportunitat de caritat. A major fragilitat en una mare embarassada, a nosaltres ens dona major oportunitat de caritat. Sí.
0: És que la tindríeu que veure, val? Perquè a part de que parla, perquè tots l'escoltem, parla amb els seus ulls. Vull dir, no m'estranya que estiguis on estàs. La Mare de Déu ha fet les coses molt ben fetes i sap qui té en cada lloc i en cada puesto.
1: Sí, és el que fa. Sí.
0: Tots servim per una cosa diferent, o per una cosa, no? I crec que tu, Lucero, estàs molt bé allà on estàs i pots arribar molt amunt amb aquest ajut, amb aquesta caritat que tens.
1: Però no sóc jo, és Déu parlant i jo parlo, però
0: és l'Esperit Sant, a vegades diem, no?
1: Sí, i no parlo solo per mi mateixa, parlo per les coordinadores, per les mares, per tot el Hogar de Maria, per les 370 mares que tenem avui, per les més de 3.000 que en tenem des de 2014. Vull dir, claro, no sóc jo mateixa, és Déu, l'Esperit Sant parlant
0: ara,
1: a través de mi,
0: ara,
1: per aquestes mares.
0: Sí, sí, sí, sí. I el que ens escolta, que ens estan escoltant ara, què poden fer concretament per ajudar? Perquè ara imagina't, tu dones, realment transmets una pau, transmets una satisfacció de la teva pròpia feina, del que tu fas, d'allò que per tu has estat preparada i cridada, preparada professionalment i cridada davant de totes aquestes virtuts que abans t'he dit i que jo et trobo. Si hi ha algú que realment doncs, li podem arribar, no? Què poden fer concretament per ajudar, a part de que si necessites bolquers talla 6, no ho sé, no comencem a arribar als bolquers de la talla 6, perquè igual et falten 3 o de la 8, no ho sé. Què poden fer?
1: A veure, hi ha moltes maneres d'ajudar, moltes maneres d'ajudar. La principal, l'oració. Això és el més important. Amb un grup d'oració, o oferint missa, o resant l'oració d'Hogar de Maria, ens ajuden moltíssim, moltíssim. D'altra banda, es pot ajudar materialment, clar que sí, amb productes d'higiene o neteja, amb...
0: De quines talles, sí, a quines talles?
1: Amb productes de maternitat, bueno, d'higiene, vull dir, com,
0: bueno, higiene és igual.
1: Shampoo o coses d'igual, però... o productes de maternitat com bolquers, cotxets, trones... Bolquers, són molt importants els bolquers. Són molt importants. Què més? O amb contactes d'entitats o persones que ens puguin proveir d'aquesta ajuda material. També poden ajudar professionalment des del seu àmbit, vull dir, un advocat, un dentista, cadascú des del seu àmbit. També poden donar suport econòmic, clar que sí. Poden fer-se voluntaris o simplement parlar d'Hogar de Maria i fer-nos arribar una dona que necessiti ajuda. I jo vull parlar una estona dels voluntaris. Els voluntaris, perquè són molt importants.
0: Home, i tant.
1: Els voluntaris són una part fonamental de l'associació, fonamental, perquè posen els seus dons al servei de les mares amb afecte, respecte i alegria, i de manera puntual o constant. De fet, el 26 de setembre tindrem una jornada de voluntaris amb formacions i testimoniatges per a tots aquells que vulguin conèixer com ajudar.
0: El 26 de setembre és ja, és aquest dissabte.
1: Sí, de manera més concreta a Molins de Rei. Serà aquest dissabte de 11 a 1 a la parròquia Sant Miquel Arcàngel. Aquest dissabte, 26 de setembre, de 11 del matí a 1 del migdia, a la parròquia Sant Miquel Arcàngel. I també poden fer una cosa molt important, que és no mirar cap a una altra banda davant d'aquesta realitat creixent. Mares embarassades que estan soles en situacions de màxima vulnerabilitat. No mirar a una altra banda. I per poder arribar a més dones necessitem tota una comunitat darrere. Voluntaris, parròquies, empreses, famílies, professionals i persones que vulguin implicar-se en aquesta realitat.
0: I després de tants anys o de tant temps que has estat acompanyant a mares...
1: Un any.
0: Un any portes, sí. Déu-n'hi-do, perquè això és d'orillo. Què t'ha ensenyat la vida sobre l'esperança?
1: Que l'esperança vol dir que... No vol dir que tot vagi bé. L'esperança és poder mirar una situació difícil i pensar que encara que avui no vegi la sortida, demà pot existir un camí que avui encara no conec. I ho veiem constantment amb les mares. Dones que arriben pensant que no podran tirar endavant el que hem estat parlant d'ara, que amb temps, acompanyament i una mica d'ajuda que podem donar, aconsegueixin trobar feina, una casa, formar una família i recuperar la confiança en elles mateixes, que això és el més important. Sí. Esperança com a confiança en Déu i en el futur. I també m'ho ha ensenyat molt la convivència a la llar d'un amic, Casa Cuna. Quan vius amb aquestes mares i els seus nadons, t'adones que Déu actua moltes vegades en petites coses. Una persona que apareix en el moment adequat, una oportunitat de feina, una donació, una família que ajuda, el que dèiem abans. I hem tingut molts moments que no sabíem com seguir i que Déu ens va ajudar a ajudar-les. Per això, si hagués de definir l'esperança, jo diria que és continuar caminant encara que no vegis tot el camí, perquè saps que hi ha un camí.
0: Perquè saps que estàs convençuda de que hi ha el camí.
1: Sí, i potser això és precisament el que fem a Hogar de Maria, el que intentem fer, que és caminar al costat de cada dona fins que ella mateixa pugui tornar a caminar amb confiança, autonomia i de la Mare de Maria.
0: Bé, potser no tots podem canviar el món, però tots podem canviar el món d'una persona, ¿vale? Que pot descobrir algú quan decideix regalar una part del seu temps pues fent aquest voluntariat que ens ha dit la Lucero. En recordem-se, dissabte 26 a la nostra parròquia Sant Miquel Arcàngel, de 11 a 1. Hi haurà unes xerrades per els voluntaris que s'hi vulguin presentar. Bé, arribem al final del nostre programa perquè ja anem justos de temps d'avui. Però potser no al final de tot allò que aquesta conversa ens ha fet pensar. Hem parlat de dones, de pors, de fragilitat, de maternitat, però sobretot hem parlat d'acollir, de mirar l'altre sense jutjar-lo i recordar que darrere de cada història hi ha una persona que necessita sentir que no està sola. Des de l'Hogar de Maria ens arriba un missatge molt senzill, però molt poderós. De vegades, una mà estesa, una paraula a temps, o simplement algú que decideix, per lo que sigui, quedar-se al costat de qui pateix, pot marcar la diferència. I potser avui la pregunta que ens podem endur a casa és aquesta. Què podem fer nosaltres perquè al nostre voltant ningú senti que ha de caminar sol, aquest mirar cap a l'altre costat que ens deia la Lucero? Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tu per ser aquí, per la teva tasca i per posar paraules a realitats que sovint no veiem.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Avui a l'Evangeli ens el diu mossèn Cinto Busquet.
4: Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús reunia els 12, els donà autoritat sobre tots els dimonis i poder de guarir malalties, i els envià a predicar el regne de Déu i a curar. I els digué: no prengueu res per al camí, ni bastó, ni serró, ni pa, ni diners, ni un altre vestit. La primera casa on us allotgeu, no la deixeu fins que sortireu d'aquell lloc. Si no us han volgut rebre, al moment d'anar-vos-en del poble, expulseu-vos la terra que porteu als peus com una acusació contra ells. Els 12 se'n van anar i passaven per tots els poblets anunciant la bona nova i curant malalts per tot arreu. Els cristians som seguidors de Jesús i som enviats per Jesús a anunciar la bona nova i a curar malalts de tota mena. Seguim Jesús per aprendre d'ell, per modelar la nostra vida segons la seva, segons l'esperit que ell ens comunica. I després som enviats per ell a comunicar aquesta bona notícia que Déu és a prop, que Déu pot actuar en les nostres vides si nosaltres som conscients que ell viu en el més profund de nosaltres mateixos i que el seu esperit pot transformar-nos. Això és l'Evangeli, la bona nova, la bona notícia que podem comptar amb aquesta força extraordinària que Déu ens comunica des del profund del nostre cor si sintonitzem amb la freqüència d'ona de Déu, que és la freqüència de l'amor, la freqüència de la gratuïtat, la freqüència de la bondat, la freqüència de la bellesa, la freqüència del diàleg, la freqüència de la disponibilitat. Quan sintonitzem amb aquesta força potentíssima que surt del cor mateix de Déu i que brolla del més profund del nostre cor i que ens porta a donar el millor de nosaltres mateixos, aleshores nosaltres som transformats i ens transformem també en agents de guarició. Som guarits i podem ser col·laboradors de l'acció guaridora de l'Esperit de Déu en la vida d'altres persones. Però per poder-ho ser, hem de mantenir-nos en l'esperit de total gratuïtat i disponibilitat. Per això, Jesús deia de no prendre res per al camí, ni bastó, ni serró, ni pa, ni diners, ni un altre vestit, i d'alegrar-se d'allò que els altres ens ofereixen per poder dur a terme la missió que se'ns ha encomanat. És la lògica de la gratuïtat i és la lògica de la confiança. De la confiança en Déu, que ens fa esdevenir també nosaltres objecte de confiança dels altres, subjectes actius, dignes de rebre la confiança dels altres, i al mateix temps que ens fa ser d'una manera tal que fem que els altres siguin també dignes de la nostra confiança. És una dinàmica de positivitat, és una dinàmica de revitalització. No es tracta...
3: Bé, i així acabem el programa d'avui d'Obrint Camins, que ha estat possible gràcies a la nostra convidada, Lucero Vega González, i al control de so, com no, la gran Eli Arjona, a Ràdio Molins de Rei. Us ha parlat una servidora, Anna Ribas Merino. Tingueu en compte que la setmana propera reconduirà el programa Àngel, Veumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat d'inquilines reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un americarmen más" s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso per americarmen". I parlem de castells, perquè Torredembarra obre avui la 30a edició del concurs amb la celebració de la primera jornada del certamen. 12 colles buscaran la victòria en una diada que es preveu força incerta i on la gama alta de 7 serà determinant per decidir el guanyador. La prèvia des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Torredembarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o, fins i tot, alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
3: Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més que castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
2: Entre els participants també destaca l'estrena al concurs de dues colles, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
1: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre, Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, benvinguts, benvingudes, una estona més, 50 minuts més, al nostre programa De tu a tu, que l'emetem aquí, que s'emet aquí a Ràdio Molins de Rei tots els dimarts de 4 a 5 de la tarda i es repeteix el diumenge següent de 9 a 10 del matí. A vegades em toca estar sol aquí i haig d'explicar moltes coses que durant la setmana vaig apuntant. Però avui tenim una convidada i avui em resultarà molt més fàcil. Ella és la Conxita Tarragó Rius. Benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Sí, pel nom poder, els que sou de Molins de Rei sabreu qui és. Però jo us diré que ella era l'esposa i ara la vídua de Josep Maria, el recordat Josep Maria Pubill, que després en parlarem i bastant. Però ara vull conèixer jo una mica més a la Conxita, perquè hem sigut veïns quasi tota la vida i em sembla que la vegada primera que parlem és avui. Poca cosa més.
3: És possible. Així,
2: no?
3: Sí, sí, és possible, i tant.
2: Que, ah, perquè, a veure, jo creia que tu havies nascut i viscut sempre a la casa aquella de la granja, però no és així.
3: Bueno, hi vaig anar a viure, que devia tindre entre 6 anys. Jo sempre he dit que eren uns 6 anys. Jo vaig néixer a la carretera, a l'Avinguda Barcelona, que abans era del Generalíssimo, i després, als 6 anys, més o menys, vam anar a viure a la granja.
2: Que era per allà a la bàscula, més o menys?
3: No, aquest número era a la bàscula i va néixer el meu marit, el Josep Maria. Vam néixer al mateix carrer, ell i jo.
2: Ah, éreu veïns, també?
3: Sí, sí, bueno, no és que ens veguéssim molt, la carretera era llarga, però ell va néixer a davant de la bàscula, pràcticament.
2: Sí,
3: jo,
2: més sencer.
3: Aviat... Com?
2: Que l'any sencer.
3: Sí, sí, sí, la cantonada del carrer Raseta, que es diu.
2: Ah, sí, també es sí, diu Raseta. La Raseta que va cap a Can Coll.
3: Sí, exacte.
2: Que l'Esperança hi treballava, ja
3: sí.
2: Ho saps, no?
3: Sí,
2: la teva
3: sí.
2: Cosina.
3: Sí, sí, sí.
2: Simpàtic era que la trobem a faltar, sí. Escolta'm, però als 6 anys, llavors, com és que aneu a viure...
3: Bé, perquè el meu pare, doncs, suposo que és que li van oferir per anar a cuidar-se de les terres de la granja, que el lloc aquell es deia la granja, vull dir, les terres de Can Roca.
2: De Can Roca.
3: I llavors ens vam posar a viure en aquella casa.
2: Nosaltres, la meva família, vivíem, i jo encara hi visc,
3: sí.
2: Molt a la vora, caminant
3: sí, sí. A l'altra banda,
2: cinc minuts, però sí. Ens separava el rec, llavors.
3: El rec, exacte, sí, sí.
2: I per això que... A més, amb tots els arbres, i que llavors era casa meva planta baixa, no veia jo mai la vostra casa. No veia arbres i canyes,
3: sí.
2: I a vosaltres estava allà al costat. Era una casa que era com una masia.
3: No, jo sempre he dit que era una casa de pagès.
2: Això
3: una casa de
2: preguntar.
3: Pagès, una casa molt senzilla, no era una masia que tenia masoveria i tot això, no. Una caseta de pagès, molt senzilla.
2: Però hi teníeu gallines
3: sí,
2: i bestiar?
3: Sí, sí, llavors al costat de la casa hi havia altres, un altre edifici, teníem bèsties, vull dir, gallines, ànecs, de tot, fins i tot porcs.
2: És a dir, hi ha famílies que viuen a Can País o a Can Revella
3: sí.
2: I viuen del que venen a la plaça, del camp, del que
3: sí.
2: Treballen, i les gallines i els porcs. Vosaltres també era així?
3: Sí, sí, també venia molta gent a comprar la verdura del camp, també hi teníem botes de vi...
2: Bé, llavors era com una masia
3: sí.
2: I se li deia la granja, no tenia cap altra...
3: Es veu que es deia la granja perquè aquells camps ja els hi deien els camps de la granja. Com ara jo sempre deia que vivia a la granja.
2: Però no era Cal Roca ni Cal Joan.
3: Era de Can Roca, era de la família de Can Roca.
2: I allà hi va anar a viure el teu pare, que a Tarragó...
3: Sí, amb nosaltres.
2: Que era Manyà.
3: Sí, després més endavant es va dedicar a tenir el taller.
2: I tu tens un germà, també, no?
3: Tinc un germà, sí, el Miquel.
2: I veu el Miquel
3: Tarragó, sí.
2: I vau anar a viure allà, però llavors tu vas fer vida de pagesia, de joveneta?
3: Vaig, bé, la mama i el papa són els que ho feien, jo, pues mira, on anava a l'escola o feia altres coses.
2: A les monges?
3: Vaig anar un temps a les monges.
2: Eren bones, no gaire.
3: Sí. No tinc massa record. Bueno, tinc alguna fotografia, sí, però molts records. No me'n recordo els anys que hi vaig estar.
2: Escolta, però hi ha Cal Robert.
3: A Cal Robert hi vaig treballar de dependenta, tenia vora 15 anys. Hi vaig treballar.
2: Allà hi havia treballat una coneguda meva i seu, sí, teva, la Tresina.
3: Qui? La Tresina?
2: La Tresina.
3: Cavaller.
2: Sí.
3: Sí.
2: Veu coincidir?
3: No, no, jo crec que no hi vaig coincidir. Ell era una mica més gran, però sí que hi havia treballat.
2: I la Roser Colomina també.
3: També, també, sí, l'havia conegut.
2: També ho havíeu coincidit?
3: La recordo una mica més, sí.
2: Sí, ella
3: ens
2: també.
3: Ens saludem d'això, d'haver-nos conegut.
2: De conegut allà que han...
3: La Quima Diego també, la Joaquima Diego també hi havia treballat.
2: Que hi havia aquells sacs allà, sí, davant del mostrador, sí, vèiem aquells sacs amb el gra,
3: sí,
2: i treien, per exemple, una paperina de què? De cigrons o de mongeta,
3: sí,
2: blanca?
3: Sí, de tot, sí, sí.
2: I què més venies allà?
3: Bueno, de tot, comestibles de tota mena.
2: Et va agradar, doncs?
3: Molt, sí, mantinc bona relació amb ells, amb
2: escolta,
3: la Montserrat.
2: Escolta, i la Riuada la vas viure allà?
3: Sí, i tant.
2: A casa meva no, perquè quedava més alt.
3: Sí.
2: I ara la granja està a la mateixa alçada que la carretera, però llavors estava a l'alçada del rec.
3: Sí.
2: I l'aigua va pujar molt. Amunt va arribar a casa teva?
3: Molt, molt amunt. Nosaltres vivíem, habitàvem la casa a la part de baix, però hi havia dues habitacions a dalt. I llavors feia poc que ens havíem traslladat a dormir a dalt.
2: Sí.
3: I l'aigua va pujar molt. Va pujar moltíssim. I el meu pare ja estava a punt de pujar a la teulada. I llavors la cosa va anar baixant.
2: I a la teulada? És a dir, va arribar...
3: D'enfilant-se per sortir-nos-en.
2: La taula del menjador va quedar coberta.
3: El meu germà, que en aquell moment tenia 4 anys, sempre li diem o recordat, que ell va dir, mama, les cadires s'han fet petites. Perquè veia les cadires que només hi havia un tros.
2: I, bueno,
3: va ser molt...
2: I llavors vau pujar cap dalt?
3: Vam pujar dalt i llavors va anar baixant, diguem. No va pujar més l'aigua. I llavors ja van venir veïns del camp, que tenien veïns, que tenien altres camps al costat de casa, de la nostra casa,
2: sí,
3: doncs. I ells venien agafats amb cordes, junt amb els meus tiets, i venien a buscar-nos.
2: Ah, perquè van dir... Ells estan
3: aïllats. I clar,
2: estan allà sols.
3: Sí, sí.
2: I recordes el soroll de l'aigua?
3: Ui, no sé el que recordo.
2: Perquè devia fer molt.
3: No, molt, molt. Era impressionant.
2: Perquè quan hi havia l'aigua ja no plovia, llavors era la riuada que baixava.
3: Sí, llavors ja va calmar... Bueno, tinc així... Sí, ho recordo molt, perquè és un fet molt, molt...
2: Jo a casa meva, com que quedava més alt, no, però quan em vaig anar a treballar a la Printer, quan passo per davant del forn Cardona,
3: sí,
2: parlen de 300 morts, jo dic, de què parlen ara?
3: Sí.
2: 300 morts, quan arribo a la Printer, dic, deien això, de Rubí, de Terrassa...
3: O sigui, perquè llavors allò es va convertir, doncs, que hi havia molta gent que buscava... persones que havien desaparegut i jo sé que va passar molt malament la meva mare. Tots, però la meva mare ho va sentir molt.
2: Es van trobar cossos per allà.
3: Sí, a la vora li deien, ara han trobat algú, no sé què.
2: El meu pare hi va anar.

0: Jo, llavors... mira, com que aquella època anàvem a missa els diumenges i tal...
1: Clar, i llavors, a primera hora, doncs, la gent gran sí. devien començar a obrir camins i passes, un sí. cop ets... Sí, sí,
0: després
1: jo també devia anar...
0: T'ensenyo una foto que es veu la neu fins a on arriba.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que sí.
1: Arriba. Bé, escoltarem ara una cançó dels Beatles que ens la posarà el senyor David i continuarem parlant.
0: D'acord.

0: comencem a parlar, començarem a parlar del Josep Maria, que a tu em dius que éreu veïns, que ell vivia al davant teu.
1: No, al mateixa carretera. Si ell vivia al número 62 i jo al 116. Però bé, jo me'n vaig anar aviat, perquè als 6 anys ja vaig anar cap a la granja.
0: Jo me'n recordo una mica que ell anava al Liceu Escolar.
1: Sí, jo també.
0: Ja, també?
1: També, també.
0: Escolta, i de ben petit ja dibuixava?
1: Sí, sempre li ha agradat, sempre. Sempre li havia agradat. Sí, sí.
0: Ell va ser graduat social, també?
1: Sí, sí.
0: Però era la seva feina, però la seva vida era pintar l'oli, els gravats, l'escultura, fer murals...
1: Sí, sí, sí.
0: D'això des de ben aviat?
1: Bueno, quan va ser més gran s'hi va dedicar més. Tot el que va sortir de gran ho va fer molt, però ell sempre el dibuix havia sigut la seva passió, sí, sí.
0: L'ajudava el Joan, el cosí?
1: Home, el cosí Joan sí que almenys li feia companyia moltes vegades.
0: Ara últimament, però de jovenets també.
1: No, de jovenet no ho recordo tant jo. A veure, jo llavors, encara que el conegués, no anava amb ell i tampoc no sé exacte, però...
0: A tot arreu, sí.
1: Però bueno, de fet vam anar a la mateixa escola, vull dir.
0: Jo sé que de gran ell, a casa, a les netes i els nets que teniu, sí, els hi transmetia aquesta il·lusió, sí, de pintar i de l'art. Anaven amb ell?
1: Bé, sí, ara quan eren ja uns nens jovenets i quan va començar a fer murals i així, doncs un dels murals que es va fer aquí a la plaça de la Llibertat, que és aquell de Santa Creu, hi van col·laborar els nens. Ell volia que hi col·laboressin, a part dels amics que tenia, que eren gent gran com ell, doncs els nanos

0: que també hi intervinguessin.
1: Sí, aquell és molt maco.
0: Sí, sí.
1: Sí, aquell és molt maco. Però en parlarem d'aquell i del que hi ha davant i, sí, i molts, que ha deixat un... A veure, un llegat, un darrer...
0: Sí,
1: bueno. Ha d'estar orgullós i agraït de que ha quedat.
0: Sí, sí.
1: Saber, que ell sempre m'ho deia. Que jo vull que... que volia deixar petjada.
0: Ja veus.
1: Ell estimava tant el que feia... Que volia que quedés. No eren els diners, no eren els aplaudiments.
0: No, no.
1: Sí. Era que allò quedés, i ha quedat.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: molt
0: de
1: maco.
0: Moment, sí, sí.
1: El Cercle Artístic neix a l'any 99?
0: Jo ara no me'n recordo de l'any. Jo
1: no, l'any és igual, però
0: sí,
1: neix.
0: Neix.
1: I amb qui més?
0: El Lluís Fisa, no sé, van anar a una exposició, a veure a la grupa alguna exposició, i allà van coincidir, o amb la Rosita Camps, o amb la Teresa Ostrell... i van començar a parlar d'això, de la pintura i tal, quan tots estaven interessats, i llavors amb el Lluís Fisas, i es van ajuntar tots i van decidir formar el Cercle.
1: I on es va físicament, on era el Cercle, al començament?
0: Al començament, el Cercle, bueno, el Cercle Artístic, era allà a l'antiga FECSA, al carrer Major.
1: Ah, sí, és on jo el recordo.
0: Sí, sí, allà ho van posar.
1: Que s'entrava per dalt,
0: per dalt, sí, per la part de dalt.
1: I hi ha, sí, les escales a la central, sí, que encara,
0: sí,
1: hi són.
0: I que després es comunica amb la gòtica, no?
1: Llavors ja es comunicava amb la gòtica.
0: I es podia passar, jo havia passat alguna vegada, però
1: llavors allò era una altra empresa, era la...
0: Ja no era...
1: Ja no era FECSA, tampoc.
0: No, ja no era FECSA, no. Sí, amb la Rosita Camps avui, molta relació també, molt, i amb el Lluís Fisa molt. S'avenien molt amb ell, també.
1: En Lluís Fisa ja no el coneixia, la Rosita sí,
0: sí,
1: molt amable, molt divertida.
0: Sí, l'altre dia, quan vaig sentir la conversa amb el seu nebot, que em, sí, veu parlar de la Rosita.
1: Sí, el meu nebot?
0: Era el nebot d'ella.
1: Ah, el nebot d'ella, sí.
0: El nebot,
1: sí,
0: d'ella.
1: Sí, el Cesc Vives, sí,
0: sí,
1: vam parlar de la Rosita.
0: Sí,
1: amb,
0: sí,
1: el Cento Macià, què va fer amb el Cento Macià?
0: Diu que van aprendre a gravar, a fer gravats, que es feia amb un tòrcul, i que feien el dibuix i el gravaven. Sí, això.
1: I per la Festa Major, el Terraplè feia tallets de gravats...
0: Sí, des de que estaven en el Cercle, doncs li agradava sortir al carrer. A vegades havien fet exposicions amb els socis a la plaça de la Creu, i després, per la Festa Major, ja bastant cap aquí, doncs sortien, i a la millor dia que hi havia les puntaires, ells en un altre cantó estaven ells, fent gravats i ensenyant a fer-ne.
1: Jo, a part dels gravats, ara tornant a la pintura, jo li estic molt agraït, perquè ella es va portar molt bé amb la meva mare. La meva mare sempre havia tingut afició per dibuixar. Recordo,
0: sí,
1: que Can Malvei, quan tenia temps, feia caricatures d'artistes i tal, que crec que amb un... Ho va apuntar en un lloc el Josep Maria,
0: sí,
1: ho va apuntar amb la fitxa d'ella,
0: sí,
1: de que entrava al Cercle, i va explicar això.
0: Sí.
1: I jo ho guardo, però feia temps que no ho veia, i avui tu me n'has portat una còpia, cosa que t'agraeixo molt, i he recordat això. Doncs ell la tractava molt bé, i quan va fer... Em sembla que era 90 anys que va complir, aquí a Can Ametller li va donar un... Li van fer un obsequi,
0: sí,
1: amb el seu nom.
0: Ah, està bé.
1: Ell i uns altres, de gent del Cercle Artístic.
0: Sí.
1: I la tractava molt bé, però és que a més, no perquè fos gran, no per la bona persona que era, només... No ella, ella també, però
0: sí,
1: refereixo el teu marit, el Josep Maria, que era molt, molt entregat. Ell em deia, no, però és que ho fa bé. Mira aquesta font,
0: sí,
1: aquesta font de l'església, que un quadret petit que tinc.
0: De la teva mare.
1: Sí,
0: sí,
1: aquesta,
0: sí,
1: font està molt ben feta.
0: Sí,
1: què em va dir? El tinc allà, que ningú la toqui, entre d'altres, no? Però vull dir, ell no només ho feia perquè era educat, perquè era bona persona, ho feia perquè ell...
0: Ho sentia així.
1: Sentia que la meva mare ho feia bé, tot i que era gran. Escolta, i ell, el cercle artístic va adorat fins fa poc?
0: Jo, ara ja feia un temps que ell no... Bueno, hi ha algunes altres persones, però ja se'n va anar més aviat desvinculant. Ell tenia el seu estudi i anava fent les seves coses. Va tenir l'estudi a la plaça de la Creu, molt temps en aquella casa.
1: Després,
0: que
1: després
0: va haver de marxar perquè, clar, la volien arreglar. I l'última vegada, l'últim que tenia era allà a la Riera Bonet.
1: Ah, aquest de la Riera Bonet.
0: I a la casa aquesta de la plaça de la Creu hi va fer tot un terra de trencadís. Tot un terra de trencadís, una feinada que tenia.
1: Sí, tot, em sembla que vaig veure quan ho estava fent, que vaig
0: tenim
1: pujar
0: alguna
1: un dia.
0: Foto, però encara hem de buscar coses.
1: Vaig pujar un dia i vaig veure, bé, que com que ja estem parlant d'això, parlem dels seus murals. Mm. Aquest, que el van ajudar els seus nets, és una preciositat, ja vaig ser-hi quan el van inaugurar. Molt maco.
0: Sí, sí.
1: Molt maco. Sí, amb les campanes i...
0: Sí, que a vegades el seu cunyat, el Màxim, passa per allà a donar una ullada, a veure si han tocat alguna cosa, i sempre troben que hi ha alguna coseta que o ha caigut, o algú sí, ha tocat, però bueno, en principi està bastant ben
1: llueix molt. I el que passa que per veure-la has d'anar pel cantó d'allà, que no hi vas gaire.
0: Sí.
1: I el pont el
0: veus veu d'un tros lluny.
1: Continuament. Sí. Continuament. El pont es veu d'un tros lluny.
0: Sí, sí.
1: És dir, és una meravella. I el que he conegut més tard, que el vaig anar a veure expressament, és el pont de la Cadena, es diu? El
0: sí, que a sota casa nostra. És allà on vivim nosaltres.
1: Ara viviu allà?
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta'm, aquella li va quedar també de primera. Quin regal pel barri, eh?
0: Sí, li van demanar, ell s'ho va portar perquè ell sempre estava disposat i el van fer molta il·lusió amb el seu cunyat també i els col·laboradors, amics.
1: Sí, sí, s'ho passaven bé. Van estar un temps també a casa meva.
0: Sí.
1: Li vaig demanar si podia fer el pont, però no el pont del riu, que el de Can Baruta.
0: El de
1: ponts de
0: Can
1: Baruta, on jugàvem de petits.
0: Sí.
1: I sí, van estar uns dies allà, i com ho feien, que si unes pedretes, que si un tros de canya que vam trobar del riu, i ho van anar fent, i va quedar molt maco. I tothom que passa amb el bus el veu.
0: Sí, jo quan he anat a l'ambulatori o a caminar fins allà baix, d'un tros lluny ja el veig.
1: Sí, sí, sí,
0: sí,
1: sí,
0: oh, és, i tant.
1: Estic molt content. Escoltarem ara una cançó romàntica d'Elvis Presley.

0: parlat dels treballs fets aquí a Molins de Rei, que són unes joies, però segur que me'n deixo algun.
1: Sí, a ell no havíem dit el de Can Revella, que va ser dels primers que va fer, també, a Can Revella, dintre de la Masia, sí, que és el restaurant, i a dintre hi va fer la imatge de la Masia de Can Revella. Molt maco.
0: No hi he anat moltes vegades, però l'he vist, sí. És preciós, està en un lloc de pas.
1: Sí, exacte.
0: Que vas d'una sala a una altra i sempre te'l trobes preciós.
1: Sí, sí. Sí, el Jordi Pons li va demanar i va ser dels primers que va fer.
0: I macos.
1: Sí, sí.
0: I macos. I llavors n'hi ha un altre a l'albergue, te'n recordes de l'albergue Quatre Camins?
1: Sí, havíem anat a jugar a bolos allà, a la Bolera,
0: allà
1: quan érem jovenets.
0: Allà hi ha un altre pont.
1: Ostres, aquest no me'n
0: recordo. Aquest albergue era molt bo,
1: sí.
0: Que llavors ens hem tornat més de poble que abans, perquè la carretera era una mica com Barcelona, de tant moviment que hi havia. I allà a l'albergue tota la nit era obert.
1: Sí.
0: És a dir, tornaves de Sant Boi, de Barcelona, allà anaves amb cotxe, aparcaves allà a les 3 de la matinada i estava obert. Ara això no ho trobes. I jo hi vaig anar un any, vaig anar a cantar allà per Cap d'Any, i vaig veure aquest pont.
1: Oh, ostres, jo quasi no me'n recordava d'aquest, eh?
0: Ara,
1: que m'ho dius, ara que m'ho dius hi penso, però clar, com que no sé si allò està tancat, si es pot veure, si està allà dins, però jo no l'he vist fa temps. No l'he vist des del dia que el van inaugurar, posem pel cas.
0: Sí, ara des que el van tancar, poder fa 10 anys ja, està barrat, com perquè no hi entri un ocupant, pel que sigui.
1: Sí.
0: Per dins no sé si funciona o no, com a restaurant ni com a albergue, no. Però a lo millor hi ha algun despatx, però no sé res d'això. Hi ha la benzinera, crec, i aquest pont està allà i poder morir allà si un dia allò va a terra. Sort que hi ha aquest tan guapo d'aquí, de la plaça Llibertat,
1: sí.
0: Que jo crec que és el mateix pont, fet
1: sí,
0: pel
1: és
0: mateix
1: artista. Sí, al principi ell va fer moltes vegades ponts, li demanaven la gent, ponts pintats a l'oli i tal. A mi, un dels primers quadres que em va regalar, que encara no ens havíem casat, va ser el pont del riu de Molins de Rei.
0: Sí,
1: sí. I sí, sí.
0: I allà a Sant Bartomeu?
1: A Sant Bartomeu va fer, a l'entrada de l'ermita, també va fer la imatge de l'ermita de Sant Bartomeu.
0: El vaig anar expressant a veure una vegada.
1: Sí, vas anar?
0: Sí, sí, vaig anar. S'ha de pujar allà per anar a l'ermita.
1: Sí.
0: No ho veus passant, però...
1: No, has d'entrar a dintre. Sí, sí.
0: I altres pobles va fer... A veure, no, encara ens quedem aquí.
1: Ah.
0: Amb el seu cunyat, el Miquel Tarragó...
1: No.
0: L'escultura de ferro del jardí botànic.
1: Com no fa gaire, això no fa gaire, eh? Vull dir, fa abans de posar-se ell malalt.
0: Ell em va dir que li feia molta il·lusió fer això.
1: Sí, sí, li va fer il·lusió i ho van fer amb el meu germà. Sí, sí, com que ma germà Ferrer, doncs es van posar d'acord i ho van fer, tots dos.
0: I fora de Molins de Rei, a Benifallet, que el seu pare era d'allà.
1: Sí, sí, sí. Allà, bueno, davant, a la casa on viu la seva germana i el Màxim, allà hi ha fet uns balladors de jota, perquè com que allà
0: sí,
1: ballen la jota,
0: ballen la
1: jota de les Terres de l'Ebre...
0: I aquell carro, on és allò?
1: Ah, allò a Sanaüja. El carro
0: sí.
1: Que el va fer el poble de Sanaüja.
0: I Sanaüja, quin lligam tenia?
1: A Sanaüja hi ha moltes coses d'ell. A Sanaüja és el poble d'on va néixer la meva mare. I anàvem ja...
0: Rius, es deia,
1: Rius,
0: la teva mare, no?
1: Rius, la meva mare, sí.
0: I era filla de Sanaüja.
1: Sí, sí, sí.
0: I Sanaüja, per tant...
1: A la Segarra.
0: Ah.
1: És prop de Pons, entre Pons, Guissona...
0: I la teva família, de la teva mare, deus tenir família
1: sí,
0: allà...
1: Sí, bastanta família,
0: molt.
1: Sí. I anàvem molt, des de que ens coneixíem sempre hi anàvem.
0: I ella allà, què més coses hi té fetes?
1: A part de que va fer aquella Mare de Déu, una Mare de Déu de pedra...
0: Que s'havia perdut durant la guerra, no?
1: L'havien tirat a terra quan la guerra... Llavors, un grup d'homes que eren paletes i picapedrers i tal i qual, es veu que s'ho miraven i van dir, ostres, aquesta Mare de Déu estaria bé, en podríem fer una. I van parlar amb ell, van dir si els ajudaria, i ell de seguida va dir que sí, i van començar...
0: I això de feina, esculpida...
1: Sí. I llavors els homes, ells picaven, ell anava allà, dibuixava el que havien de picar, i un cop a la setmana anaven cap al poble cada dia, cada setmana.
0: No sé on ho vaig llegir, poder per internet, que l'Ajuntament de Sanaüja li havia fet un reconeixement.
1: Ara fa...
0: Fa poc d'això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, l'agost. Amb ell i amb tots els van dir un homenatge als creadors de la Verge de Pedra. Llavors aquesta imatge la van posar a dintre de l'església de Sanaüja.
0: Sí.
1: Perquè la que va caure o que van tirar quan la guerra estava a dalt, però a dalt era van valorar que no era aconsellable fer-ho, i llavors la van posar a dintre, però mira, és una...
0: A dalt no la veurien tant la gent...
1: No, està bé allà, sí.
0: A baix està més bé,
1: sí. Sí. I ara, el dia a últims d'agost, els hi van fer un reconeixement, que tinc... Després, si vols, ja t'ensenyo una foto del que diu. Sí, va ser un acte bonic, que jo també hi vaig haver de ser, amb les meves filles i tot.
0: Aquests murals, quan... Trigaven molt a ser acabats? Bueno. Tots més o menys? Jo n'hi va haver un que es va fer molt aviat i un altre que va costar molt.
1: No ho sé, no t'ho sabia.
0: Mesos.
1: No ho he comptat. Sí.
0: Mesos.
1: Sí. Jo el que va fer, l'últim que va fer, que va ser el del barri del Canal, el veia des del balcó de casa. Jo mirava i veia, el tenien tapat perquè no es vegués, i veia sabia com el feien, cada dia anava cap allà.
0: Sí, jo encara et relaciono com si visquessis a la granja.
1: Bueno,
0: sí.
1: Home, va ser uns anys molt macos, també,
0: aquells
1: la granja.
0: Anys,
1: eh?
0: Amb aquell rec que no ens deixava passar, que ni ens coneixíem. Jo havia passat alguna vegada per allà, per les monges, per aquell caminet, passàvem per la sínia, que hi havia la sínia de no sé quin pagès, em sembla que del Franquet.
1: Ah, sí, l'última casa, el Cal Corderet, que deien.
0: A Cal Corderet, li deien. Sí. I llavors tombava, però expressament només per passar per aquell camí, que no veia mai. O quan el rec estava buit, els decrius, que era perillós, havien passat, que de vegades pujava l'aigua, feia por a l'altre cantó, i és quan coneixia jo aquesta zona.
1: Sí, i nosaltres el rec ens separava, que jo a vegades volia parlar amb una tieta de les que anava a treballar a Can Malvei, una feia el torn del matí, l'altra de la tarda, a vegades l'esperàvem a l'hora que passava i li dèiem alguna
0: cosa.
1: De banda
0: del rec.
1: Sí.
0: Bueno, això,
1: després ja teníem telèfon i la gent, ja vam començar a tenir telèfon.
0: Els que hem viscut allà, aquells anys, després jo amb la teva família... Ai, a Can Capellans, també. Ai, la meva mare era de Can Païssa i a Can Capellans hi havien estat.
1: Era molt a la vora, no?
0: S'hi podia anar caminant.
1: Sí, per això jo a mi em sembla que les tietes, inclús el meu pare, es recordaven. La teva mare no li deien la ieta?
0: Sí, la ieta de Can Païssa.
1: Sí, jo crec que sí. I després també es feia molt amb un amic que tenia a Can Canaris, que també era a la vora. Can Canaris no és gaire lluny.
0: Sí, ja sé on és. Can Canaris, Can Amigó...
1: Que jo pensava... a veure, Can Capellans pertany a Molins de Rei, si no vaig confosa.
0: Sí.
1: Can Païssa també o Sant Feliu?
0: Sant Feliu.
1: Ah, perquè jo pensava, arribar un moment que pensava, el papa va anar a l'escola a Sant Feliu. I en canvi Can Capellans crec que pertany a Molins de Rei. No sé el per què va anar a l'escola a Sant Feliu.
0: Jo no ho sé segur, però jo crec que sí, que Can Capellans és Molins de Rei. El que sí que sé és que Can Païssa és Sant Feliu de Llobregat.
1: Ja.
0: Els meus tiets, quan es van casar a Sant Bartomeu, no, a Santa Creu.
1: Sí.
0: Perquè però és Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí.
0: Els enterraments i...
1: I aquella casa encara hi és o no?
0: Sí. Es va cremar fa 30 anys, però es va cremar per dintre i va caure un bon tros de la teulada. Però si no ho tapen els arbres i tu passes per la carretera o amb el tren, veus encara la masia, però és la carcassa només.
1: A mi la recordo molt, em fa molta il·lusió pensar en la casa de Can Capellans, però que mai l'he vist de la vora. Inclús des de casa es veu una mica des d'on visc ara.
0: Quan passes amb el tren...
1: Amb el tren es veu, passes molt a la vora.
0: Jo hi havia entrat a dins i tot, i fins ara, com que... I a les dues filles d'allà, d'aquella casa, les Fenollosa i Melchor...
1: Melchor. El meu pare l'havia nombrat, aquest nom.
0: Sí, eren de la nostra edat, de la meva cosina Nuri, i havíem anat allà a jugar i a nedar amb una mena de bassa que hi havia. Bassa, se li diu, però era com un estanc d'aigua.
1: Sí.
0: No, un llac, no. Era per guardar aigua per regar, però era grandíssim. I, Sí, a Can Capellans ja sé que allà hi havien estat amb l'Esperança i el Nolas, com parlaven.
1: Sí, sí, sí. Well, el meu pare hi va viure amb els seus pares.
0: Reconeixements i exposicions. Una que va fer es deia El poble i la seva gent.
1: Sí, sí.
0: Aquesta on la va fer?
1: A Can Ameller. I sí, va estar molt content. Li va fer molta il·lusió allà. Hi havia dibuixos de persones de Molins de Rei i després els quadres que ell tenia, d'altres.
0: Que li va encarregar el Toni Moreno.
1: Sí, sí, per l'Ajuntament, suposo, a més a més.
0: Va ser finalista dels Premis de Ràdio Molins de Rei.
1: Ah, sí?
0: D'això no fa dos
1: anys?
0: No,
1: no fa molt, no. Jo crec que al cap de poc temps ja es va posar malalt.
0: Sí.
1: Però va estar molt content, eh? Encara que no guanyés, ell estava encantat.
0: Sí, sí, el van seleccionar. I aquí, i on estàs tu sentada, també va venir una vegada aquest programa.
1: Ah, sí?
0: Però d'això fa 3 anys, poder. Això ja fa més temps. Era sí. Abans del que estem parlant ara, sí. D'aquesta exposició i tal. I el que no sabia és que havia fet d'extra en pel·lícula.
1: Ai, sí.
0: Amb l'últim cuplé, poder?
1: No! No, havia fet coses, ara no em sortiria. Com anuncis publicitaris, també fixes, anava a càstings i llavors els seleccionaven. Alguna...
0: No un sé, videoclip, poder, em sona?
1: Algun videoclip, sí, sí. O no sé què, amb els Amics de les Arts. Després l'altre dia vam trobar un que havia fet... que després ha anat a parar al Japó, crec, que el van gravar aquí... Ell el va anar a gravar i és com un vídeo que es veu uns nens jugant escacs. Me'l va enviar l'altre dia la meva filla. Perquè havíem perdut documentació. No, havíem perdut... El disc dur ens va fallar. I ens vam preocupar molt perquè allà hi tenia molta informació, el disc dur de l'ordinador. Llavors ell ho va portar a un lloc i el van poder recuperar. I clar, i ara trobem petites relíquies que potser no ens en recordàvem i allà estan.
0: I havia sigut soci molts anys de la Creu Roja.
1: Sí, sí, soci va ser fins a l'últim moment.
0: Un home artístic amb aquesta sensibilitat i havia treballat amb aquests que van a Hisenda.
1: Sí, a l'Agència Tributària.
0: A l'Agència Tributària, aquests sí, que sí. No. Que no els voldria jo de veïns, no?
1: No, no. Però bueno, ell estava en el departament de... d'arquitectes, estava, a la zona dels arquitectes.
0: Ell no et veia, et venia a buscar, tu dius, escolta, que no has declarat aquestes pomeres.
1: No, clar, a vegades alguna persona coneguda li deia, oi, estic fent, no sé, estic anant allà, que se'ls trobava, i, bueno, en fi.
0: A part del pont, els ponts de Can Baruta,
1: sí.
0: Que... jo no sé si la paraula és encarregar. Jo li vaig dir que m'agradaria i m'ho va regalar, s'ha
1: sí.
0: De dir tot. De casa meva?
1: Sí.
0: Li vaig encarregar aquesta vegada, sí, a la Torre Chrysler, la Torre
1: sí.
0: De Nova York.
1: Sí.
0: I aquest el tinc jo. Aquest no el veu ningú. Encara que, clar, hauria d'entrar al meu quarto.
1: Sí.
0: Si no hi entra tothom qui vol.
1: Clar, clar.
0: Ni qui vull jo, tampoc.
1: Ell és molt maca, la Torre Chrysler, sí.
0: Aquell és molt guapo, però jo l'he fotografiat i el poso per internet moltes vegades que puc, perquè és que és molt, el va fer tot amb fustetes, tots els detalls, les finestres, bueno, finestres, els vitralls a baix, sí. La punta de dalt a baix, a les cases, els edificis de lluny. Preciós, sí. Tu el vas veure?
1: Jo sí que el vaig veure, sí.
0: Ara... Acabat. Acabat.
1: Sí, sí, sí, me'l va ensenyar, i tant que el vaig veure, i tant.
0: Bé, estem parlant del Josep Maria Pubill amb la Conxita Tarragó, hem parlat de tota la seva obra que ens ha regalat, deixa aquí Molins de Rei. Saps què m'agradaria?
1: Què?
0: Que quan són festes a Molins de Rei estés il·luminat.
1: Estés com?
0: Il·luminat, aquests murals.
1: Ah, bueno.
0: Il·luminats.
1: Ja.
0: Que els que venen per la fira...
1: Sí.
0: Sí, que allà hi ha els vins, i hi ha
1: sí,
0: moltes coses.
1: Cada vegada que ben... hi havia la fira, ja deia, ara què faran amb això? Una vegada li van posar els vàters públics
0: sí,
1: o alguna
0: això,
1: cosa
0: ja
1: i ell es posava...
0: Jo. Una altra vegada vaig veure...
1: No sé si era el de Santa Creu, que li posaven balles a davant i li sabia greu, però clar...
0: Jo
1: potser també servia per
0: Per protegir-ho.
1: Per protegir-ho.
0: Una vegada vaig veure una escala també repenjada,
1: sí,
0: sobre.
1: Sí, això sí, quan donàvem una volta per allà i ho veia...
0: Si estés amb una mica de parterre, no sé com es diu, una mica de jardineta, una mica de protecció, sí, la gent no s'hi acostaria tant, i amb una llum, aquests dies de per la fira que ve tanta gent i a veure el camí
1: que
0: tanta gent
1: que destaqués,
0: és que val la pena.
1: Sí.
0: Jo, mira, ho dic ara aquí...
1: Allà a Sanaüja, abans no sé si ho hem dit,
0: no.
1: Allà a Sanaüja, a part de fer la Mare de Déu, va fer un carro que va estar allà al carrer on nosaltres vivíem, un carro, bueno, la reproducció...
0: No, aquest carro l'he vist.
1: Sí, a l'has vist, oi?
0: No, en fotografies, però sí. moltes vegades, sí,
1: sí,
0: molt maco.
1: Una veïna d'allà era el carro de casa seva, que tenia una fotografia, i va demanar si li faria, i bueno, el temps allà que estava... I allà s'emportava a vegades el Joan Pubill...
0: Quiñonero.
1: Sí, a vegades deia, va, m'acompanyes, i li servia de companyia.
0: Diu que també l'ajudava a l'Esteve Reventós.
1: Ah, és el seu amic, molt amic de l'Esteve.
0: Sí, és un home també...
1: Uf, és el seu amic de l'ànima, que dic jo.
0: Sí, l'Esteve i el Josep Almo, no sé qui és.
1: El Josep Almo, sí, el Josep Almo, que també li deia el primo, ell, perquè és el... Es diu Pubill de segon, el Josep.
0: Almo Pubill.
1: És, viu a la... Viu cap a la Riera Bonet. Sí, es cuida de l'Associació de Veïns del Barri.
0: I aquell no devia venir aquells dies que van fer això de casa i per això...
1: Està potser en alguna de les fotografies
0: poder
1: i surt
0: que
1: ell, eh? Sí, em fa l'efecte que sí. Bueno, en aquest cas va sortir a casa teva, només devien venir el Màxim.
0: El Màxim i el Pubill.
1: Exacte.
0: I el Pubill Quiñonero.
1: Ah, també.
0: Sí, no el Josep Maria.
1: No sé si ho sap el Joan, que estem parlant del Josep Maria.
0: Ah, no, jo no li he dit, no,
1: no
0: l'he vist,
1: tampoc.
0: Però li podria haver escrit, eh? No l'he pensat.
1: Sí, el Joan, bueno, es preocupava molt per Josep Maria tot el temps, sempre, vull dir...
0: Quan estava malalt.
1: Sí, sempre, venia molt.
0: No, i el Josep Maria també per ell, eh?
1: Sí, perquè ell se'n refiava.
0: Se'n refiava i es preocupava.
1: Si l'havia d'acompanyar, en algun lloc l'acompanyava i tot.
0: Si havia d'anar al metge, alguna cosa, sí, l'havia acompanyat. El Josep Maria amb el Joan, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant, i tant.
0: Sí, que el Joan havia tingut algun problema, no me'n
1: sí.
0: recordo, però jo sé que ell patia.
1: Però, per desgràcia, quan va morir el Josep Maria, el Joan estava malalt, perquè es havia fet mal i estava a la clínica. Bueno, per desgràcia, vull dir, no hi era.
0: Sí, me'n recordo d'això,
1: no
0: que el vaig trucar i em va dir, mira, però jo estic
1: estava a la clínica. Estava a la clínica, sí, perquè havia caigut.
0: Sí.
1: Havia caigut, sí, sí.
0: Bé, estem amb el programa, ens queden 10 minuts sí. i hem parlat bastant, però encara escoltarem més música. Quina t'agradaria avui?
1: Ai, ah, bueno, si em poses la teva m'agrada molt. L'avui he tornat.
0: Ai, ah, bueno, gràcies,
1: ah.
0: sí. Sí, jo tenia
1: sí,
0: preparada
1: m'agrada.
0: El vals del retorn, aquell del gegant. El pare i la filla,
1: sí.
0: un somni els ha dit, escapeu-vos una hora que el poble us espera per obrir-nos les portes de la federació. I va dient, i els gegants ballen i ballen i ballen, les dones canten, els homes somriuen, la gent que treballa avui per una hora ha sortit al balcó. És aquesta la cançó. Però la posarem un altre dia.
1: Igual,
0: ara escoltem la que tu has demanat.
1: Bé,
0: no? Que em fas
1: aquesta, que inclús el meu net em diu... Que a vegades l'han posada, no sé, allà l'envol, que juga i que se la sabia, la lletra d'aquesta, de l'avui he tornat.
0: Quina edat té?
1: 14, farà 15 ara.
0: Veure, sí. Sí, els que ara tenen 50 anys, jo em recordo que em diuen que la cantaven de jovenets, perquè
1: sí.
0: la cançó és del 88.
1: Sí.
0: El 88, quants anys fa?
1: De 88? 30 i pico, vora 40.
0: Vora 40, 38 anys.
1: Sí.
0: Doncs, esclar, els que ara tenen 50, llavors en tenien 12 o 13, sí. Gent que ara ja són grans, i em diuen que la coneixen de jovenets i després els altres, i ara el teu net que en té 14.
1: Sí, i diu... I vist que te la van posar en el disc aquell de la Ciutat Pubilla de Molins de Rei,
0: sí,
1: de les Sardanes,
0: sí.
1: que és bonic, em va agradar bé sentir-la allà.
0: Sí, amb això jo, quan parlàvem amb el Josep Maria, que ell deia de deixar petjada, dic, sí, el que tu et sents amb els teus treballs,
1: sí.
0: a mi em passa amb les cançons, estic content que almenys aquesta d'avui ha tornat ha tingut cert ressò.
1: És que s'ha fet com un himne.
0: Sí,
1: eh?
0: Ha sortit cert ressò i ha tingut reconeixements i la canten els geganters, els del camell, que després he fet la del camell, la dels gegants, sí. he fet una a la Mare de Déu de la Candelera,
1: sí.
0: que hi ha qui em diu que a mi m'agrada molt, però la que més ha enganxat, com es diu, és aquesta. Escoltem-la.

0: Bé, doncs ara saps què pensava quan he sentit la cançó? Que la primera vegada que la vaig escoltar me la va donar a escoltar un... A la botiga... Jo treballava a Cal Robert, però després vaig anar a viure al barri Bonavista. I allà hi tenien una botiga, que Cal Robert. I jo hi havia anat...
1: El Rubio.
0: Sí.
1: Sí.
0: I l'Antonio, de la botiga, un dia vaig a comprar, quan ja havia passat molts anys, jo estava casada i tenia les nenes, i em diu, mira, Conxi, que t'ensenyo una... escoltaràs una cosa que t'agradarà. I em va posar en un caset aquesta cançó. I
1: Ah,
0: sempre he
1: mira.
0: recordat que on la vaig sentir per primera vegada. I després, després ja la vaig anar coneguent, sentint més. I em va fer molta gràcia aquest fet.
1: Sí, veus? Mira, si parlem d'anys, és clar, si la cançó té 38 anys,
0: Sí.
1: sí, doncs és clar, s'ha anat escoltant. Bé, ara ens queden 3 minuts. Alguna cosa que vulguis dir que
0: Ai.
1: t'hagi quedat
0: Ui, no, no, no, no sé. Ara què t'ho haig de dir?
1: contenta d'haver parlat de Josep Maria?
0: Home, clar que sí, molt.
1: Saludem al
0: Ah,
1: màxim.
0: bueno, no t'he dit que tinc dues filles, que
1: Ah,
0: tenim dues
1: sí?
0: filles, la
1: Sí.
0: Meritxell i la Marta, tres nets, bueno, els dos Jordis, que són les parelles, que tots dos es diuen Jordi, i els nets, que un es diu Enric, l'altre Bernat i la Gemma.
1: Ja veus, ens deixàvem
0: Home,
1: important. Hem
0: home,
1: parlat
0: si m'estan escoltant...
1: dels cosins, dels de Sanaüja.
0: Oh!
1: Sí, jo també els saludo des d'aquí, que la teva filla, una d'elles, m'ha escrit alguna vegada i m'ha dit que, bé, com que estava agraïda perquè jo de vegades em parlava
0: Sí,
1: del seu
0: sí, sí.
1: pare, i jo dic, sí, és que jo la mirava molt i a més m'hi sentia identificat i que crec que... I
0: Sí.
1: ella sempre, bueno, que m'ha escrit alguna
0: Sí,
1: vegada.
0: que tu vas parlar d'ell, sí que ho
1: I
0: sé.
1: per preparar aquesta entrevista d'avui o aquesta conversa,
0: Sí.
1: també m'ha ajudat ella, la teva filla. Meritxell, m'has dit que es
0: La
1: diu...
0: gran Meritxell i l'altra
1: És
0: la
1: la que
0: Marta.
1: m'escrivia?
0: Sí, totes dues, una crec que et va enviar alguna cosa. Sí,
1: Ai,
0: la que t'escrivia segurament era la Meritxell, que té un nen que es diu Bernat.
1: és la que té el nen de 14 anys?
0: Tots dos van néixer amb poc de diferència, les dues filles.
1: I els altres dos, en tenen dos més o
0: Una,
1: no?
0: no, una filla té un nen i una nena, i l'altra filla té un nen.
1: Ah, val. I els Jordis són els...
0: Les parelles, que es
1: Fan
0: diuen Jordis.
1: bondat? Fan bondat? Sí?
0: Sí.
1: Els saludem també, si no rondinaran. Val, molt bona tarda i gràcies, Conxita.
0: Moltes gràcies a tu, eh? Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora del matí per tal de desallotjar els migrants que són als voltants d'aquesta planta desaladora pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en aquest operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano, que està situada a la mateixa zona però més allunyada de la desaladora. Hi ha unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, es van manifestar pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de forma espontània, es van instal·lar tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. I aquí a casa nostra, el nou director de la policia, Ferran López, ha defensat que Catalunya tingui les competències d'una policia d'estat i ha apuntat a aeroports, ports i platges. En una entrevista al diari El Periódico, López pensa que hi ha molts espais que no estan transferits per inèrcies i per dificultats normatives de base, i descarta que hi hagi canvis en la cúpula del cos més enllà dels estrictament necessaris. Parlem ara també de cultura, perquè Constantí celebra la 43a edició de l'Aplec de la Sardana, la cita organitzada pel Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi tarragoní. Tindrà lloc a partir de les 12 del migdia i acabarà a les 5 de la tarda. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: I actuaran les cobles Cossetània i Reu Jove. La Plec és una de les trobades sardanistes més consolidades del Camp de Tarragona i, com cada any, reunirà centenars d'aficionats vinguts a diferents municipis. Josep Maria Salvat és un dels responsables de la Plec.
3: Tenim bastanta tirada en el sentit de que a la gent els agrada les cobles que tenim i les sardanes que toquen, el qual vol dir que venen. Nosaltres encantats de que vinguin, no?
2: La jornada es tancarà amb un tradicional refrigeri de coca i cava per a tots els assistents.
1: I encara més cultura, la plaça del Castell de Torredembarra acull la primera jornada del 30è concurs de castells amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat fa uns instants i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Els golejadors espanyols van ser Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzábal. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
5: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Gemma Ibáñez Escuder, actriu, directora, professora de doblatge i jugadora professional de domino, que m'ha semblat espectacular. Molt bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, Bego.
1: Molt contenta que ens acompanyis.
2: Gràcies per convidar-me.
1: En aquesta tarda, que no sabem si és, bueno, ja no sé si és tardor o final d'estiu, però amb aquesta calor...
2: Fa una calor horrible.
1: Una calor horrible, sí senyora, sí senyora. Molt contenta que ens acompanyis a Ràdio Molins de Rei, perquè a més tu ets de Barcelona, ara sí. Explicarem la teva trajectòria, però has viscut a Molins de Rei.
2: Sí, 7 anys.
1: 7 anys, una temporada i tens lligam. Has vingut també a certàmens com la poesia.
2: Sí, m'han convidat aquí, he estat encantada de participar i de descobrir facetes que jo també mateixa no coneixia gràcies a vosaltres.
1: Fer aquest tipus de... Sí. D'activitats. Sí, sí. Doncs ara estem a la ràdio. Tot i que jo sempre dic que fem un programa local, però en projecció global, perquè després, com que ho pengem a la web, podcast, i ens escolteu, si ho voleu tornar a escoltar, ho podeu tornar a escoltar. Anem a començar per la convidada. La Gemma Ibáñez Escuder, que fas... ets... El doblatge, perquè ens entenguem, ha estat la teva vida professional, però sí. No vas començar aquí. Però jo el primer que voldria que m'expliquessis una mica és què és l'essencial per ser actriu de doblatge. Tu que portes tants anys a la professió, perquè no, la gent no sé si posa la paraula actriu davant quan algú pensa en una persona que dobla una veu. I al final sou actors i actrius.
2: Sí, intèrprets.
1: Això.
2: O sigui, una de les coses que fem nosaltres és interpretar amb la veu i la imatge i el text que tenim aquell trosset de pel·lícula. I a base d'entendre què està passant, què li està passant a aquell personatge, nosaltres ho traslladem a un altre idioma, català o castellà.
1: Tu com vas començar a tensar-te aquest món?
2: Doncs a mi em va impactar una pel·lícula quan tenia 6 anys. Va ser la primera pel·lícula que vaig veure al cinema de persones reals després de veure dibuixos i em va impactar. Aquella pel·lícula era Cantando bajo la lluvia i allà el personatge principal era la transició del cinema mut al cinema sonor. Era una noia que tenia la veu així i la havien de doblar.
1: Sí.
2: Em va impactar tant aquella pel·lícula que allò em va calar.
1: I vas dir, jo vull fer això.
2: Jo vull fer això.
1: 6 anys, Déu-n'hi-do.
2: Sí, 6 anys, o sigui que sí, que sí. Que quan diuen que els nens han de veure moltes imatges, sí. Hi ha una part que sí que afecta.
1: Perquè això de la part artística a casa teva, hi havia algú que
2: no,
1: vingués?
2: No, el meu pare sempre ha sigut artista, pintat, dibuixat, i sí, som artistes, però professionalment no.
1: Val.
2: I aleshores, doncs, sí que volia formació, no hi havia formació, i finalment doncs, vaig decidir estudiar periodisme per passar del món de la ràdio al món del doblatge. En aquella època estem parlant dels anys 80 i pico, eh?
1: No hi havia? No era com una professió?
2: No, era una professió, però molt petita. És que les majors van ser les que van instaurar el doblatge aquí a la Segona República perquè volien que els seus productes tinguessin molta difusió. Aleshores, quan l'època de la dictadura, Franco ho va obligar perquè així ell podia controlar el que es deia en les produccions.
1: Clar.
2: Però eren... una professió molt petita i que s'alimentava pràcticament de 4 o 5 famílies. Què va passar? Que evidentment aquest mercat va anar ampliant-se. Primer l'aparició de La Forta i allà la professió va necessitar fer una escola on van aparèixer un grup de primers professionals que van accedir des de fora, i nosaltres som la segona fornada, quan van aparèixer les televisions privades, la segona fornada que sortim d'una escola de la professió.
1: Que es començava a arreglar, perquè ens entenguem, no?
2: Sí,
1: era una cosa arreglada.
2: Era una necessitat. En aquests moments hi ha moltíssimes escoles o centres formatius perquè és una atracció per molta gent i perquè la formació és necessària, però potser no hi ha tanta necessitat com en aquell moment. Però bé, és necessari que hi hagi formació.
1: Tu vas començar treballant com a periodista en el món corporatiu, en aquest cas amb l'entitat de la Caixa.
2: Sí.
1: Per tant, no vas anar directe cap al doblatge?
2: Va ser circumstancial, però sí que em van agafar un... com a interina, i com que estava, va haver-hi una baixa en el departament de premsa i aleshores jo estava estudiant periodisme, i va ser una sèrie de factors que van fer que sí que entrés. I vaig aconseguir, perquè treballava directament amb el director general, que després ha sigut... hem coincidit en el món del dòmino, fixa't com és. Com és la vida.
1: Pues parlarem del món del dòmino.
2: Vaig aconseguir, doncs, plaça fixa. Però en aquells moments jo ja havia acabat l'escola, i allà, amb la joventut, vaig haver de decidir una cosa segura o
1: arriscar-te.
2: O arriscar-me.
1: I vas tirar cap al risc.
2: Sí. Sí.
1: Ha sortit bé?
2: Sí.
1: Perquè estàs fent tots els papers de l'auca. No?
2: Tot el que es pot per sobreviure.
1: Actriu, directora, però ara explicaràs una mica què és cadascun d'aquests papers. Sí. No? Però com recordes aquells començaments? Com els recordes?
2: Amb molta il·lusió, molts nervis, molt desconeixement personal, i alhora moltes ganes. Hi havia molta feina, moltíssima. I molta gent, o alguna gent que sí que confiava en tu. Potser fins i tot més que tu mateixa, perquè no et coneixes. Són els inicis amb tot
1: a la vida.
2: A la vida,
1: sí,
2: con
1: sí.
2: Lo bueno y con lo malo.
1: Sí,
2: sí. I tot això estava.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: Aquesta, el que és més sorprenent és que després de 36 anys de professió, aquella il·lusió i aquelles ganes davant del faristol no es perden. I no és una cosa que em passi a mi, passa amb molts companys.
1: Que guai.
2: Sí, és molt guai.
1: Això és bonic, perquè sí. Fer alguna cosa que t'agrada,
2: sí.
1: I que sempre puguis fer alguna cosa que t'agrada, amb els seus anades i tornades, que això és un gran privilegi,
2: sí.
1: Que et desregala el destí o qui vulguis.
2: Sí, donar gràcies a l'univers forma part de...
1: Em sembla super, super xulo. Sí que et volia preguntar una mica, amb aquests anys, jo deia, has fet tots els papers de l'auca, vas començar com a actriu... Aquest és un programa que m'agrada explicar la trajectòria. En aquest cas de la Gemma Ibáñez Escudé. Vaig repetint el nom, per si no em diuen, si t'enganxo a meitat no sé de qui parles. Dic, vinga, doncs jo vaig repetint el nom. Que ens acompanya avui. I vas començar com a actriu de doblatge, que estàvem explicant abans que per què interpreteu. I has acabat també fent altres coses com ser directora o ser professora.
2: Sí.
1: Explica'm què vol dir ser directora i què vol ser... I com afronta ser professora.
2: Sí.
1: Comencem pel principi.
2: La direcció va venir també una mica per casualitat. Una companya es va quedar afònica, no podia dirigir, em va dir, porfa. I una mica...
1: Perquè el director què fa?
2: El director mira la pel·lícula, decideix quin repartiment fa, i que després et volia comentar una cosa més general. Uh-huh. Després ho dic. I aleshores doncs, fa aquest repartiment. Quan en producció organitzen la sala, de quin actor va i quin actriu en quin moment, doncs el director dona les pautes de com s'ha d'interpretar. És el que més coneix el producte, tot i que sempre anem una mica justos d'informació. Però sí que hi ha una percepció personal, i no és la mateixa per un home que per una dona, per segons quines edats. Clar, no veiem tots la mateixa pel·lícula. Però sí que intentem respectar al màxim aquest original. I donem les pautes

0: En aquest moment són les que fa el director. Guia l'actor, acompanya l'actor perquè no vagi tan sol. L'actor entra, o sigui, entrem, ens diuen qui som, ens diuen una mica de què va el paper i ja està. I comences a sentir un original. Sigui l'idioma que sigui, l'entenguis o no l'entenguis. Però
1: estàs dient que teniu falta d'informació, o sigui que heu de nosaltres ser ràpids.
0: Sí, molt ràpids. Tot això ho enregistrem en res, en poquíssim temps. O sigui, escoltem un parell de vegades l'original, si volem fem un sense so, que és veure la imatge però sense la part auditiva, i així assagem per veure si hi ha algun gest que el podem agafar millor amb la manera de dir. Veus aquests, aquestes coses que faig? Doncs igual sí. Imatge també és necessari.
1: Els que ens escolteu en ràdio, que òbviament sou la majoria, fa com uns gestos que adapten, no? O sigui, la gestualitat sí. Aquesta que acompanya
0: i paro a la locució. Mica la, sí, la perquè locució. No quedi tot ben dit així, perquè no sinó...
1: Pla, que no sigui pla.
0: Això, sí.
1: Em volies dir una cosa general?
0: Sí. Et volia dir una cosa... jo t'agraeixo moltíssim, Bego, que jo està aquí avui per parlar de les meves passions, però sí que sóc una mica la representant de moltes companyes. Moltes companyes que tenim, actrius, que sí que les fem, però no només les fem nosaltres, sinó que les fan d'altres. Moltes companyes que potser no tindran mai foco. I som des de tot, i parleu de dones, en aquest cas, ja m'ho perdonaran els homes, però...
1: Aquest programa parla de dones, sí.
0: Però som des de producció, que el 90% són dones, producció, tècniques de so, tècniques de mescla, lingüistes, traductores, ajustadores, directores, actrius... O sigui, som un gran grup de gent que fem que una pel·lícula arribi. Clar. I sense cap d'aquests no es pot fer. O sigui, no només la protagonista o el protagonista. Clar. Som tot l'equip, tot, absolutament tot, el que dona la rèplica al protagonista d'estar a l'alçada, d'estar perfecte. I a vegades aquests no tindran foco i la seva feina és complicada, exactament igual.
1: Déu-n'hi-do, no era jo conscient ja. De la quantitat de gent que mou som un molts. Doblatge.
0: Som molts. Clar. I és una màquina que, i a més no hi ha només un estudi, hi ha molts estudis a Barcelona i a Madrid.
1: Clar.
0: Val? I per tant, doncs, les produccions es fan amb una agilitat bastant...
1: Ràpida.
0: Sí, i amb molta exigència dels clients.
1: Això et volia preguntar dues coses. Una respecte a la direcció, que era si hi ha estils de direcció. M'has dit una mica que no és el mateix un home que una dona que no, però volia saber... Tu, per exemple, si veus una pel·lícula doblada ja saps... qui ha dirigit la sala,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, sí, sí.
1: Com els directors d'orquestra, sí, directores d'orquestra.
0: Sí, mira, una pel·li que vaig dirigir jo, la directora d'orquestra. Sí, perquè, a veure, forma part de la... O sigui, què ens farem? Ens farem la vida més fàcil, no? Sí. O sigui, sí que és cert que un director tria.
1: Clar.
0: I hi ha moltes companyes, companys que poden fer aquell paper. Potser hi ha algú que el vols en concret, perquè és una veu molt habitual i molt característica. Però la resta potser l'han fet dos o tres persones.
1: Clar.
0: Per tant, tu lluitaràs per allò que veus. I què veus quan escoltes la pel·lícula? Una sensació, no? Una sensació. I després hi ha coses que t'arrisques més. Dius, jo aquest, no sé, però treballarem el paper... per intentar-lo treure endavant. Bueno, clar. Per treure endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: Val? Aleshores, clar, és com crear no sé, una història en paral·lel, val? Que no se'n vagi de la imatge. La imatge suporta moltes coses, i tu amb això sí, també ho veus, sí, no? O sigui, no només són paraula, ara ja. Ara sí, ja és, la ràdio és imatge. Doncs la imatge suporta moltes coses, però el que jo, a mi m'agrada, és que no es noti que està doblat.
1: Clar.
0: Quan algú em diu, ah, eres tu, o ah, ostres, per això és el millor que pot passar, per mi.
1: I ja... no t'he fet la pregunta perquè tampoc sé si és oportuna o no, però hi ha la gent, sobretot que porteu més temps, com tu, que ets una persona reconeguda i amb una trajectòria llarga, teniu com personatges adjudicats que, no sé, jo recordo quan ara es va morir, crec que era Robert Redford, que van buscar el doblador.
0: Sí, Manolo García.
1: Sí, que havia doblat gairebé totes les pel·lícules de Robert Redford. I... que a més me'n recordo que va explicar que mai va tenir l'oportunitat de conèixer-lo, que no...
0: Jo he tingut la sort de conèixer una de les que jo doblo.
1: Sí, però això us passa? Vull dir que agafeu al final personatges... O ara això ha canviat
0: una mica? Ara ha canviat moltíssim. Ara ha canviat molt. És que, clar, la quantitat de producció audiovisual o de cinema que es feia als anys 80...
1: O 90.
0: Sí, sí. Ara...

0: sí, sí.
1: Clar, és que ara amb les plataformes, nou client, nova forma de treballar, noves maneres, i t'has d'anar adaptant a tots els temps que van passant.
0: Clar.
1: Supervivència. I això, abans em preguntaves, doncs la direcció, vaig entrar per aquí i vaig descobrir tot un altre món diferent. I amb el tema de la formació, si jo havia demanat formació quan jo m'iniciava en tot això, era de justícia, que quan se'm va oferir l'opció, jo al principi no volia perquè considerava que ja hi havia molts professionals, uh-huh. Però era de justícia que la formació existís.
0: Clar.
1: I és cert, doncs com a qualsevol estudi, que hi ha moltíssima gent que es forma i després alguns es dediquen professionalment a això. És cert que no tothom...
0: Hi arriba.
1: Però sí que és cert que amb la veu vas a tot arreu. I tu has après a utilitzar la teva eina de treball, de feina, en aquest cas, o de vida, no? Per tant, l'has de poder utilitzar.
0: Sí, sí.
1: Molta gent es descobreix, gràcies al doblatge, facetes de la seva personalitat que tenen amagada. Vull dir, i per mi ha sigut un gran aprenentatge l'escola, formar.
0: Ja m'explica amb això de descobrir facetes de la personalitat, sí, a partir de que com parles o com
1: dobles.
0: Home,
1: perquè mira, és que clar, quan interpretem et toca fer una prostituta o una monja, una boja, una germana, una innocent, un nen, una nena, o sigui, passes per molts
0: rols.
1: I això els alumnes també, clar, evidentment passen per tots aquests. I tu portes etiquetes i tu et creus que jo no podré fer mai un gest sexual.
0: Clar.
1: Doncs sí, quan el fas, et descobreixes.
0: Que guai.
1: Clar, és per això ens agrada tot tant. Jo crec que ens té enganxat perquè sempre descobrim alguna coseta.
0: Què t'agrada més? O sigui, dels tres papers que fas, quin t'agrada més? O ser actriu de doblatge, ser directora de sala, ser professora?
1: Són diferents, però
0: amb
1: el que més gaudeixo és fent d'actriu. Potser també perquè, a veure, la responsabilitat no és tant com a les altres.
0: Clar.
1: I a nivell de professora, la responsabilitat és una altra cosa, però el grau d'energia que tu deixes allà és molt elevat.
0: Clar.
1: Perquè intentes... O sigui, a mi, clar, els meus alumnes dels inicis, els d'ara, jo he canviat gràcies a ells, m'han ensenyat moltes coses, però sí que continuo sent una sargento O'Neill, o sigui, una professora dura. Per què? Perquè respecto moltíssim aquesta professió i l'adoro. I m'agradaria que el futur estigués fet amb professionals que sentissin una mica el mateix respecte.
0: Sí, sí, sí. Me comentaves per l'entrevista que des que vas començar fins ara tot havia canviat molt. Una cosa ja l'hem comentat una mica, que era la irrupció de les plataformes.
1: Sí.
0: I el fet de la hiperproducció, perquè ara hi ha molta producció.
1: Sí. La pandèmia ens va trencar.
0: I l'altra era la pandèmia, que era el que et volia preguntar. Que això també ha canviat maneres de treballar.
1: Molt.
0: I ara, això en què ha canviat? O sigui, que prepandèmia, postpandèmia, en què ha canviat?
1: Solitud. Mm-hmm. Independència. Egoisme.
0: No saps dir-ho.
1: No sé com dir-t'ho. O sigui, entenc que la interpretació no és única. O sigui, tu i jo mantenim una conversa i aquí sí. Hi ha uns punts i a part, punts seguits, unes...
0: Sí, sí. No?
1: I un volum i un... Tot sí, això s'ha perdut perquè ara treballem sols.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, clar, jo faig la meva intervenció correctament i el director m'ajuda, vull dir que sí, correcte, però quan després entres tu a fer les teves intervencions, potser hi ha coses que no tenen la mateixa energia que puguem que pot tenir ara una,
0: la
1: conversa.
0: Clar.
1: I això es produïa a sala. Parlàvem i parlàvem amb el seu ritme, amb el ritme de l'actriu original, però la meva companya i jo parlàvem.
0: Clar.
1: I això s'ha perdut.
0: Perquè treballeu com a més sols, diguem-ne.
1: Sols,
0: no?
1: Completament sols. Clar, a nivell egoista, home, jo sé que si vaig i tinc una hora amb 20, o sigui, potser faig la feina amb una hora. I ja
0: clar,
1: està.
0: Clar.
1: Si després treballo amb dos o tres o quatre persones, igual se m'allarga a dos o tres hores. A nivell de producció és més complicat i a nivell de personal com a actriu també, perquè perdo més temps.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però a nivell de producte, per mi, per mi, a nivell de producte, si puc, dirigint, tenir a dos personatges principals junts, per mi és un luxe.
0: No sé si també hi ha hagut com a més varietat des de que tu vas començar fins ara del tipus d'origen de les... És a dir, ho parlaves, les majors en el seu moment, quan això va romper, tot venia molt d'Estats Units, no? Algo de cinema europeu, però jo crec que en els darrers anys, jo potser és una percepció, t'ho pregunto si és així o no, hi ha una varietat molt més a l'abast de tothom de productes de països amb uns idiomes que no són ni l'anglès, ni el francès, ni l'espanyol, perquè ens entenguem, no? Vull dir que potser has de traduir de l'iraní, o bueno, del, no sé quin és, ara ha quedat fatal, però de l'àrab o del coreà o del...
1: I dirigir pel·lícules així són complicades. L'altre dia un company em deia que estava fent una brasileña i li sortia Tinto i la Madre.
0: Clar,
1: i tots parlen alhora. I és diferent la forma d'interpretar, la forma de dir, després com disparen, cada idioma té ressonadors diferents... Els americans ressonen des d'aquí dalt, les brasileires són una mica així, no? Aleshores, clar, els que sí que ja venim de fer molts mangas i de treballar amb originals estranys, com són això, per estranys...
0: Sí, per la nostra cultura occidental.
1: Per la nostra cultura. Sí. Doncs ja t'adaptes, però hi ha moments que et planteges, ho he de fer així? He de cridar tant?
0: Clar.
1: Vull dir, aleshores sí que és una forma diferent de fer. Cada idioma té les seves característiques i nosaltres ho hem de traslladar a un castellà perfecte i a un català perfecte.
0: Clar.
1: I ja està. I que es perdi el menys possible.
0: I tu agafes carinyo amb algun dels personatges que...
1: Sí.
0: Quin és el que tens així? O més recent, perquè clar...
1: A veure, clar, saps què passa? Que quan és una feina de dia a dia, o sigui... ara, clar, l'última sèrie que acabo de fer és una dona que se m'assembla, m'identifico molt amb ella. Aleshores, fer un personatge que no és tipus i que tu ets tu i que li passen coses que a mi també em passen, és com...
0: Connectes.
1: Amb això sí, però clar, hi ha personatges que han tingut més ressò o hi ha personatges que m'han costat més i aquests m'han obligat a buscar-me noves maneres de dir i això, doncs, ostres, també és molt gratificant.
0: També és un repte.
1: Jo no puc veure les coses en el moment. Si he de veure alguna cosa, l'he de veure amb molta distància. Quan no veig sala, quan no veig director, quan no veig res de res. Quan puc ser una espectadora. Saps?
0: Ara no t'hi entès. Respecte a valorar la feina que has fet.
1: Sí, de feines. Per tant, i després, a vegades m'ho diu el meu marit, diu, és que has fet avui? No ho sé. Una xula, una cosa molt xula, però o no. O, però
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: No ho sé, no portes una... Jo, almenys, no porto un seguiment.
0: Un seguiment. Però, perquè a més deu ser molt variat.
1: Home, de tot, totalment.
0: Deus tenir una feina molt variada.
1: Totalment.
0: No? Que cada dia és diferent, o no, perquè si fas una sèrie suposo que ja no tant.
1: Sí, no, amb una sèrie ja li agafes, ja, o sigui, ja està, ja saps, ja la coneixes, ja la veus venir, ja la intueixes.
0: I al món, estem parlant amb la Gemma Ibáñez Escudé, actriu de doblatge, directora i professora, en el món del doblatge, Gemma,
1: digui'm,
0: que hi ha tants protes, hi ha molt més protes masculins que femenins.
1: Per favor. Per això he volgut fer un homenatge a les meves companyes, sí. Sí, sí, ja ha sigut, o sigui, jo que vaig començar als anys 89-90 en una professió molt masculina, amb molta testosterona i amb unes estructures molt rígides on que et fessin un piropito a la sala.
0: Sí, sí. La nena.
1: Sí, t'havies de sentir agraïda.
0: La nena.
1: Saps? Ara jo crec que no passa amb els meus companys joves, no, jo crec que no, els companyes no els hi passa.
0: A la societat del moment també.
1: Crec que
0: final,
1: ha canviat molt.
0: Vull dir que crec que no era com molt diferent d'altres àmbits de la societat
1: no,
0: del moment.
1: No, era, la nostra professió és una petita mostra de com és el món.
0: Clar.
1: La petita mostra.
0: Però jo deia una mica en el sentit de que segurament a les pel·lis surten, hi ha més feina per homes que per dones,
1: sempre.
0: Perquè hi ha més homes veus.
1: sempre.
0: A doblar.
1: Sí, sí, sí, sempre. Una pel·li... O sigui, sempre hi han policies, 80% homes, i la inspectora.
0: Clar.
1: I la mujer de... Però, sí, m'entens? O sigui, en sí, general, policies, bombers, ejército...
0: Clar.
1: Jo he arribat a ser l'única dona en una pel·lícula. L'única dona.
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina't.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tenia res.
0: Tinc l'esperança que comenci a canviar una mica.
1: Sí, ja canvia. Hi ha més directores. Sí, hi ha
0: també
1: moltes sèries de gent jove que són...
0: Més igualitàries, diguem-ne.
1: Sí, i inclús sèries molt... Però aleshores es consideren femenines, sèries per dones. I dius, venga.
0: Que això em connecta amb el que parlarem ara, que és l'altra faceta de la teva vida, que em sembla superinteressant. Bueno, no, volia acabar amb una cosa del doblatge, que si no se m'oblidarà, jo ho tenia aquí apuntat. Preparant l'entrevista em vas dir que tu tens un tipus de feina que, bueno, ho expliques tu, que no cal que ho expliqui jo, ho expliques tu, que no és sempre lineal en intensitat, sí, i que per tant per tu la formació en continu, més enllà de ser mestra, de ser professora, de formar-te tu mateixa, sí, ha sigut com un leitmotiv a la teva vida sempre.
1: Sí.
0: No? Vull dir que sempre s'ha posat molt per la formació. També.
1: Sí.
0: I em vas dir una frase que m'agrada molt. L'èxit real és mantenir-te.
1: Sí. Sí. Això ho puc dir ara, venga, que porto 36 anys de professió. Sí, és un èxit. És un èxit. Que no ho penses, eh? Quan comences? Quan comences penses que l'èxit és que et surtin totes les protes del món mundial. I després te n'adones que està molt bé això, però... I si surten, perfecte, però seguir... Jo tinc companyes que són meravelloses que ja no han fet mai més doblatge, o perquè s'han cansat, o perquè han tocat altres pals, o perquè s'han cremat, no sé, els motius.
0: Sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent que ha desaparegut, o hi ha gent que s'ha quedat malament de veu, de tant forçar, 50.000 coses. Però sí, mantenir-se... O sigui, aplaudeixo totes les meves companyes que vam sortir de la mateixa escola i que encara hi som.
0: Encara hi sou.
1: Sí.
0: Com cuides la teva veu?
1: Doncs no fumant, no posant-me davant dels aires, vaig sempre amb mocador, bec aigua i la vaig hidratant constantment. I després, doncs, bueno, en aquesta formació vaig fer un curs de voicecraft, que és saber on, des d'on col·loco la veu. Què faig quan faig...
0: Un curs de, torna-m'ho a dir això.
1: Voicecraft.
0: No havia sentit mai a la vida.
1: Jo vaig sentir a La Voz.
0: Ah.
1: A la Helen, una primera professora.
0: Que és un programa de tele, no?
1: Sí, sí, sí. Ella feia això. I vaig dir, ho trobo molt interessant.
0: I es tracta de saber?
1: De saber col·locar el ressonador que et deia a diferents llocs. Entendre què estic fent amb la meva eina quan parlo, no?
0: Clar.
1: On l'estic col·locant, perquè... Moltes hem fet nens durant molts anys, aleshores col·loques la veu en un lloc concret, no? Què faig? I com ho faig per no fer-me mal?
0: Clar.
1: Doncs és una mica això.
0: Això dels nens també ha canviat, no?
1: Ara ja... Sí, sí, ara ho fan nens. I espero que d'aquí poc ho faci la IA. És l'únic que espero que faci la IA, perquè sí, els nens que treballin no ho trobo bé.
0: Sí, això és complex, amb el món de la publicitat.
1: Home,
0: també.
1: Home, ho trobo fatal.
0: Sí, però això bueno, és complicat. Lo de la IA, que no ho hem parlat.
1: La IA, no ho sabem.
0: Què farem amb la intel·ligència artificial? Que
1: no sé.
0: Imita veus i que tothom t'avisa. Cuidado, cuidado.
1: Sí, a veure, sí, he vist coses fetes per companys que ja no hi són, que dius, uau, que peligro. De fet, mira, volia parlar de DUB, que és la nostra associació, que ha fet 7 anys ara.
0: Dubnes, què vol dir? Dobladors?
1: Units de Barcelona.
0: Units de Barcelona.
1: Que és la... Bueno, una associació molt jove, després de moltes coses que han passat per intentar estructurar i que no se'ns escapin moltes coses que ja hem perdut amb els anys, davant la IA, doncs també s'està fent un moviment important per protegir-nos.
0: Clar.
1: Però, clar, agafen la teva veu, la meva, les barregen i en creen una de nova.
0: I els drets d'autor no calen, llavors. Bueno, els drets, diguem-ne, d'imatge o de...
1: Sí.
0: D'autoria.
1: Sí.
0: No? És molt difícil.
1: Sí.
0: O sigui, és una entitat jove que tu també hi estàs posada.
1: Sí, bueno, sí.
0: Déu-n'hi-do, sí que fas coses.
1: Sí, crec que el futur d'aquesta feina s'ha de...
0: Defensar.
1: Sí.
0: No. Bueno, jo crec que el repte, sí, però en el vostre cas és veritat que la veu és complexa perquè, bueno, a mi m'al·lucina això, la facilitat amb què s'està veient, no? Que, bueno, i les fotos també, que al final... No, és que estava mirant a la Eli, la nostra companya, perquè anava a anar a les dones amb història, però no, perquè m'he deixat de parlar del Domino. No. Anàvem a parlar d'una dona dobladora, però en parlarem després.
1: Vale.
0: Però anem a parlar del Domino. La nostra convidada, la Gemma Ibáñez Escudé, a banda de ser actriu de doblatge i moltes més coses en el món del doblatge, fas un esport, perquè és un esport, no?
1: No ho sé.
0: Com els escacs.
1: Sí, ho seria.
0: No?
1: Sí.
0: Com els escacs.
1: Sí.
0: No sé, és que no sé com dir-ho, és un joc de taula...
1: No ho hem aconseguit, es va intentar, però no es va aconseguir perquè hi ha un factor sort, que són, depèn de les fitxes, i aleshores...
0: Vale.
1: Perquè no ho vam aconseguir.
0: Les escacs no estan de sort.
1: I després un tema d'homes i dones.
0: És que això és el que volia que expliquessis. Tu ets jugadora professional de domino, que vol dir que vas a campionats, que
1: sí.
0: No sé si hi ha federació o no...
1: Sí. La Federació Catalana de Domino.
0: De domino, que és... Bueno, jo crec que és un... És un una, a veure com ho diríem, una especialitat o una... pràctica, no em surt la paraula ara, que jo crec que molts circunscrivim o a l'àmbit privat o a l'àmbit, no sé com dir-ho, sí...
1: Homes i bar.
0: I tasca? Sí.
1: I vell?
0: Sí. No, me va sorprendre molt. Sí, ja ho sé. Explica'm això.
1: I
0: on comences és... amb el domino? I per què per tu és important explicar perquè el domino és molt més que aquesta
1: molt
0: imatge
1: més.
0: Que tenim?
1: Molt més.
0: Tots plegats.
1: Molt més.
0: Una disciplina, no em sortia la paraula. Una disciplina.
1: Doncs començo una mica perquè un amic jugava amb la colla, jugava amb el domino, a cartes, a daus, billar... Però d'aquella manera. I un em va dir, hi ha una escola o hi ha un senyor que dona classes de domino. Perdona? I em vaig apuntar. La curiositat a mi m'ha matat sempre. Bueno, m'ha donat vida, no ho sé. I allà se'm va obrir una finestra. O sigui, allà vaig descobrir que allò no era col·locar petit o com petit o fitxes que s'assemblen, no. Era crear una estratègia, era desenvolupar-la, era saber... perdre en un moment donat quan tens un mal joc, era veure, entendre què vol dir tenir un mal joc, era entendre't amb un company, era saber quina posició a la taula jugaves, era aprendre a sumar, pràcticament. Sumar, restar i dividir.
0: Clar, perquè has de comptar les
1: fitxes que hi ha per als...
0: I això de sortir, que m'ho vas explicar l'altre dia i em va semblar supercuriós, que jo no ho sabia, es juga en parella...
1: Sí, es juga en parella.
0: I no sempre... estàs en la mateixa posició de sortida, no, evidentment, no? Això depèn de... O sigui, com el tennis, no? Se sorteja...
1: Sí, la primera vegada,
0: qui treu, o sí. Campo o bola, o...
1: I a partir d'aquí ja va en bordre, i tots tenim les mateixes oportunitats. Una partida a nivell de campionat dura una hora,
0: sí.
1: Una hora de concentració absoluta, una hora de confiança total... De dir, si el meu company no m'ha donat aquesta fitxa, vol dir que no la té. Si no la té ell, qui la té?
0: Clar.
1: I de descobrir on està.
0: Sí.
1: Tot això només amb temps de pensada... Bueno,
0: Déu-n'hi-do.
1: És un món. Ara...
0: I per què creus que tenim aquestes creences tan equivocades de lo que és aquesta disciplina?
1: Home, perquè és com tot. O sigui... una cosa és jugar i l'altra és competir. Hi ha la gent que juga en el bar, doncs molts col·loquen fitxes.
0: Clar.
1: O sigui, i no és... No...
0: Bueno, és en plan amateur.
1: Ja està.
0: Sí,
1: o sigui, no...
0: com anar a pilotejar o
1: sí,
0: anar a fer les canastes.
1: Exacte.
0: No?
1: O sigui, o jugar un partit oficial.
0: Clar
1: aleshores... Hi ha molta gent que juga només a això, de forma amateur. Però quan tu entrenes per competir, és una altra cosa. Jo per mi ja no barrejo, ja separo les coses, ja no és jugar a domino, és competir.
0: Clar.
1: Vale,
0: I el
1: sí
0: paper
1: vaig,
0: de les dones en aquest món?
1: Buah.
0: En aquest món estupendo.
1: El paper de les dones, quan jo vaig començar, que tenia uns 20 i pocs anys també, doncs només jugàvem unes 5 dones o 6. I havia...
0: A Catalunya estem parlant.
1: Sí, a Catalunya és la comunitat que més dones ha jugat.
0: Mm-hmm.
1: Però hi havia un premi, que es deia premi a la parella mixta i premi a la parella femenina, que el teníem, i jo havia guanyat premis a la parella mixta perquè jugava amb un company, quedant setena. Això volia dir que m'anava a casa amb un trofeu i diners, i el quart, cinquè i sisè, no. només perquè havia jugat aquell home amb una dona.
0: Clar.
1: Segons en aquella època es deien, era per promoure el dòmino. Jo em girava i veia que hi havia dones jugant. Per tant, què has de promoure? Qui vulgui jugar, juga, i qui no, no, ja està. Per promoure,
0: o sigui,
1: el dòmino.
0: Era una mesura que volia promoure, però el que generava era una desigualtat.
1: Home, per mi sí. Clar. Les dones em deien, calla, calla, tu calla, tu calla. ja va bé. Però és igual, era una desigualtat per mi. Primer campionat d'Espanya que vaig, em seca una taula, és amb un sevillano, i em diga, això és una primera vez que me siento una mujer jugando al dòmino.
0: Va posar aquesta veu, no m'ho diguis.
1: Més o menys. Em va costar entendre exactament igual. No havia jugat mai amb una dona, estava com al·lucinant aquell home.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, les úniques dones que hi havien eren de Catalunya, eh? La resta de comunitat, ningú portava dones.
0: Això estic parlant molt de temps, Gemma?
1: Estic parlant dels anys 98.
0: Bueno, és temps, però tampoc tant. Vull dir, a veure, si
1: sí, no... abans del 2000, sí.
0: Abans, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Vull dir, no estem parlant del segle passat. Estem parlant... Bueno, sí,
1: sí,
0: del segle passat, però diguem-ne final.
1: Sí, sí, sí. I principis de... Sí, principis dels 2000.
0: I al final heu aconseguit? Perquè, clar, el domino,
1: home, no
0: al aconseguit, final...
1: Tenim una...
0: Clar, a diferència d'altres esports, on sí que hi ha una diferència que ve determinada per la genètica...
1: Físic,
0: per la
1: sí.
0: genètica, pel físic. Sí. Entenc que el domino no cal.
1: No.
0: Perquè...
1: No, al contrari.
0: No sé si als escacs hi ha segregació per sexes.
1: No, em sembla que no, però no. Al contrari. O sigui, tenim una... I és cert, això, una intuïció... que no tenen els homes. I el que sí que he vist jugant amb homes és que ells, a nivell de matemàtiques i de sumes i de imatge visual de les fitxes del que són els números, ho dominen, almenys en el meu cas, infinitament molt. Però en canvi la percepció, les sensacions, d'això no saben de què els hi parlo.
0: La intuïció.
1: La intuïció, aquelles energies que dius ara s'ha d'esperar... Això.
0: Sí, sí. I em deies, seria important que... Perquè el domino serveix per moltes coses que t'ajuden a la vida.
1: Sí.
0: I que seria important que es promocionés més amb sí. tots amb uns àmbits, diguem-ne, que no fos... o sigui, doncs això, com es fa amb altres disciplines, no? A nivell escolar o a nivell...
1: Sí.
0: Que no passa.
1: Les Canàries em sembla que ho tenen a les escoles, eh? Com a assignatura.
0: Perquè què t'ensenya la vida, Gemma, el domino?
1: A compartir, entendre que a vegades guanyar no és guanyar. A vegades és perdre de poc, i quan toca, guanyar. I guanyar de molt. Yeah. Entendre't amb una altra persona, a respectar, a saber en quina posició estàs, que a la vida no sempre estàs a la mateixa,
0: clar.
1: I saber-te situar. Ara sóc el postre, ara no tinc el foco, ara sí, ara tinc el joc per dominar, ara no,
0: sí, sí.
1: Ara he d'ajudar el meu company perquè guanyem els dos. I aquestes coses, i després sobretot la part de números, de sumes, de
0: ser ràpid a nivell mental,
1: de ser ràpid, de construir com una estratègia i desenvolupar-la.
0: Déu-n'hi-do, m'ha semblat superinteressant. I fas molts campionats al cap de l'any?
1: Mira, ara tenim pel meu equip, que és el Canyelles, amb el meu capità, que l'adoro, el Vicente Martínez.
0: Però anem quanta gent sou amb un equip? Quanta gent sou?
1: Doncs molts, perquè cada equip té... Bueno, aquest equip té com diferents nivells. I aleshores juguem...
0: Però és un club, diguem-ne.
1: Sí, sí.
0: Bueno, un...
1: Sí. I ara tenim el cap de setmana del 6 de desembre, anem a Lanzarote a jugar al campionat d'Espanya.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Bueno, això, a més, no deu tenir edat, diguem-ne, no? Perquè no és físic, per tant...
1: No, que va. No.
0: Vull dir que pots trobar-te de... O sigui, que els competidors no van per... O sigui, deuen anar per nivell, però no tant per...
1: Els que estan allà són bons jugadors.
0: Yeah. Hi ha molta afició, tu creus?
1: Sí.
0: Per això tant, és només una cosa, diguem-ne, de la península Ibèrica, no. O és europea, o és països occidentals...
1: Campionat del món es juga aquí a Catalunya el mes que ve, campionat del món, i venen
0: de tot
1: dominicanos,
0: món.
1: Cubanos, aquests són els millors, però són grans jugadors i grans tramposos. Per tant, tenen més poder.
0: Sí, es fan trampes al somni.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Això mira, això no m'agrada tant, eh?
1: Però a la vida hi ha trampetes, eh?
0: Sí, sí, sí, a la vida passa saber detectar-les i després també a la vida passa que tu has de moure't amb les fitxes que tens.
1: Sí.
0: O sigui, les fitxes que et dona la vida són les que has de jugar.
1: Sí.
0: No tienes otra.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí juga amb un somriure.
1: Exacte.
0: anem a entrar, Gemma, amb la secció de dones amb història, que em portes una dona superinteressant. Jo no la coneixia, t'he de dir, me l'has fet descobrir. Oh. Bueno, perquè al final cadascú tenim els nostres mons, sí. I jo el món del doblatge, bueno, et conec a tu ara, però hi ha algú més, però sí. no és un món amb el que potser... Potser perquè... ho equiparo una mica amb els traductors, no? El vostre paper històricament ha sigut com més amagat.
1: És que no hem de destacar.
0: No?
1: No.
0: Sí.
1: No se'ns ha de veure.
0: No, no, però no, trobo no. Que està bé també saber que hi ha una persona que és actriu de doblatge, sí. O que fa, no? No sé. Si deia, anem a parlar de la Montse Miralles Brugués.
1: Sí.
0: Montse Miralles Brugués, que és actriu, dobladora, directora de doblatge, com tu.
1: Era,
0: perdó, sí, ho anava a dir. Ho anava a dir, que ho tinc apuntat, eh? Sí, perdó. Ho anava a dir, sí, que ho he llegit malament. Ho he llegit, diguem-ne, en un temps temporal que no era, que no tocava, perquè ella va néixer a Barcelona el 23 de març del 1956 i va morir, doncs no fa gaire,
1: no.
0: I molt jove, per cert. Mm. Bueno, a mi em sembla jove, 67
1: molt
0: anys.
1: Jove.
0: El 13 de març de 2024. Per tant, és bonic també que la portem avui aquí,
1: sí.
0: I que la recordem. Ella va ser una dona referent perquè va estar més de 5 dècades al món de la interpretació i del doblatge. Va fer també, com tu, la direcció, les adaptacions, no? Això que feu, sí. D'adaptar per el doblatge perquè sigui el més fidedigna a la pel·lícula que esteu fent. I era un sector, no?, que les dones tenien poca visibilitat, ja ho has explicat molt bé, i ella va ser una de les primeres dones, si no la primera, a dirigir el doblatge amb una empresa que es deia, amb un estudi, a Sonobloc.
1: Sí.
0: Que era un estudi barceloní que va participar en nombroses produccions de cinema en català. I ella va començar bueno, a ser responsable de direcció de doblatge molt jove, amb 26 anys.
1: Sí.
0: No? Era molt jove. M'ha interessat molt aquesta part del català, no? Perquè això no ho hem parlat, que vosaltres també heu viscut aquesta introducció de la llengua,
1: sí.
0: que per sort,
1: sí.
0: S'ha pogut fer en els darrers 30 anys, no? Bueno, des que hi ha democràcia,
1: sí.
0: I que la sèrie d'Ales, jo me'n recordo.
1: Ella era la Pamela.
0: Doncs jo això sí que em va impactar, t'ho he de dir, perquè com va ser la TV3 per primer cop,
1: Pamela,
0: no?
1: Pamela, ets un pandó.
0: Sí, va sí. Ser bastant impactant, no? El seu pare era director de teatre i la seva mare era cantant, per tant ella sí que venia d'un
1: sí,
0: món
1: del
0: així,
1: món.
0: No? I ella va començar professionalment al teatre primer,
1: sí.
0: Però als 19 anys... que va fer la primera pel·lícula i no es va poder doblar ella mateixa, això explica, i es va estrenar amb un altre actiu posant-li la veu. I llavors ella va pensar, això no em tornarà a passar mai més, i es va començar a posar amb els temes de doblatge. Per què has triat
1: a la Montse? Perquè la Montse ha sigut una de les persones més lluitadores i reivindicatives d'aquesta professió, una dona molt de caràcter i de les persones que he conegut a la meva vida més generosa, però sense ser... saps què et vull dir?
0: Sí.
1: Una dona que entregava les coses sense esperar absolutament res a canvi. La Montse va passar...
0: Sense egos.
1: Gens. Tenia les portes de casa seva obertes. Si tu li deies que et faltava alguna cosa, ella no trigava a deixar-te el que necessitessis, però sense esperar reconeixement. Ho feia d'una forma molt altruista. Va passar una època molt complicada, la Montse, i va estar bastant fotuda. Va aconseguir sortir d'allà i refer-se, i ara estava en un moment molt maco. Era la directora de l'hotel Bodeville, es deia, o no me'n recordo com es deia. Bueno, estava en un moment molt més calmada, molt més o conformada. Tampoc no et sé dir què, perquè va ser dur. Va ser de les persones que més va confiar en la meva generació i en mi. Em va donar moltíssimes oportunitats. Em va ensenyar moltíssim la Montse.
0: Que guai.
1: Molt.
0: Tenir dones referents és important.
1: Molt. Però te n'adones potser quan ja ha passat el temps i dius, ostres, fixa't tu el que em deia, fixa't d'aquesta quan va apostar per mi en aquests moments que... i tal, i... sí.
0: Està guai, perquè tu també ets una dona referent, segur, per dones que venen darrere teu.
1: Bueno, jo crec que això, a més a més, ho hem de...
0: Ella va... Això que et preguntava al principi, no? Clar, ella venia d'una època potser que va doblar el català actrius com Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sofia Loren, Kathleen Turner, sí que li posaven explica en una entrevista que una de les feines, aquesta doble funció, que no sé si a tu també t'ha passat, no?, de fer la direcció, en aquest cas en versió catalana, de Casablanca, i a la vegada posar veu a la Ilse Lang, que era l'actriu Ingrid Bergman, o sigui que has de fer dos papers en una mateixa cosa. Això també t'ha passat a tu?
1: Sí, m'ha passat, sí.
0: I és difícil?
1: Sí, perquè trobes a faltar, o sigui, la figura del director.
0: Clar.
1: O sigui, la persona...
0: T'autodirigeixes, perquè ens entenguem.
1: Sí, però és allò, la necessitat de dir, estarà bé? I per tant, tu mires encara molt més.
0: Clar. I ella sí que defensava que en el doblatge havies de formar-te en interpretació, que primer calia formar-se com a actriu i després aprendre la tècnica específica del doblatge. Tu has tingut un altre itinerari.
1: Sí. Jo, la interpretació com a tal, la que utilitzem al faristol... Evidentment, utilitzem el cos, evidentment, sí. Però per treure un altre tipus de resposta, no clar. Perquè sigui visual,
0: clar.
1: Sinó auditiva. Clar. I, sobretot, i ara, per exemple, que diuen que els nens no saben, no interpreten, no saben llegir, sí. Doncs és una mica això, no? O sigui, l'exercici més important per mi és entendre què cony estem dient. I des d'on estem dient les coses, en cada moment que ho diuen. Bueno, nosaltres... perquè ho interpretem
0: del
1: que veiem.
0: I és més difícil la comèdia o el drama? O quin és el gènere més difícil de doblar?
1: Jo crec que sempre és més difícil fer riure que fer plorar.
0: Clar. I l'idioma més difícil?
1: El català.
0: Sí?
1: Sí, molt més complicat. Però, a veure, és el meu idioma.
0: Doblar el català? És a dir, el castellà, per exemple?
1: Quan doblem en català tenim moltes més dificultats que en castellà.
0: Ah, això pregunto. No, jo preguntava des de quin idioma t'és més difícil doblar. De l'anglès, del coreà,
1: potser aquests, els asiàtics, perquè no saps exactament, tenen una forma molt diferent de dir.
0: Clar.
1: Des de volums a ritmes i no saps exactament. Aquí sí que el director és fonamental. Clar. Que et digui per aquí o per allà.
0: Clar. I el català què és? Per un tema de vocabulari?
1: De vocabulari, de fluïdesa, de que després... O sigui, ara ja hauré dit animalades. Davant del faristol no n'he de dir cap, perquè si no he de tornar a l'estudi a repetir.
0: Clar.
1: Allò, no? Per tant, i anem supervisats per un lingüista abans no arriba a TV3.
0: Això està bé.
1: Sí.
0: També em sembla
1: però
0: bé.
1: En castellà no passa.
0: Clar. Bueno, clar.
1: Que potser també hauria de passar.
0: També hauria de passar. Anava a dir, doncs no sé per què no, perquè ja et dic jo, que sí que me poso orella, jo també faig, a vegades faig castellanades, perquè a més jo no sóc catalana, o sigui, jo no sóc nascuda a Catalunya, però...
1: No se'n nota.
0: Bé, tinc el C2 de català, que he estudiat molt. però vull dir que sí que jo en castellà que em poso orella, no? Penso, que hi ha vegades que dius la veritat. Ella explicava això que dèiem abans, no? Que alguna vegada l'havien reconegut pels carrers per només per la veu i que, bueno, que això li feia una certa gràcia. I també va ser militant del doblatge en català i va participar en la campanya Donem la cara pel doblatge, que la va organitzar l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Bueno, premiar-la aquí al professional de l'any 2019 i una dona molt referent pel que veig, no? Dins de la vostra feina, que també mai va deixar de formar-se, com tu. Sí. O sigui que tens molts... moltes connexions.
1: Tant de bo m'assemblés a la Montse, la meitat de la meitat, perquè de debò que era una dona extraordinària.
0: Que bé, doncs està molt bé que la recordem. A mi m'agrada recordar més que no la coneixia, o sigui que em sembla estupendo. I amb això entrem Amb l'últim 5 minuts, res, que no ens queda res,
1: ja?
0: Amb la Gemma Ibáñez Escudé, actriu, directora, professora de doblatge i jugadora professional de dòmino,
1: sí.
0: Que jo volia preguntar-te, en aquests 5 minuts que ens queden, altres coses que així són com a més mundanes. És a dir, tu quan no dobles i no jugues al dòmino, què fas? O què t'agrada fer?
1: Home, estar amb el meu marit, la meva família, els meus amics, fer ceràmica, m'encanta.
0: Ah, sí? Fa ceràmica? M'encanta
1: la ceràmica. Què em
0: dius?
1: Sí, m'encanta. Sí, sí. I estar a Benifallet, que és el meu poble, segon poble d'adopció, on allà només hi ha 700 habitants i la meitat són amics, i estem molt
0: gran
1: tranquils
0: poble.
1: I molt bé.
0: Gran sí, poble, Benifallet, sí, Terres sí, de l'Ebre. Sí. A mi m'agraden molt sí. Les Terres de l'Ebre. Són molt maques. Ceràmica, com és que has arribat a la ceràmica?
1: Mira, per casualitat, això? Em vaig enfadar amb els meus companys de dòmino, perquè sempre es discuteix, jugant a dòmino i a, en els entrenos.
0: Tens temperament.
1: Sí, home, i tant. Mala hòstia, diuen. I sortint d'allà, hi havia una escola de ceràmica i vaig dir, ah, a veure, i em vaig apuntar. I vaig deixar de jugar a dòmino i vaig començar a fer ja ceràmica, però el dòmino entreno a casa i entreno en el meu club.
0: Clar.
1: Vull dir, no en aquell bar.
0: No en aquell bar.
1: No en aquell bar, utxu.
0: Sí, jo, si el domino aquí, encara si es juga als bars, ho has dit abans, no?
1: Sí.
0: Però potser no tant a l'àrea metropolitana, o sí, també, no sé, no sóc conscient jo.
1: Sí, aquí jugaven, em sembla, eh?
0: Ara mateix
1: no.
0: Sí. I on te busquem, a la platja o a la muntanya? Bueno, ja m'ho has dit que a Benifallet potser hauríem de dir al riu, no?
1: Al riu, a l'Ebre, ara a l'Ebre.
0: A l'Ebre.
1: Però he passat per tot, eh? La meva mare és de Boí i avui també ens ha tirat molt durant molt temps i hem estat estiuejant a Sant Pere de Ribes, als Sitges, Vilanova i tota aquesta zona, que també i allà tinc amics.
0: Jo també.
1: Vull dir que tot on hi hagi divertimento, allà em trobaràs.
0: I què et queda per fer amb el món del doblatge? O què t'agradaria? Què
1: et queda? Arribar a la jubilació. Poder-me jubilar fent això. Deixar contribuir a fer que aquesta professió perduri i sigui digna.
0: Però això ho dius perquè li falta un palet de reconeixement, creus? O per als reptes que tenim al damunt tecnològics?
1: Pels reptes i per veure com evoluciona tot, però intentar mantenir-la. No estem, per molt que doblem per plataformes que treballen a tota Europa, no estem a nivell europeu.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, doncs una mica dignificar, aconseguir un conveni amb cara i ulls,
0: lluitar,
1: intentar ajudar que les coses siguin
0: una mica millor. I a les noies que tens d'alumnes, aquests últims minuts que tenim, quins consells els hi dones que a tu t'han servit dins de la vida i de la professió?
1: Que s'escoltin, que no s'enganyin, sí, i si no, no.
0: En todo.
1: En tot, o sigui, no t'has d'enganyar ni amb feina, ni amb parelles, ni amb amics, ni amb res.
0: Ni amb la vida.
1: Sí, i si no, no, i no passa res. Se perquè segur que trobaràs el què.
0: Segur que el dòmino te dona unes altres fitxes a la següent partida.
1: Segur.
0: I pots tornar. Em sembla superxulo. No hem dit cap personatge que hagis doblat i que et puguem reconèixer. Digue'm algun, va, aquest últim minut que queda. Amb què? Bueno, explicaves la sèrie aquesta, la Maisa.
1: La Maisa, la meravellosa Mrs. Maisa, el sí, vaig que, fer la que, Susi, que era tingut. Era un home, sense mostrar emocions i sentiments. Una sèrie meravellosa i complexa, tant la direcció com la interpretació, però meravellosa. Clar, pels més joves vaig fer la Kagome de l'Inuyasha, pels més joves encara ara que penses, com pot ser fa 30 anys d'aquella sèrie?
0: Déu-n'hi-do. Doncs, hem de dir l'última que ens hem d'acomiadar. Algú més?
1: No sé, Cuento de la criada, Lucifer...
0: Bueno, t'haurem de buscar, t'escoltarem i et buscarem. Gràcies,
1: sí,
0: Gemma.
1: Gràcies a tu, Bego.
0: Ha sigut un superplaer tenir-te aquí.
1: També.
0: Molta sort i molts èxits amb el dòmino també.
1: Vinga.
0: I res, a qui ens escolteu, com sempre dic, gràcies per ajudar nos a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai, i estem al segle de les dones, però queda molta feina per fer, així que aquí seguirem fent xarxa. Bona tarda.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fonts policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano, que està situada a la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més", es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: A una setmana del concurs a Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de nou amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de nou net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els Minyons de Terrassa, absents al concurs a Castells, volen consolidar el 2 de nou amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de nou amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els Castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de nou amb folre després de dos intents desmuntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre.
1: I encara més Castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La Diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Hola, audiència. Ara comença Tal com raja. Els acompanyo amb els sentiments.
2: Siguin tots vostès benvinguts aquest divendres a les 5 de la tarda, que tenim una cita amb vostès per tractar de que passin una tarda, doncs, com si diria jo, distreta, si més no. El primer que farem, perquè veguin que és un programa seriós i educat, és presentar l'equip, que el tenim a mitges, perquè els altres venen de Girona. En aquests moments deuen estar rostits dins del cotxe, però bueno, suposo que arribaran. Tenim a la Montse. Bon dia, Montse.
3: Bona
2: bon dia,
3: tarda.
2: No? Com estic? Molt bon dia. És que són tants anys fotent ràdio del dia que és automàtic,
3: bueno,
2: ja.
3: Sort que l'altre dia ens van dir que es pot dir igualment bon dia.
2: Bueno, perquè repeteix diumenge, no? Sí, bueno, mira, pobra gent, els que ens escolten, mare de Déu, tu. No tenen prou el divendres, a sobre el diumenge és l'últim. Però bueno, què farem?
3: No tot vols caldo, tu gastasses.
2: Què tal, sí, la
3: molt
2: setmana?
3: Bé,
2: Montserrat,
3: molt
2: tot bé?
3: Bé, molt
2: sí.
3: Bé, sí.
2: Contenta
3: sí,
2: i eixerida?
3: Molt bé, sí.
2: Així m'agrada. Tenim el Saturnino, que és un plaer que porti dues setmanes sense anar a la presolla. Estem vist tot un rècord, això.
4: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: L'únic que em queixo és de la calor, que ja estic de temperatura fins dalt de tot.
2: No hi ha que vols que fem, tu. Ventilador, aire condicionat i paciència.
3: Sí, sí. Seguirem amb el mateix.
2: Ara han inventat una cosa curiosa. Han inventat com una espècie de guix, que pinten les finestres amb aquest guix blanc i baixen no sé quants graus dintre. Sí, sí, cada cop s'inventen
3: doncs
2: més
3: mira,
2: coses, no?
3: Doncs mira, no, sigui que ho provi l'any que ve, ja.
2: Nino, què tal?
4: Bien,
2: no troba faldar la celda d'allà, no? Casa no, seva, no?
4: No.
2: Una pregunta, vostè quan no està a la presó, on viu?
4: No lo puedo decir.
2: Ah, clar, però si no el trobarien, no? No?
4: Claro.
2: Ah, ja ho entenc. Clar,
3: jo anirien a buscar.
2: Jo és que com el món de l'AMPA no el conec, oi?
4: Vivo en casa de un amigo de Pozo del Caudillo que ha venido aquí.
2: Ja, ja. També estan de festa major,
4: sí,
2: Pozo del Caudillo, no?
4: Sí, estamos de festa major, que me ha fastidiado venir hoy aquí porque...
2: Per què?
4: Porque claro, la festa major allí se organizan buenas cosas.
2: Ja, ja, però bueno, aquí la festa major és important,
4: Bueno,
2: és la
4: más importante
2: important.
4: Lo de mi pueblo.
2: Bueno, per vostè sí.
4: Bueno, claro.
2: Ah, clar. Ay, Dios mío. Escolta. Aquesta és la banda sonora del poble seu, no? Pozos del Caudillo.
4: Sí, senyor. Sí. Pozo del Caudillo.
2: Vol baixar aquest braç?
4: El que estava dient un taxi.
2: Sí, quina por que em fa aquest tio. No sé què fot aquí vostè, un programa obert i democràtic
4: estava
2: i aixecant el braç
4: com
2: si fos el... Està bé, sí, demanant un taxi, oi? Ja. Bueno, tenim el nostre amic, el Miquel, que és un oient que ve aquí, se senta a l'altre, les fotos auriculars, nosaltres encantats que sigui així. Si
3: escoltes... Bueno, l'altre dia va fer de...
2: Va dividir a la Tibalta, quan vam donar aquell premi de la merda així d'alta, oi? Sí. Va decidir ell, és veritat,
3: Ell, així,
2: Bueno, el Xavi encara no ha vingut, el Xavi Riu, el Pilar tampoc, però sí tenim el David, que sense ell no podríem fer aquest programa, perquè remena els botons, tu.
3: Sí.
2: És el que sap com funciona aquest aparell, que jo cada cop que ho veig no entenc què toques, però sona bé. Què tal, David, la setmana? Bé o què?
5: Bé, molt bé.
2: Sí, no?
5: Sí, anar preparant cosetes pel programa i anar fent cosetes aquí a la ràdio.
2: I anar rient, no?
5: Sí.
2: És que
5: encara
2: problema.
5: Que hi hagi moments que donaria més per plorar.
2: Home, i tant.
3: Però seguirem intentant riure,
5: sobretot
3: no?
5: Per l'actualitat, per les notícies.
2: Home, les notícies que trobem.
5: Doncs, a vegades...
2: Sí. Que és el que farem ara, no? Ara farem el Sembla Mentida, que són aquestes notícies que semblen mentida, però ei, audiència, són veritat, veient les coses que passen al món, tu creus?
3: Sí, n'hi ha algunes que quasi preferiria que fossin mentida, bueno. Oi?
2: Sí, no?
3: Les de veritat, dic, que n'hi haurien
2: sí.
3: que...
2: Sí, però costa molt. Bueno, doncs som-hi. Ja hem fet les petites presentacions, però anem a començar a fer el ridícul un divendres més aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la FM.
0: Sembla Mentida. Un espai on les coses que semblen veritat són mentida... I les que semblen mentida són veritat.
2: Bé, la primera notícia que donem ve d'Itàlia, ve de la ciutat de Trento, al nord d'Itàlia, i els polítics d'allà no només tenen por al que pugui passar a les urnes, no, a la votació, sinó que, a més, també el riu que tenen. Hi ha un riu que es diu Adige, al costat, Aquesta cosa no passaria si fos aquí, perquè el Llobregat baixa més sec que... Però allà el riu és caudalós.
4: No, ara ja no,
2: Bueno, un pam d'aigua, tu, i tots contents.
3: No, s'ha de vigilar,
2: Bueno.
4: ¿Usted con que no sale de casa?
2: Com que no surto de casa?
4: Claro, si hubiera el río, a ver, los peces, allá hasta tiburones.
2: Sí. Mira que arriba a ser fantasma, vostè, Home, de plàstic, deuen ser, d'aquests que s'inflen, no?
4: A tiburones,
2: Bueno, la qüestió és que...
6: L'altre. Ets un...
1: crac.
2: Com us concebeu el Saturnino i tu? Sou de la mateixa, del mateix clan. Sí. Bueno, la qüestió, cada mes de juny, durant la festa de la Vigilienae, es celebra la tonca. La tonca és una recreació còmica d'un càstig mitjaval que existia. Enteneu? És a dir, hi havia un càstig mitjaval, que ara es diu la tonca, i ho recreen cada mes de juny. Un tribunal de penitència, podríem dir, doncs jutja públicament a qui han protagonitzat escàndols o negligències durant l'any.
4: Hòstia, jo estaria a la càrcel.
2: Estem parlant de... Bueno, no, vostè és un delinqüent. Parlen de polítics.
4: Ah,
2: o sigui, els polítics que han tingut negligències o escàndols durant l'any van a un tribunal. I una mica com la Tibalta d'aquí. I aleshores trien qui és el guanyador, i sabeu què fan? Però això és real, El tanquen el tio amb una gàbia i el foten tres cops amb aigües gèlides del riu, i sucant-lo com si fos una bossa de té, tu. Tu t'imagines que agafa allò que és l'alcalde d'aquí, fotre-lo al riu i mullar-lo tres cops, tu? Això és bestial. Segons els reporters...
3: Sí que és veritat que aquí arribaria el xunoll laica.
2: No, aquí el tribunal estaria 3 anys deliberant, tu, ja, perquè també, hi ha tants. També. Aleshores, segons els reporters locals, diuen que entre els nominats han figurat des de presidents provincials, per exemple, doncs jo què sé, per retrasar hospitals, no? Allò que... L'hospital estarà tal dia, no està... sucat.
3: Ja.
2: O, per exemple, funcionaris per decisions absurdes, lleis d'aquestes tontes. La qüestió és que és una sàtira, jo diria carregada de bon humor, humor negre per això, i que busca recordar els poderosos, els que manen, que es deuen a la seva gent i no poden fer allò que volen.
3: No està mal.
2: O sigui, ho han recuperat de l'edat mitja. Bueno, us en recordeu? Allò que diuen tonto de capirote, sabeu d'on ve això? El capirote era com un con, un punta, que li fotien a un tio per humillar-lo. Públicament. Doncs això agafen, imagina't que, jo què sé, un polític... Bueno, és que aquí n'hi haurien tants al riu, tu.
4: Bueno.
2: Hòstia, de perdidos al riu, que es diu, Però què us sembla? Vosaltres ho practicaríeu, això, o no?
4: Sí, jo que sí.
2: No maten a ningú, Saturnino, ni res. Veure, simplement el suquen com una bossa de té. Sí. Surten els tios acollonits i mullats, tu.
3: És... Hi ha llocs també que, per exemple, em sembla que fan... que un dia pot ser qualsevol... a l'alcalde del poble o algo així.
2: Bueno, sí.
3: Són coses que potser no estan mal per fer reconèixer, doncs això, no? Que a la millor no ho estan fent tan bé com hauria de ser.
2: Però tu t'imagines, tu, agafar l'alcalde, bueno, l'alcalde que sigui, un regidor, un polític, hòstia, n'hi haurien alguns que no sortirien de l'aigua, tindrien les mans arrugades com els cigrons, tu. Estarien sempre a l'aigua, aquests, no?
4: Sí.
2: Sí o no?
4: Sí, no?
3: Sí, n'hi haurien que... Sí, n'hi haurien que no sortirien de l'aigua.
2: Tu t'imagines fer un ple i proposar això? Escolta, jo proposo que suqui el que guanyi la merda aquesta, de la tonga o com es digui, pam!
3: Déu-n'hi-do, sí, home.
2: Bueno, podem proposar, no sé si ens farien cas, però bueno. Bueno, parlant d'aigua, una altra notícia també que s'acollon... On t'arriba la... Jo no sé si l'estupidesa, la intel·ligència, el sentit comú, la bogeria... Hi ha un paio que ha inventat... Imagina't, una cosa tremenda. Ha inventat l'aigua en pols. L'aigua en pols. I per tindre aquesta aigua en pols necessites posar-la amb aigua. O sigui, és acollonant, no? Ho enteneu o no? El Saturnino s'ha quedat blanc.
4: No
3: ho acabo d'entendre.
4: No.
2: Sí, un home ha assegurat i ha registrat una bossa de pols en polvos, com pols, si fos
3: sí,
2: una
3: clar.
2: Mica... Saps allò tipus la... Com es diu? El puré? Saps que van en pols?
3: Sí, Bueno, clar, el puré el barreges amb aigua o amb llet.
2: Pues diu que és aigua en pols, sobretot pensada perquè la gent que no té aigua tingui aigua. Però serà soc el tio. Si tu tens el pols i has de fotre-li aigua perquè ja hi ha aigua, clar. Estàs igual. O pitjor. Doncs li han patentat, li han registrat i tot, i el pitjor del cas és que està venent. Bueno, o sigui, a quin paio li passa pel cap comprar aigua en pols que li has de fotre aigua per tindre aigua?
4: Bueno, aquí el problema más gordo es el tío que se l'ha patentado, que debe ser más tonto que él.
2: Ah, no, aquests cobren. Tu vas a la marca de patentes i allà, mira, que no sé, cobren, collons. Han fet negoci.
4: Yo patentaré también algo.
6: No te preocupes, que el nuevo agua en pols lo puedes hacer toda la agua infinita que tú quieras. Sí! Solo tienes que seguir los siguientes sencillos pasos.
2: Ai, Déu meu senyor. Bueno, patentar... Tu què patentaries? El cobre sin cobre, alguna cosa aquesta?
4: Sí, el cobre sin cobre.
2: Sí? Aleshores, quan li van preguntar a aquest tio, aquest home, que és... diu, l'envàs és collonut, perquè diu, aigua en pols, no? Per tindre sempre aigua. I diu, les instruccions, diu, tinc que afegir-li aigua. És que...
3: Això, hi han moltes...
2: Mare de Déu!
3: Hi ha pels esportistes i tot sí. això que han de veure molta aigua i necessiten que hi hagi sí, també... Espera, que hi hagi electrolitos i totes aquestes coses, sí que hi ha...
4: Manolito?
2: Electrolitos. Ah, monolito és una altra cosa.
4: No, jo pensava que era manolito, muñequito pequeño.
2: Manolito és una altra.
4: Se te meten dentro del cuerpo y hace que sea más fuerte.
2: Los manolitos dentro del cuerpo.
4: Yo vengo de Pozo del Caudillo, ya está. No me entero de nada.
2: Després ja explicarà la seva festa major, que és per llogar i cadires, també.
4: I tanto.
3: Que venen uns sobres, hi ha diverses marques, i són uns sobres que porten aquests components, que porten sals, minerals i tot això per recuperar-se i tal. Una espècie d'aquarius, per dir-ho així, però que tu el tens en pols, i és veritat, i afegeix és l'aigua,
2: sí, però
3: té un sabor, però, té un...
2: No, però clar, no és això.
3: Amb pols...
2: O sigui, vols vendre aigua, el tio diu, els llocs que no en té aigua, enviem aquests paquets. Hosti, és que no té sentit.
3: Si has de posar aigua, que has d'esperar que plogui, si no tens aigua.
2: D'aquí ve el que sembla mentida, que li patentin i a sobre, segur, ho vengui, tu. És acollonat perquè diu, solo se añade agua, amb un dos d'això que té.
3: Mare meva.
2: Bueno, a veure, igual ho venen qualsevol dia per aquí, eh?
4: Però, perdón que interrumpa.
2: No, vostè pot interrumpir.
4: Lo que ha dicho Montse, de eso de los deportistas, bueno, que los sobrecitos. Yo voy al gimnasio.
2: Sí.
4: Y hay dos o tres deportistas de estos, y yo me estoy una hora, hora y media en el gimnasio. ¿Eh? Ellos entran a la misma hora que yo.
2: Y roba alguna
4: cosa con
2: mañana. Y se
4: tiran tres cuartos de hora haciéndose brebaje. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
2: Caray, tú.
4: Y luego ya en media hora no sé qué hacen y se van.
2: Ya.
4: Tanto brebaje, un día lo probaré.
3: Han trabajado.

0: possibilitat de llibertat condicional per res. Això va passar aquest març, aquest març. Va patir greus complicacions provocades per uns càlculs renals, per pedres de ronyó, vale? Que li van derivar a una infecció i li va causar una cosa horrible, que és un xoc sèptic, és a dir, la infecció salina, una sepsis. Que això, la gent es mor amb això, normalment. Va perdre el coneixement, va estar traslladat a un hospital, on va tindre que ser reanimat diversos cops després de que el seu cor es parés, vale? Esriba va sobreviure i va tornar a la presó. Però al poc de tornar a la presó, va presentar una sol·licitud de aminorar la condena o aliviar la condena que tenia amb un raonament peculiar. El tio va dir, ell assegurava que havia mort. Com a mínim temporalment, va estar mort un temps. Sí, sí. I assegurar que, com havia mort temporalment, per tant, la seva sentència de per vida, cadena perpètua, ja havia arribat legalment al seu fi.
1: Anul·lava, claro.
0: Bueno, vostè sí, com és un professional de la presó, però el tio se lo va pensar bé, diu, home, si jo m'he mort i tenia cadena perpètua fins que em morís, què he fet, a més? Doncs els tribunals no van acceptar l'argument, li van dir que sí, hombre. Però què passa? Hi ha un acord d'apel·lació d'Iowa que va determinar que una condena perpètua significa estar engarjolat durant el reste de la seva vida natural de condemna, independentment de que hagi estat ressuscitat durant una emergència mèdica. Vale, la qüestió, ell va resumir el problema amb una lògica difícil de discutir, i el senyor Schreiber aquest estava viu, devia seguir a presó, i si realment estava mort, aleshores l'apel·lació ja no tindria sentit. Enteneu el tema? És a dir, el tio, jo m'hi mort, i com m'hi mort he complit això d'estar per vida, tinc una altra vida, no? Bueno, va intentar convertir uns minuts de signes vitals en una data oficial per finalitzar la seva condena perpètua, Però clar, la justícia d'Iowa va dir, escolta, morir-se temporalment no és suficient, o es mora del tot, o no val.
1: No passa nada. No,
0: com ho veieu, això? Era un tio llest? Era un jeta? Què passa amb això?
2: Home, llest era.
0: No, tio,
2: jo crec que llest era, perquè...
1: Amb
2: certa part tenia la seva raó, no?
0: Ja
2: sabíem, no? Vull dir, si el van tindre que reanimar, sabíem, havia tingut una part de mort.
0: Ja. Bueno, després hi ha una altra, aquesta ja és tremenda, aquesta és una notícia d'aquelles que... Resulta que un individu el van ingressar a l'hospital, també. Això va passar aquí a Barcelona, a Catalunya, vull dir. I va anar a l'hospital, el tio, ostres, fatal i tal, i el metge li deia, diu, però, escolti, vostè no ni se li va la febre, ni vostè segueix. Ja pren el que jo li dic? Sí, i tant que ho prenc. Vostè em va dir un analgésico, no? I podria ser, doncs, jo què sé, un ibuprofen o un gelocatil. I el tio diu, però vostè se'l pren? Sí. Totes les vegades, però no em fan res. Però tinc un mal de panxa, no sé. No acabo de posar-me bé. Diu, però vostè se'l pren amb aigua, amb algun? Diu, no, com amb aigua. Diu, home, vostè s'ha d'empassar la pastilla. Diu, bueno, és que jo, clar, és que diu analgèsic. El tio se les fotia pel cul, tu. Hòstia, s'ha de ser animal, també, no?
2: Bueno, sí o no?
1: Un poc sí.
0: Hòstia, analgèsic, tu. Tremendo, no?
2: Home,
0: però,
2: sí.
0: Però què li passa a la humanitat? Que estem sonats?
2: Doncs mira, jo he arribat a la conclusió, primera, que no llegim les coses com les
0: home,
2: hem de llegir.
0: Home, aquest va llegir analgésico, no?
2: Sí, analgésico, però si va junt, no és el mateix que si posa anal i gésico separat, que llavors podria dir. A més, normalment a sota posa uso oral o uso anal, saps?
0: Ja, però ell va llegir l'anal i amb això es va quedar.
2: Aquí està el problema.
0: És com les notícies, només es llegeix el titular, no?
3: Consulti al farmacèutico.
0: Exacte. Aquest tio, això que ens ha posat el David, no ho va escoltar.
3: Hi ha noves opcions d'este medicament i consulti al farmacèutico.
0: Exacte. Que el tio ni va llegir la seva manera.
2: Això és la primera, també, perquè tu arribes i... Jo sempre dic que, per exemple, els... Com es diu? Les instruccions que et donen dels medicaments s'han de saber llegir, però fins a cert punt, perquè si no, inclús un paracetamol et pot matar, o pot ser dolent.
0: No, clar, és que no tot és...
2: Llavors està bé que consultis el farmacèutic. Llavors, clar, possiblement ja li hagués explicat això. T'ho prens amb un got d'aigua i aquí ja entens que per molt analgèsic o que posi, oi? És per oral.
0: Sí.
2: Però, bueno, a mi m'havien explicat un que es va prendre una pastilla efervescent sense aigua.
0: Bueno, clar, és que, hòstia, doncs la reacció que li fotria... És com un sideral, no? Us en recordeu del sideral?
2: Comença a sortir l'espuma, no?
0: I us en recordeu del sideral?
2: Ai, sí, a mi m'agradava.
0: Jo me'n recordo que hi havia els siderals, la pega dolça, aquella negra, i després hi havia al costat guixos, tu. Guixos. Tiza.
2: Ah,
0: aquella botiga era així, tu.
2: Jo el que recordo molt del sideral era agafar-lo com amb una...

0: no sé si era com un carmelo o com un pal o alguna cosa, el sucaves.
1: Sí.
0: El David fa també... Hòstia, la boca feia... M'encantava.
2: A mi el que me gustava era la quina Santa Catalina.
0: Bueno, si a vostè, les ganes de comer.
2: És que a vostè, el,
1: a vostè el mam sempre li ha agradat, eh? Sí, sí, sí, ho sé. Jo, sí. Bueno, pues, no m'estranya que aquest tio interpretés analgésico quan fan preguntes pel carrer a gent jove, en aquest cas, un tio jove, i us servir les respostes que tenim, eh? Això que han dit aquesta llei, que, bueno, aquesta prova que han fotut, de que cada vegada sabem els menys i tal...
0: La PISA.
1: Pues ara, escoltin, fem alguna pregunta pel carrer per veure el nivell cultural del país, eh? Anem a escoltar. A veure, escolteu això. Ja, sempre falla, això. Falla més que una escopeta de fira. Ai, Déu meu senyor. Bueno, la qüestió. Li han preguntat a una noia, que estem anant fatal, eh? Una cosa horrorosa. Resulta que han fet preguntes, no? Com aquesta, una pregunta bastant simple, que no hi ha manera que surti, no ho entenc, jo m'estic fotent amb la gent.
0: Hem tornat a posar el cable al revés, no?
1: No està connectat, oi?
0: Sí, estàs bé.
1: Aquí dalt, no?
0: Que sí, que és el de sentir, és el d'escoltar.
1: Vols dir? Això no va aquí? Sí.
0: Sí.
1: No, si al final que quedaré en ridícul seré jo. Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, han preguntat...
3: Si jo fos el president del govern, això no passaria.
1: Si fossis el president del govern, estaries a la ONU. I per cert, ha quedat bastant bé, tot s'ha de dir.
3: Soc un sex símbol.
1: Un sex símbol? Ets una creu.
0: Estic pensant en el fullet que diu això. No. Ha pujat de categoria. Abans era el director de l'emissora, ara ja és el president del govern.
1: Ara vés a saber lo que és aquest tio. Intento buscar-ho perquè realment, clar, és una cosa d'aquelles difícil de trobar.
0: Bueno, jo em vaig sentir mentida. Una... Què? D'aquestes, perquè a vegades repasso el que ens anem buscant
1: sí,
0: i tot això,
1: sí.
0: Que era... ¿Qué pasó en el año 1492?
1: Ah, sí.
0: I la tia diu, resucitó Jesucristo,
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Ostres, que bé!
1: Foten cada animalada que no veguis.
0: O una, ostres, n'hi havia una també de... Capital de Estados Unidos?
1: Sí.
0: Capital de Estados Unidos?
1: Sí.
0: I no sé si va dir México.
1: Bueno, pues encara va tirar prop.
2: El paso que vamos, el tram la va quedar. Porque sí, se va quedar tu. Todo.
1: Mare de Déu,
0: sí,
1: senyor.
0: Sí, però clar, és Washington. Sí. Jo què sé, no, n'hi ha algunes que dius, mare meva.
1: I hem trobat aquesta gent. Era difícil de trobar perquè s'amaguen, eh? Però bueno, observeu el nivell.
4: Capital de Estados Unidos.
0: Mira.
5: New York.
4: Incorrecto.
5: Pues no tengo ni idea.
4: ¿De dónde eres?
5: De Madrid.
4: ¿Cuál es la capital de Italia?
5: Sí, no. ¿Sicilia?
4: ¿Cómo que Sicilia? No, era incorrecto. ¿Cuál es la capital de Italia?
5: No sé.
4: ¿No lo sabes?
5: No.
4: ¿Cuánto es 8x7?
5: No, 65.
4: Incorrectísimo.
5: 64.
4: Incorrecto.
5: Tío, ¿cuántos? Mírate, me has asustado.
4: Tranquila, tranquilízate. ¿Cómo se llama el sonido que realiza la gallina?
5: Oye,
4: ¿cómo?
5: Sí.
1: Cucú,
4: ¿cómo? ¿Cómo que cucú? No, ¿cómo se llama el sonido? ¿Cómo se llama el sonido? ¿El sonido cómo se llama?
5: No lo sé.
4: ¿No lo sabe?
5: No.
4: ¿Quién es conocido como el rey del pop?
5: Justin Bieber.
4: Incorrecto.
5: No, Jackson, sí, ¿no?
4: ¿Quién?
5: Que está muerto. Michael Jackson.
4: Muy bien, la primera acertada.
1: Bueno, n'hi ha més, eh? No us penseu que això no s'acaba aquí. O sigui, això és tremendo, la quantitat de... Bueno, i coses més greus que això, eh? Coses més greus. Per exemple, preguntes com ara veuran, que és d'allò... Què penseu d'aquesta noia? Aquesta noia deu tindre uns 25 anys o així, eh? Com ho veieu, això?
0: Doncs que no va estudiar gaire.
1: No. És que a vegades no ens entenem, eh? Perquè també hi ha gent gran, eh? També hi ha gent gran que, déu-n'hi-do, tampoc s'acaba d'entendre massa. Escoltin aquest senyor en un programa de televisió, eh? Ho dic per la comprensió que tenim al país, en general. Escoltin això.
6: ¿Cuántos años tienes?
7: Yo tengo 70.
6: ¿Eh?
7: 70.
6: No, ¿cuántos?
7: 70 años.
6: ¿60?
7: 7, 0.
6: Ah, 7, 5, 75 años.
7: 7, 0.
6: Está bien.
7: 70, ¿eh?
6: ¿Y 5?
7: No, 0. Mira, te lo...
6: 70 años, lo que yo dije. Yo dije 70 años. Me dijeron que no.
1: Bueno, ja veuen, el tio convençut, eh? Li ha costat una mica entendre-ho, eh? No m'estranya que passi... Clar, aquesta gent li vens aigua en pols i compren. Sí o no, eh? S'han passat algun cas d'aquests a vosaltres o no? Així que digueu, hòstia, tu, però què ens passa en general, no?
0: No, ara així, pensant-ho així, ara mateix no me'n ve cap al cap.
1: Pues vinga,
0: cap,
1: va, que no? Posem, però... posem un altre i ja veureu, ja per jugar-hi cadires, també.
8: Pues si en uno tienes 6 millones, entonces 6 más 6, 12.
9: Y si no molesta, ¿dónde trabajas?
8: Pues estoy profesora de matemática en la escuela primaria.
1: Oh, oh, oh, oh. Home, això és definitiu, ja. ¿Cuántos ceros tienen un millón? Son 12, sí. Vostè que treballa, professora de matemàtiques. Jo quan hi escolta això de professora de matemàtiques, dic, sí, però en mans de qui posem les criatures, tu? Una professora, o aquesta tia ho menteix, o realment no ho entenc. Tu què opines, Montse, d'això? La profe de matemàtiques.
0: Que molt malament, però si la profe de mates no sap això...
1: No acaba de rotllar, no?
0: No sé què podem fer. Sí.
1: Ai, Déu meu senyor. Bueno, pues res,
0: jo sí que sempre penso que hi ha moltes coses, a veure, perquè sí. Jo me'n recordo a vegades parlant quan els nostres nanos anaven al col·le i tal, que parlàvem amb gent de la nostra edat o una mica més grans, i que a la millor feien allò que havien d'estudiar les Gàlies i no sé què, sí, la Gàlia es divisa en partis 2...
1: En partis 3, tu també.
0: Jo què sé, jo no ho vaig fer. Veus? Jo no ho vaig fer. Per això dic que a vegades hi ha coses que no s'han fet. Però, clar, jo crec que hi ha coses que són de calaix. És que inclús veient la tele, les notícies de la... No sé, això la capital dels Estats Units.
1: Ai, Déu meu,
0: que no sàpigues o lo de quan es va descobrir Amèrica, no? Són cada coses molt. És que és hasta del trivial, vull dir, qui no ha jugat al trivial, no?
1: Sí. El que passa que cada cop estem, o sigui, no sé què ens passa amb el món, però cada cop estem una mica més grillats, els plegats, eh? Bueno, anem a fer el concurs, us sembla? Aquest concurs que teníem del sí i el no, que tenim que fer una sèrie de declaracions, eh? Comencem amb el concurs, perquè vostès s'animin a trucar i endur-se... Tres nous premis.
0: Tres nous premis. Vols que els expliqui o què?
1: Primer posem la sintonia, no?
0: Ah, vale.
1: Fem-ho bé, siguem ordenats. Sí.
10: Concurs sí o no. Vostès decideixen si és sí o si és no.
1: Una sintonia sèria, com pots observar, com aquest programa, una cosa sèria, elegant, eh?
0: Seriosíssima.
1: Ai, bueno, vostès saben que han de dir sí o no, simplement nosaltres fem una pregunta, vostès han de dir si és que sí o si és que no. A partir d'aquí, els guanyadors entraran en un sorteig que aquesta setmana ara sí que has de dir els sponsors que tenim i fem una miqueta d'història d'ells, no? O sigui, aquesta setmana... Hi ha les Palmarines, oi?
0: Les Palmarines, que ens regalen un menú.
1: Un menú de les Palmarines.
0: De les Palmarines.
1: Molt bé, eh?
0: Bé, és parada de menjars preparats del mercat municipal.
1: I aquest premi, sàpiguen que és quincenal.
0: Sí.
1: I anem a donar una sèrie d'instruccions que ens han dit els sponsors, el director de l'emissora, el president del govern, tothom ens ha dit que ho fem bé. Quan vostès tinguin el tiquet, si guanyen, van al lloc. Però té un tiquet, té caducitat. Només és per 15 dies. És a dir, un cop el tenen, si passen 15 dies, ja no el poden anar a recuperar el premi, correcte? Home, no se'ls acudeixi fer fotocòpies i coses d'aquest tipus, això no val, eh? Vull dir que han de ser molt seriosos en aquest sentit, agafen el tiquet i anen 15 dies. A les Palmarines és un menú. Sàpiguen que a tots els sponsors que tenim, que és el Pebre Negre, els congelats al glaçó, la pastisseria Arenas, que eren els tres que vam fer la setmana passada, aquesta setmana són els nous, que són les Palmarines... Què més?
0: El següent és el forn del pont, que regala una enciamada a triar el gust.
1: Important. Vostès, quan truquin, tenen que anar dos dies abans a trucar, si li ha tocat, al forn del pont, i dir, vull una enciamada de cabell d'àngel, vull una enciamada de xocolata o de crema, perquè ells la preparen i així la tenen recient feta. Perquè no se'ls hi posi dura, per entendre.
2: Hòstia!
1: O sigui, Saturnino, de veritat, quines coses.
2: Però que no enciamada dura...
0: Aquest
2: no
0: el que estaria bé, que no hi he pensat, què? Miraré si ho trobo. És trobar el telèfon, per donar el telèfon que puguin trucar.
1: Bueno, tothom sap on és el forn del pont.
0: Sí,
1: a l'Avinguda València, 43. S'han de recordar de València i el licor, 43. Oi que és així?
0: Sí.
1: Ja està. Ja tens gana, tu la que sents enciamada i menús, ja estàs, eh? La
0: periodicitat
1: és quincenal, el premi és quincenal, eh?
0: I amb caducitat de 15 dies.
1: Sí, ja amb els nous tiquets que s'estan fent, que vostès tindran, ja posa màxim per recollir el que sigui tal dia. Clar. Perquè si no, saben què passa? Que és un lío.
0: I que s'ajuntaria amb el següent tiquet.
1: Ai, estaríem allà tot el dia, no pot ser.
0: Doncs tampoc és convenient.
1: I el tercer...
3: Cada dia paga'm un berenar, anda. No,
1: entra al concurs, encerta-li, tindràs pues, com a mínim un menú a les Palmarines. Tot està molt bo.
0: Perdona,
1: una enciamada per
0: berenar. Una enciamada farcideta,
1: bueno,
0: ojo, eh?
1: Escolta,
0: no, no, i el tercer, déu-n'hi-do, també.
1: Home, el tercer és ideal pel Follet, perquè tant pot ser un esmorzar o un vermut, tu. El tio pot triar. Oh, aquest del vermut li va
0: a
1: molt
0: bé. A la xurreria Els Àngels, que no l'hem dit, eh? Que està a la plaça de l'Ajuntament, 25-27.
1: Però aquest, sàpiguin que aquest ho farem cada setmana. De tots els sponsors, la xurreria Àngels sempre sortirà.
0: Que bé, vale? No?
1: Sí. Ara anirem alternant els altres, però ells cada...
0: Però jo tinc que dir que
1: cada setmana uns xurritos o un vermutillo.
0: Un cop que vam anar a menjar xurritos,
1: sí,
0: xurros, estaven molt, amb xocolata, estaven molt, molt bons,
1: estaven,
0: eh?
1: Molt bons. A més, hem de potenciar, i hem de potenciar el comerç de
0: sí,
1: la vila.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar,
0: jo part, soc fan
1: tenen, tenen el detall de col·laborar amb un programa tan horrorós com aquest, que ja és mèrit, eh? Perquè una cosa sortia amb l'Iñaki Gabelón del seu dia amb nosaltres.
0: I després també explicar que hi ha el pack del vermut, pots fer
1: això de xurreria, no?
0: O el pack del vermut, això, la xurreria.
1: Sí, ho hem dit.
0: Unes patatetes amb un vermutet o un...
1: Clar, vostès han de saber...
0: No costaria, eh? No sabria què triar, eh?
1: Bueno, el Follet, com s'ho fotria tot, aquest no té problema, no?
0: Sí.
1: Aquest va ràpid, no? Per tant, per avui, les Palmarines, un menú, parada de menjars preparats del mercat municipal tradicional, conegudíssima, periodicitat quincenal, cada 15 dies tindrem els amics de les Palmarines, fora del pont, una enciamada a triar el gust, que vostès han de, dos dies abans han de dir la vull de tal gust, de xocolata, de cabell d'àngel, el que vulguin, també quincenal, i després, setmanalment, cada setmana tindrem els amics de la xurreria Els Àngels amb un pack que poden triar l'esmorzar o un vermut. Se'n recorden, plaça de l'Ajuntament, 25-27.
3: Com s'estiren aquests sponsors?
1: Sí que s'estiren, tu, són generosos, eh? Home, déu-n'hi-do, eh? Està molt bé, tu, i a més un programa com aquest, no? I ja em diràs. Bueno, dit això...
0: Home, sabíem... ja em faria il·lu, participar.
1: Ja no, no pot, tu tampoc. No, ja, ja sembles el Follet, ja.
2: Com que no podem participar?
0: Jo no, ja vostè sé que no puc, no. Però ja m'agradaria.
1: I em vol, vol fer el favor de tornar...
2: Ei, coge el telèfon i llama'm.
1: Escolta, ja. Em vols fer el favor de tornar-me al dau, sisplau? Perquè si no, no podrem sortejar.
2: Se lo doy, luego se lo doy.
1: Sí?
2: Que te lo estoy trucando.
1: Ah, ja, m'ho imagino. Bueno, dit això, anem a fer la pregunta del sí o no. Vostès saben que fem una pregunta una mica historiada, vale? I tindrem que passar una miqueta pel metge, eh? Vostès saben... Allò de,
0: ai, mare,
1: dels quants fan els anàlisis de sang, tot això, la medicina ha avançat molt, no? Pues per això, escoltem una mica el Juan Luis Guerra, que el posarem de fons, eh? Amb, amb aquesta història de...
0: De la bilirrubina.
1: Sí, perquè la cosa és mèdica, la cosa és mèdica.
0: Si és el Juan Luis Guerra, m'imagino que canta més sobre la bilirrubina, no?
1: Sí, aquesta música la teníem pensada...
0: Ai, ai.
1: Aquesta música la teníem pensada pels safrets, però com aquí estem bojos, també va bé pel concurs d'avui. Vinga, som-hi.

0: La bilirubina és allò que quan són nens nadons i estan grocs, tenen bilirubina, els foten sota un foco com si fossin un pollastre alat i se'ls hi en va, no? Però bueno, la bilirubina, els congelis va patir això realment, ell i ho va fer. A veure, per què posem una cosa mèdica? Perquè la notícia d'avui no és notícia, vull dir, la base de lo que avui explicarem és una base mèdica, I vostès han de dir si és veritat o és mentida. Els expliquem la història. A l'any 1816, escoltar...
1: No havia nacido yo.
0: Vol dir?
2: No havia nacido.
0: Jo el feia més gran. Bueno, és igual. Això, a l'any 1816, escoltar el cor significava una cosa impensable. Però avui en dia, bueno, avui el metge pot directament posar l'orella al pacient, no? Però no, en aquella època, això de posar la majoria eren doctors, vale? Quan anaven les senyores, clar, el metge tenia que posar l'orella al pit. Això es veia així, clar, en aquella època era com allò de dir, no sé, hosti, quina situació més violenta, no? Aleshores, tot va canviar gràcies a un senyor que es deia René Lennec, que va examinar amb una jove que tenia símptomes cardíacs, i va considerar molt inapropiat, doncs, això de posar l'orella... allà, cosa que el Follet estaria encantat. A més, amb ell és tan petit, es fot els escots directament, no? Aleshores, què passa? Aleshores, el tio va fer i va dir... Va enrotllar diverses fulles de paper, va fer com un cilindre i ho va posar al pit i es va cercar, o sigui, el va acostar a l'orella, vale? Saps com aquella trompeteta que de vegades els metges tenien antics?
2: Sí.
0: Bueno, però ell va fer un cono. Però què va passar? L'home va dir, hòstia, amb tot i amb això ho tinc que perfeccionar. I va inventar l'estetoscopi.
2: Ah.
0: El símbol del metge, allò que tots els metges porten
2: penjant.
0: I allò que està més fred que la mare que em va parir. Hosti, que fred. Digui 33, hòstia, porti'm un molt gelat, no?
3: I amb hi ha algun, jo recordo, no sé si era el meu tiet.
0: Que l'escalfava o què?
3: Sí, que feia una mica així a sobre, o feia...
0: O sigui, allò, el teu tiet
3: era...
0: Li
3: tirava una mica de bau i almenys era...
0: El teu tiet era un tio molt delicat, Bueno, la qüestió... Això que diem de que es va inventar l'estetoscopi perquè els doctors no posessin l'orella, anem a dir, al pit de les senyores, és veritat o és una mentida? Vale? Sí, l'estetoscopi es va inventar per un tema moral o és una bola que hem fotut nosaltres aquí per dir, o sigui, aquí se li acudeix que per no posar una orella en un pit d'una dona s'inventen això.
2: No, clar, podia ser que s'inventés per escoltar millor el cor en general
0: no,
2: o els pulmons.
0: Això ho fa segur. Ara,
2: clar, per això, però
0: clar. El motiu de fer-ho és per escoltar millor el cor o perquè feia cosa posar l'orella allà on no devien posar-la? Sí o no?
3: Bueno, a l'època que dius tot podria ser,
0: Home, el 1816, déu-n'hi-do.
2: Per això.
0: Bueno, ja ho saben, 93-668-62-69, si ens diuen sí o no. El concurs és molt fàcil, vostès només per trucar ja tenen un número... Al final de tot direm si l'encerten o no. Si l'encerten, diran dos números més i entraran un sorteig d'aquests magnífics.
2: Qui l'encerta, l'endevina.
0: Exacte. Palmarines, Forn del Pont, la Xurreria Àngels, etc. Suposem que el telèfon el tenim connectat, perquè moltes vegades hi hem de fer el concurs...
2: Xurreria als Àngels.
0: Als Àngels, sí. Com els Àngels,
2: Exacte.
0: A vosaltres us faria més il·lusió? Bueno, tot us fa il·lusió, no? Perquè, mira, al migdia et fots un menú de les Palmarines.
2: El menú de les Palmarines,
0: a mitja tarda, et fots l'enciamada i per esmorzar et fots una esmorzada de la xurreria, no?
2: Tu has dit amb xocolata i amb cabell d'àngel.
0: No, farcida.
2: Farcida de xocolata o cabell d'àngel, sí. Però ojo, farcida de crema.
0: Hòstia, la Montse.
2: De nata, nen.
0: Ja.
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Ja que estem parlant de metges i coses d'aquest tipus, el safareig, que és allò que traiem un tema i el parlem una mica, i els convidem a vostès a que truquin claríssimament si volen, doncs el safareig avui també va de metges. Però va de metges d'una altra manera, per poder fer safareig. A veure, això de fer safareig, com els diré jo, els convidem a que vostès truquin, si truquen i parlen i donen el seu parer i tot això, també tenen un número, no cal que siguin, com els diria jo...
2: No és que sigui pel concurs, no? Vols
0: no, no cal que sigui. Ja directament entren al concurs, no? Perquè si parlen, s'han d'estar...
1: Que llamen per saludar-me a mi, que és lo más importante.
0: Exacte. També el poden saludar. El Saturní no té un punt extra? No.
1: Podria tenir un punt extra,
0: Sí, vostè sempre igual, Com vostè no treu la cartera, que la treuen els sponsors, sembla que tenim una primera trucada. A veure, hola, bon dia. Ai, mira, mania, Déu meu. Hola, bona tarda, cony. Ai, vull dir carai. En qui parlem?
4: David...
0: Qui ets?
4: Soc el Quesada.
0: Ah, el Quesada, és que quin misteri, semblava una pel·lícula
3: més
0: de l'Ofins.
3: És que dic David,
0: David. El David és el tècnic, el nostre tècnic, eh?
5: Sí, sí, sí. Ai, Quesada, què tal el dia?
0: A veure, Quesada, tu creus que això s'ha inventat per això o no?
4: Xavi,
0: digues.
4: Una cosa. Què? Com es repeteix el diumenge...
0: Sí.
4: Està ben dit també bon dia.
0: Sí. Sí, no quedem tan malament. No fem tan el ridícul.
3: I el meu cosí, el Xavi Riu, la setmana passada estava aquí a aquesta hora, va estar explicant que realment en català es pot dir bon dia tot el dia. És o bon dia o bona nit. No cal dir bona tarda.
4: Està una hora per la tarda.
0: Ah, molt bé. Bueno, a veure, Quesada, què ens dius d'això? Tu què creus? Mira, que sí o no?
4: És veritat.
0: Sí?
4: I més a més, està basat perquè abans ficar l'orella al cos de la persona estava mal vist.
0: Bueno, és el que diem, estava mal vist, però realment es va inventar això per això o no? Has de dir sí o no?
4: Jo crec que sí. Que
0: tu dius que sí. Molt bé, Quesada, doncs tu dius que sí.
4: Me la jugo.
0: Molt bé, Quesada. Pues escolta, tu, continuem fent el ridícul. Vale, guapo? I gràcies per trucar. Vinga'n. Adéu, adéu, guapo. No sé si tenim una altra trucada o no, aquest programa. Sí, tenim una altra trucada.
3: Sí, sí.
0: Hola, bona tarda. Hombre, m'ha sortit bé, tu. Yeah. Sí, miracle, eh?
6: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, buenos días. Tu també, a pinyón fijo, eh?
5: No sé quién es.
0: A veure, Manolín, tu què creus? Que es va inventar el fonendoscopio aquest per no tocar l'orella?
3: No?
0: Com?
3: No és un estetoscopio.
6: Mira, mi madre y yo pensamos que es verdad.
0: Tu dius que sí, com tu madre i tu?
6: Claro, porque asignamos solamente una vez.
0: Ah, clar, i gastes menys telèfonos, vale. Posarem el 3 a l'Antònia, aquesta mare, eh? Un dia que es posi, Manolín. Tinc ganes de parlar amb ella. Oi que sí? Es pot o no? O li fa vergonya, o li fa alguna cosa? O què? Bueno, vergonya aquest programa no en té ningú, vull dir que no hi ha problema. Ja. Eh? Un dia que es posi, home, que la saludarem. Eh?
6: Vale.
0: Vinga, Manolín. Doncs pues tens el 2 i el 3, eh?
6: Vale, moltes gràcies.
0: No, home, tu, per
6: trucar. I que passi
0: bon dia. Gràcies, adeu. Igualment. Bueno, anem al safareig. Va, sintonia de safareig, que farem la xerrada aquí, va.
7: Si li agrada xerrar, té opinió i no pot estar-se callat, ara comença Fem Safareig.

0: Bueno, avui el safreig d'avui ve de la Seguretat Social i bàsicament dels impostos.
1: Anem malament.
0: Està clar que a molta gent no li agrada pagar impostos, pràcticament a ningú, però el safreig d'avui és què passaria, per exemple, amb la sanitat, què passaria amb la sanitat si no hi haguessin impostos? Vale?
1: Ui.
0: A veure què passaria.
1: Ui. És veritat.
0: Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia.
2: Bona tarda.
0: Hombre.
1: Eres la Teresa Blaia.
0: Teresa Blaia, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: A veure, tu has anat al metge algun cop, no?
1: Ah.
0: I ha posat l'orella per allà o ha fotut l'estetoscopi o què? Què ha fotut el tio?
2: Vol que digui la veritat?
0: Què?
2: Fa més de 30 anys que no vaig al metge.
1: Ostres, quina sort.
0: Mare de Déu. I però t'amagues del metge o què et passa? Perquè, clar,
2: no,
0: o tens una salut de ferro, no?
2: Sí, la meva nena va néixer sense mitges. I no hi anem més.
0: Com sense mitges?
2: Va néixer a casa sense mitges.
0: Ah, sense mitges. Devien ser sense mitges. Dic, hòstia, que modern tot això. Ah, va néixer... O sigui, tu mateixa vas parir a l'Oviu, com abans.
2: Home, va ser molt home, eh? Que dius? Vaig a la nena...
0: Sí.
2: I jo, això sol tinc sí. Una cinta a Ràdio Molins que ho van trucar.
0: Carai, tu.
2: Aquí Molins el primer cas, eh?
0: Carai, home, valenta, eh? I 30... Sí. Bueno, doncs això d'anar al metge amb 30 anys, però ni cap revisió ni res. O sigui, tu, ala, vinga.
2: No, de moment em trobo bé.
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Bueno, però escolta, ens alegra molt, tu.
1: I tant.
0: Sí. Des de l'avui hipocondria que no ets, eh? Sabeu el que és un hipocondria?
3: No.
0: Que és aquell que sempre està malalt.
3: No. Fantàstico.
0: Bueno, doncs aleshores...
1: Sí, doncs felicitats, tu.
0: A veure, bueno, els metges no sé, però bueno, ara en parlarem, eh? A Teresa, tu que dius sí o no, allò de l'invent aquest del...
2: Sí, és veritat.
0: Tu dius que és veritat, eh? Això d'acostar l'orella on no toca, no toca,
2: sí.
0: Eh? Molt bé, doncs escolta, sí. Teresa, tens el número 4 i si l'encertes tindràs dos numerets més, vale?
2: Mal d'acord, eh?
0: Molt bé, vinga, vale, Teresa, adéu. Gràcies per trucar.
2: Adéu.
0: Bueno, la qüestió... El tema és la Seguretat Social, no? I tot allò que si hem de pagar impostos o no, si serveixen o no serveixen. He agafat la Seguretat Social perquè no vull entrar en educació ni vull entrar en
1: no,
0: coses d'aquestes. No,
1: feina.
0: Perquè jo crec que s'entén molt ràpidament la Seguretat Social, que està tan denostada, i ara tant que desvien cap a la privada. Però quan hi ha una complicació, tornen a la pública, no? A veure, vosaltres, per exemple, sabeu què val una operació, per exemple, de catarates? Si la tingués que pagar el pacient, quant diríeu? 4.194 euros. Sabeu que seria, per exemple, una pròtesi de cadera?
1: Home, la pròtesi sola ja val uns 3.000?
0: No, 18.663 euros que hauríeu de pagar. Una de genoll, per exemple, 17.682. Una hèrnia... 23.000 euros. Un part, allò d'anar a parir, 25.000 euros.
3: ¿Quiere que le explique lo mío o no le explico lo que costó?
0: No sé, jo ara no va explicar la cesària, però no crec que sigui el seu cas.
3: No.
0: La cesària, 20.000, tu. Digues.
3: No, que
1: la cesària, 20.000, perdona, eh?
0: 20.881, eh?
1: I un part natural, 25?
0: 25, sí, mira. 25.606.
1: Pues no,
0: bueno, jo tampoc.
1: Pues no ho entenc.
0: Una vàlvula del cor, per exemple, allò que m'han canviat la vàlvula perquè estava fotut i tal, 65.471, que hauries de pagar tu si no hi hagués la Seguretat Social.
3: Pero es que, esto es la tertulia, ¿no?, lo que estamos hablando.
0: Sí, hem d'opinar, sí.
3: Sobra, sobra esta pregunta de la tertulia. Porque esto es una pregunta por los de derecha, nada más. Para la gente normal y corriente... No, para la gente normal y corriente hay que pagar impuestos, porque los impuestos están salvando a mucha gente.
0: Sí, pero ya mucha gente, por
3: ejemplo... Pero los de derecha, con que ellos van a las quirones y a los marrones y todo eso... Ya está, hombre.
1: No, hay que ser, hombre. Satur, no te confundas. No van a la quirón. Van a la quirón y van a todo eso.
3: Pero luego...
0: Y después las desvían.
1: Pero cuando son churradas. Pero cuando de eso, después se van todos a la... A la...
3: De verdad.
1: Seguridad social,
0: Un desfibrilador, allò de
1: sí,
0: 100.000
1: sí, sí.
0: euros.
1: Sí.
0: Un trasplant de fetge, 94.000.
1: És que, clar.
0: Un trasplant de ronyó, 64.165 euros.
3: Barato.
0: Bueno, són els preus que
3: barato
0: jo tinc.
3: Barato de ser barato.
0: I després, per exemple, una sessió de quimioteràpia va entre els 1.949 euros i els 7.120 29.
3: Vale, però ja està, és igual.
0: Tu imagina't que no hi ha els impostos, tot això surt perquè hi ha impostos.
3: Claro,
0: i perquè
3: claro.
0: I clar,
3: claro.
0: Hi ha molts països que la Seguretat Social no existeix, imagina't. Hauries de dir, escolta, estic estalviant...
1: No existeix, no? Que jo sàpiga,
0: bueno,
1: no existia.
0: Bueno, si entres amb una targeta American Express al PIB, eh?
1: Sí, bueno...
0: I una operació simple de re pot valdre entre 7.000 i 13.000 euros. Sí, sí. Que hauries de pagar, i clar, els metges també m'imagino que si no pagues, si no t'ho fan, bueno, és un lío, no? És un lío. Per tant, el Saturnino diu que això de no pagar impostos és de dretes. Però no, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que una cosa...
3: Però és el que lo está promocionando.
0: No.
3: Són els cosa... políticos que lo promocionan. No,
0: sí,
3: vale,
0: sí,
3: però
0: sí.
3: Són els políticos
0: sí.
3: que lo promocionan. Sí, però vull dir... Las cosas hay que decirlas claras.
0: Bueno, però jo ho diré més clar encara. Vale. Quan la sanitat és un negoci...
1: També.
3: Claro.
0: O la sanitat és un servei públic. Amb els dos casos és caríssim. Amb els dos casos, o tens molts calés i pots tindre una seguretat privada, o si no tens tants calés, home, per anar a mirar-te un gra no passa res, però si t'han de fer una operació o algo tal, tu has de pagar això. Sí. Això són els preus de la Seguretat Social. No sé què poden costar en una clínica privada.
1: No, però espera, perquè és que una clínica privada, aviam, s'ha d'entendre també, perquè tu no vas a una clínica privada i dius, a veure, o ets multimilionari, o tu tens una mútua on pagues un X al mes, però ja et dic jo que no cobreixes segons quina operació.
3: Una cosa,
0: digues.
3: Le vaig dir jo. Cuando me hicieron a mí el trasplante de riñón,
0: sí.
3: Estaba yo ingresado en la UCI,
0: sí.
3: Y cuando me desperté había otro señor ingresado en la UCI.
0: Sí.
3: Y a los dos días pues estábamos hablando, cosas y
0: sí,
3: tal.
0: Sí.
3: Y este señor era de una mutua que fue allí a la mutua porque llevaba, estuvo haciendo la diálisis y todo eso, como yo.
1: Sí,
3: y a la hora
1: sí.
3: de operarlo, le pedían no sé qué, me dijo una cantidad de dinero que no lo voy a decir aquí, ni la mutua que es.
1: Ya.
3: Y se tuvo que venir al clínico donde me lo hicieron a mí y se lo hicieron allí.
0: És que jo crec que amb el tema d'impostos, és a dir, els impostos són necessaris.
3: Claro,
0: que però hi ha una personalitat per tothom, perquè molta gent diu, és que jo pago els meus impostos perquè altres s'aprofitin. No, com et passi alguna cosa, el primer que t'aprofites ets tu.
3: No.
0: I després tot el privat, tant amb educació com amb... Que no és una crítica, són modus de veure la societat diferent, no? Per exemple,
1: jo
0: hi ha una...
1: crec que els impostos s'han de pagar.
3: Claro, claro.
1: Ara, aquí, llavors, hi hauria un altre tema per fer safreig, tots aquests que es creen tant del país, i els paguen, són multis, i els paguen tots a fora. Això és el que no, però a l'hora d'operar-se venen aquí.
0: Bueno, no ho sé, jo he tirat endavant pel fet de dir, escolta, perquè siguem conscients del cost que significa la sanitat. És brutal, eh?
3: Otro ejemplo, ¿le doy otro ejemplo?
0: Sí, digui, digui.
3: Cuando se hizo la Fórmula 1 en Madrid,
0: sí.
3: al Carlos Sainz, al hijo Carlos
0: sí,
3: Sainz,
0: el pilot, ¿no?
3: La señorita Ayuso... Sí. Fue y le regaló un casco con toda la bandera española.
0: Sí,
3: ¿usted sabe dónde vive, dónde paga los impuestos este señor?
1: Sí.
0: No. Fuera.
3: Y va la señorita esa y le da un casco con la bandera española que representa. Representa
0: bueno, bueno, pero a ver, nos estamos desviando aquí.
3: No, desviando los impuestos. Él paga impuestos fuera.
0: Yo lo que volia comentar és, si som conscients de lo que realment costa la salut,
1: clar, sí,
0: amb costos als hospitals, a les clíniques... A part, imagina't, sous, manteniment, maquinària...
1: Bueno, clar, tot.
0: És a dir, que no som... Jo, per lo menos, em feia una idea de que allà, home, la Seguretat Social, sempre et penses que és el cap, no? Però no, quan tens problemes, realment... És com la medicació. Els descomptes que hi ha als fàrmacs són brutals. Si la gent tingués que pagar el 100% dels fàrmacs, és una fortuna.
3: Bueno, perdó que n'interrompa. Vostè sabe lo que pago yo?
0: No.
3: Al año pagan por mí de los medicamentos que yo me tomo para
0: no, esto.
3: 7.200 euros.
0: Pues imagina't que no hi ha seguretat social i que paga.
3: Jo estaria ja con San Pedro arriba tomando cerveza.
0: Perquè també, jo crec, això ho pregunto perquè no ho sé, si vas a la medicina privada, els medicaments no hi ha descompte,
1: no?
0: Pagues el que valen, no?
1: Crec que sí.
0: Bueno, hi ha gent...
1: Que hi ha, espera, el que hi ha, els medicaments, hi ha molta cosa... que molts metges, com que molts treballen amb la pública,
0: sí, la recepta, privada... La recepta privada jo crec que pagues.
1: No, la recepta privada pagues. Ara, amb coses d'aquestes molt, molt grans, o molt, com per exemple, com passa amb ell, que els medicaments són molt cars, no sé si no hi ha una part que pots arribar a fer per la pública, o que el metge li digui... Clar, perquè això a vegades ve per la... Bueno, mira... A tu et va passar. Amb el,
0: què em va passar a mi?
1: Sí, amb el del sucre, l'endocrina et va donar un medicament mega nou que valia 3 vegades més que la típica metformina que et donen pel sucre. I a la llarga te l'havia de fer no l'endocrina, sinó la metge de capçalera. I et deia sí, i et
0: però
1: deia que no.
0: Però controlava,
1: sí. i et deia que no perquè amb ella li posaven pegues.
0: Sí, sí, sí. Però, bueno, a part d'això, mireu, a veure aquesta musiqueta. El Sugar Sugar, en sucar. No, hi ha un tema, veureu una actriu famosa, que no diré el nom, però si la posarem, que hi ha molta gent que opina com aquesta senyora. A veure què opineu, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: A veure... Bueno, no, és un
1: parer. Ja m'assemblo el follet.
0: Sí, és un parer.
3: No me ponga cosa rara, perquè...
1: Déu meu.
0: No, cosa rara és...
1: No, perquè aquí el
0: salta, coses rares només les porta vostè.
1: Cuidau, que el Saturn no tingui el costat.
0: Escoltem aquesta actriu, una actriu molt famosa que fa una sèrie de televisió i...
3: Espanyola o no?
0: Sí, clar. Escolteu el que opina. A veure què us sembla, això.
4: Cariño, más médicos. Y a verlos, haylos y muy buenos. Pues muy mal, yo como tengo que pagar un seguro...
0: Perdó.
4: Muy mal la sanidad en este país, cariño. Necesitamos más médicos. Y a verlos, haylos y muy buenos. Pues muy mal, yo como tengo que pagar un seguro privado, al final me dan cita cuando yo quiera, pero está muy mal la sanidad en este país, cariño. Muy mal la sanidad en este país, cariño. Necesitamos más médicos. Y a verlos, haylos y muy buenos.
0: Necesitamos más médicos, la sanidad está muy mal, ¿vale? Pero ella es paga un seguro privado y básicamente l'avantatge és que m'atenen abans, que és veritat. La Seguretat Social, per exemple, el que ha passat a Andalusia amb les proves de les mamografies és tremendo. Però una de les coses que més aleguen els defensors de la privacitat de la salut és el temps. O sigui, no tens que esperar, et reben de seguida, fan. Això és suficient? Perquè, clar, a mi em reben demà i tinc que pagar 20.000 euros per una operació com si em reben d'aquí 15 anys.
1: Jo
0: no sé. Què opineu d'això?
1: Sempre explico, i alguna vegada hem parlat, que jo tinc familiars metges,
0: sí.
1: I que ells sempre m'han dit a mi, per les tonteries, o sigui, perquè te'n fa mal l'ungle del dit gros, o perquè d'això, diu, la mútua està molt bé. Ara, si tens algo que no et trobes bé, que no saps el que és o el que sigui, vés-te'n a la Seguretat Social.
0: Bueno, no ho sé, la pregunta que jo feia
1: és... Jo penso que sí.
0: El que volia desvegar aquí, fes una mica safreig, si realment sabíeu els costos i els preus que té això, que em sembla...
1: Sí,
0: no sé si és que no és barat o que no ho pot tothom assimilar.
3: No sé, sobra, o sea que...
0: Saps, imagineu-se, clar, diuen que la Seguretat Social és deficitària. Home, amb la quantitat d'intervencions que hi ha i tot, és tremendo.
1: I després et diré una altra cosa. Això que està dient aquesta, bueno, que me daran en 15 dies...
0: Bueno, aquesta va sobrada, la tia.
1: No sé què, sí. Perdona, però hi ha molta gent ara que tu fas... tens un problema urgent o que veu a la metge de la família que tens alguna cosa, i t'envia directe a urgències o t'envia ja directe que la millor l'endemà mateix o els dos dies et fan proves i et fan de tot. Vull dir que tampoc és... que no és tan... no és tan fiero el león como lo pintan.
3: Claro,
1: no?
0: Per tant, la pregunta que us faig, a tu també, Miquel, la pregunta que us faig és, vosaltres sou pro sanitat pública o pro sanitat privada, valorant o amb els criteris que teniu. Aquesta noia és pro sanitat privada. Jo, per lo que jo sóc de pública totalment.
1: Jo també.
0: Vosaltres què opineu?
5: Pública.
3: Pública.
0: El David, tothom públic, no?
3: Pública. Esta mujer debe vivir en el barrio de Salamanca.
0: Bueno, no sé si és Salamanca o Salamanco, però la qüestió és que ella s'ho pot permetre, no? Ella s'ho pot permetre, no?
1: Va fer una mica de broma, és amiga de l'Ayuso, hombre.
0: Seguro, no? Pues aquí amb els safrets d'avui, si algú de l'audiència vol parlar i vol donar un exemple o el que sigui, aquí no estem atacant a la medicina privada, ni les clíniques privades, ni els metges privats fan la seva feina. El que estem dient és que el cost que té la sanitat és altíssim.
1: Sí, sí, està clar. Tant sigui privat, metges privats n'hi ha molt bons i metges públics n'hi ha molt bons.
0: Bueno, doncs queda un minutet només. Hem fet un repàs així una mica ràpid de notícies idiotes com aquest programa i hem fet lo del concurs, que encara es recordin, lo del fonendos...
6: Sí, ets un plàstic.
0: Bueno, i tu també. El fonendoscopio, si es va inventar per no posar l'orella allà on no toca o perquè realment era un envans de la medicina i que això és un invent
6: David,
0: que ens hem fotut.
6: Tanca el micròfon, el García.
0: Ai, Follet, de veritat, no sé què faríem sense tu, però el pròxim divendres ho provarem. Sembla bé o què? Bueno, audiència, aquí per unanimitat sembla ser que som defensors de la... la sanitat pública.
1: L'educació, la sanitat...
0: Jo no sé si això a la Quirón li farà molta gràcia, el que hem dit, però bueno escolta, mira. Tu. Exacte, no ens patrocina. Si pagués, li faríem la pilota. Bueno, que això passa, Això passa,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí diuen, a les mitjans d'informació, qui paga mana. Hòstia, no ho sé si no, però a vegades, eh? Audiència, notícies i tornem. I pensin, fonendoscopio. És veritat o és mentida, això de no posar l'orella als pits?
7: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certament es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe a la torre. Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
1: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la policia, segons la delegació, perdó, del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema I, ni un Mari Carmen més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bé, continuem aquí aquesta segona hora després de parlar de trasplants de ronyó, el que costa un fèmur i el que val una falange. Bueno, quan dic falange no s'animi vostè, eh? Hosti, sempre està igual aquest tio. A la mínima salta ja. Ai, Déu meu senyor. Bueno, pues ara li toca el show del Saturn Show. Sí o no?
1: Hombre, claro. Així està en el guió.
0: Que sí, que aquí?
1: Que així està en el guió.
0: Però si no tenim guió aquí.
1: Bueno.
0: No serà mentider, només menteixo. Vinga, va, Saturn Show.
2: I ara, el millor moment del programa. El meu amic Saturnino amb el seu Saturn Show.
1: Bueno, pues estas, las cosas de Saturn, las cosas que he ido investigando cuando voy al supermercado, al mercado, a los bares y de las cosas.
0: Sí, sobretot als bares, ya.
1: Bueno, no, los bares poco, ahora voy poco. Pues la que me pasó el otro día, en el súper. Voy al súper,
0: sí.
1: Estoy ya, la cajera está a punto de cogerme, y viene una señora,
0: sí.
1: Rápido, dice, por favor, me deje pasar, que tengo mucha prisa,
0: sí.
1: Y llevaba un bote de colonia.
0: Sí.
1: Pase, no hay ningún problema.
0: Sí.
1: Va, paga y se va.
0: Sí.
1: Y yo digo, hago la cuenta, me está los productos, está pasando
0: sí,
1: todo,
0: sí.
1: Y me dice la cajera, bueno, pues ya está, y pasaron unos 5 minutos, salgo con mi carrito, me voy para ahí, coño, perdón la palabra, y veo una cafetería, y veo a la señora allí,
0: una cafetería,
1: y la señora allí desayunando.
0: Sí, que te quedó eso.
1: Digo, coño, tendría prisa, porque se le enfriaría el café con leche.
0: Ah,
1: porque,
0: si no, vale, ara ho pillo.
1: Perquè... Vamos a ver.
0: Bueno, però també s'ha de ser solidari, perquè una persona amb un objecte i una altra amb un carro... Pues...
1: Bueno, però si tenia prisa, però me la encuentro desayunando,
0: ja, ja, ja,
1: dice
0: ja,
1: que
0: ja,
1: tenia
0: ja.
1: Prisa, digo, porque se le va a calentar el café con leche.
0: Sí, sí, sí, una mica de jeta, també, però bueno. Hola, Xavi, benvingut a Girona.
3: Hola, bona tarda.
0: Rostits de calor, no?
3: Més aviat, sí, molta.
0: Ja, ja. I tu, Pilar, què tal? Igual, no?
4: Bé, sí, fa
0: també,
4: molta calor.
0: També, tremendo, sí, no? Sí. El tema aparcament Molins, horrible, no?
3: Horrible.
0: Sí, sí, costa ja molt.
4: No, perquè és que ni fins al final del Mercadona pràcticament n'hi havia, eh? Estava tot ple, eh? Vull dir que...
0: Bueno, també hora... estem una mica enmig de festa major, no?
5: Però sí, bueno. Potser hi ha més gent del que seria normal, pensant en que avui ja. M'imagino que hi ha actes a la nit i tot això.
4: Ah, potser.
5: Potser. Bueno, no ho sé segur, no eh? Tampoc, perquè la veritat entre és que no ho he mirat.
3: Entre setmana no tinc gaire controlat Molins, ara.
4: No, és que, o sigui, més que res, perquè vens amb el temps tan just, que ja, ja venim tard,
0: no pateixis. Sempre arribem a l'hora. A veure, més set el xou, va.
1: Digo, me voy a ir a Radio San Feliu, a ver si me dejen acabar la sessió.
0: Bueno, home, hem de ser...
1: Me hace empezar la
0: sessió. Miri que és xupón, eh? Mira no, que li agrada no, xupar no, cama, no. Eh? Hòstima, noi. No, home, si venen els hi hem de dir benvinguts, no? S'ha de ser educat,
1: claro.
0: Eh? Pues
1: ya lo hemos saludado, aquí fuera, ¿no?
0: Home, fuera, però s'ha de...
5: Mira què diu el Follet, a veure,
6: aquest no ets un professional.
0: Jo no soc un... Ell és un professional.
5: És pilota,
0: no,
5: sí. Eh?
0: És un rastrero, el tio. Sí. Bueno, a veure, què bueno, més, Saturnino, va?
1: L'altre dia, a la panaderia.
0: Sí.
1: Eh?
0: Vostè està el dia comprant, eh? O robant o comprant.
1: Hombre, con 7 hijos que tengo, pues tengo que comprar.
0: Bueno, vostè va dir 7 hijos conocidos.
1: Bueno, eso sí.
0: No, això ja és una altra cosa.
1: A las 8:30 a.m, en el horno de pan.
0: Sí.
1: Yo estoy allí,
0: sí,
1: esperando, y llega un señor, ya no tengo que estar, y le dice, buenos días, y dice, deme una baguette.
0: Sí.
1: Dice, ¿qué quiere? Dice, deme una baguette.
0: Sí.
1: Dice, ¿será de hoy, no? Vamos a ver.
0: Això va dir el comprador.
1: No, el vendedor, el que va a comprar.
0: Sí, sí, vaya desconfiat de tio,
1: sí,
0: no?
1: Vamos a ver, son las 8:30 a.m. Este hombre ha entrado a trabajar a las 3 de la mañana para hacer el pan y le pregunta si será de hoy.
0: Yeah.
1: ¿Y sabe lo que le contestó el panadero?
0: No.
1: Dice, no, de hace 3 meses, pero lo he calentado esta mañana. Es que vaya pregunta también.
0: Mare de Déu. Bueno, això també passa perquè tu et compres el pa amb tot el carinyo una bencinera en lloc d'aquests, i a la tarda tens un xiclet, tu.
1: Bueno,
0: sí. Hòstia,
5: o salta tota la crosta.
0: O casta la crosta, és a dir...
5: Vol dir que està congelat i descongelat.
0: Si això uns anys enrere li diguessis a la gent gran d'abans, eh? I dic, escolteu, és que el pas vendrà les bencineres? Dirien, bueno, hòstia, que tio està boig.
3: Clar.
0: És que nosaltres sí, sí, hem normalitzat unes coses. Vas a buscar pa, sí, a la bencinera. Hòstia, sí, que haurem d'anar a buscar gasolina a la bodega. És que...
5: Ja et dic una cosa, quan vas a un forn mitjanament bo,
0: sí,
5: el pa canvia completament.
0: Home,
5: i
0: tant, clar,
5: però completament. Clar, i et surt un pa d'aquells a la millor, sí, com sí, si està ben fet. Ja parlo d'un pa bueno, de pagès o així, que el pots conservar la millor com es feia abans.
0: És que
5: tota la setmana, tu.
0: És una mica tanatori, els forns d'avui en dia, perquè els croissants, per exemple, estan paris, blancs, gelats...
5: Pobrets!
0: Semblen cadàvers, tu! Hosti, no pot ser,
5: estàs
0: això.
5: Estàs parlant antes o després de que els posin al forn?
0: Bueno, no ho sé, tu, la qüestió és que... Què sí, més, Saturnino?
1: Otro tema.
0: Un altre tema.
1: Que me cabrea mucho.
0: A veure.
1: El tema de los containers.
0: No s'enfadi, vostè,
1: ui,
0: eh?
1: Ui, estoy diciendo que yo...
0: A veure
4: què és, perquè ara t'explicaré el que m'ha passat a mi avui.
1: El tema de los containers. El azul el amarillo, el gris y el marrón.
0: Sí, sembla el parxís.
1: Yo,
0: sí.
1: mi mujer es una friki.
0: La Antonia es una santa, permíteme.
1: No, tengo 17 bolsas en casa para poner las cosas. Todo, ¿eh? Las pilas, los medicamentos.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo bajo y me tiro media hora descargando el carro. Ah. Que tengo que hacerlo. Al final me compraré un carro tria.
0: Pues ara, preparis, perquè a partir d'ara, no sé quan, a Europa ja es fa, el vidre es separarà per colors.
1: Però vale.
0: Sí, les botelles de cervesa d'aquestes de la Heineken verdes, en un cantó.
5: Van,
0: les
5: cantó,
0: del Mau, sí, amb un altre. I l'aigua de Vichy, amb un altre. Vull dir que...
1: Bueno, pues bajo yo con todo recargando allí y llega un tío con el cartón y me lo mete en el gris. Y le digo, oiga, que...
5: El gris és el de rebuig, sí, és el que no...
1: Es digo, oiga, que aquí no. Y coge, se van dando y aquí... Porque no hay cámara. Y coge y se gira y me hace con el dedo...
0: Una peineta.
1: Una peineta.
0: No, es que yo era mal educado.
1: Para verle yo peinado. Era calvo, por eso. Porque no lo podía ver. Yo no lo podía ver peinado. Pero de verdad, de verdad, el mundo está... Que,
0: no, no, estén como una cabra.
1: Y la, y la última anécdota...
0: Venga, va.
1: Un amigo mío tiene un perro.
0: Sí.
1: Un perro de esos que son, se considera de raza peligrosa y lleva el bozal.
5: Adiós.
0: Eso me fue una pomi, que pero bueno.
5: Sí.
1: Y entonces estaba allí y la policía lo paró.
0: Sí.
1: Allí hablando, explicándole que por qué no lo había puesto. Y dice, no, se lo han quitado un momento porque salía de una casa de perro para ponerle el bozal.
0: Sí.
1: Eran dos guardias.
0: Sí, sí.
1: Y uno, el más veterano. Y el otro, que era joven, le dice al chico, el perro este lleva chip. Y el chico dice, bueno, pues supongo, porque ya sabía por
0: qué. Es obligatorio.
1: No, que ya lo llevaba. Sí, dice, ¿qué? ¿Y por qué me pregunta si lleva chip? Dice, no, no, ¿lleva chip o no? Dice, pues no lo sé, sí o no. Y el chico del perro le dice, ¿y usted lleva el aparato para mirar si el perro lleva el chip?
0: Claro.
1: Dice, yo no. Dice, ¿entonces para qué coño me pregunta?
0: Home, és una mica conversa de besugos.
1: No, no, però claro, claro.
0: Bueno, sempre tenim una trucada. Espera't, Sàtur, perquè
1: no, no,
0: parlaràs
1: claro
0: de...
1: En
0: pararàs... No, no.
1: Llevo 6 meses.
0: No. 6 meses de condena. Sí. No, parlarem de la teva festa major, de Pozos del Caudillo, que
1: bueno,
0: em sembla
1: que... Bueno, cosa que tengo.
0: Ah, vale, vale. Però passem la trucada. Hola, bon dia. Ai, merda, bona tarda. Oh.
7: Bona tarda i bon dia, Pascal. Escolta, no, el diumenge.
0: Ah, sí? Bé, això és veritat, és veritat. Amb qui parlem?
7: Amb la Teresa.
0: Ja ho sé, és que el director m'ha dit que tinc que ser educat i tinc que preguntar qui em truca.
8: Teresa Márquez. No sé si li han dit, però vostè és collonuda.
0: Què dius, follet, que acabes de dir?
8: Teresa Márquez.
0: Teresa
8: no sé si li han dit, però vostè és collonuda.
0: És una què?
5: Collonuda.
0: A veure, acosta't bé el micro.
1: Hi ha torrina,
0: un moment. Acosta't al micro, aixeca't. Clar, el tio s'ha de fotre a sobre. Portes els peus nets? Perquè no arribes. Va, aquí el pantaló. Ai, el pantaló, a la cadira. Vinga, va.
8: Sí.
0: Ara...
7: Què diu aquest pollet? Què diu?
0: Vale, a veure, què li dius?
8: No sé si li han dit, però vostè és collonuda.
0: Mira que ets pilota i rastrero, eh? Sí, Teresa Márquez, vaya tio, tu. Bueno, Teresa,
8: És cert, sóc un pilota rastrero.
0: Sí, no tenimis tant.
8: I amb molt d'orgull.
0: I amb molt d'orgull. Escolta, no tenimis tant, fullet de les zones, no tenimis tant, eh? Que aquest, li dones una mica de micro, sempre el Saturnino, hòstia.
7: Guapo,
0: la mare de Déu. Ah, bueno, qui vulgui una foto del fullet net en pijama, tenim una, eh? La podem regalar. Bueno, tenim vàries, eh? Bueno, a veure, Teresa, lo d'això de l'estetoscopi, el fonendoscopi, com pebrots es digui, fonendoscopi, en realitat, és veritat que el van inventar perquè l'home, els metges, no posessin l'orella als pits de les senyores? Per jo de la prudència? O el van inventar perquè era una eina bàsica per la... Per la...
7: Sí, una eina bàsica, però jo diria que sí, que és per això, eh?
0: El que és, o sigui, que no el van inventar per no posar l'orella als pits de les dones.
5: No, t'he dit que és per això.
0: Que sí o no?
7: Que sí, era per això, per no posar...
0: Ah, vale.
7: Sí,
0: molt bé.
7: Sí,
0: carai, no? Tots coincidiu,
1: el torrino.
7: Oh, però vols que va res, però bueno, és igual.
0: Bueno, ara ha precedit.
5: Sembla això, jo també he pensat, ostres...
0: Ara...
5: Podria ser per això, bueno, podria ser perquè evidentment amb l'estetoscopi o el fonendoscopi, com es digui, s'escolta millor el cor, però que iniciativament fos per això...
0: Vés a saber, hem de ser, sí o no, però el que passa que, diguis otorrino, que ara ho ha après.
1: Otorrino.
0: Otorrino, no. Abans ho ha dit bé, otorrino.
1: Otorrino.
0: Vale. És que abans, quan li he dit tot això, dic, mira, com opines? Diu, és que el médico és un gorrino. Dic, com un gorrino? No, home, no. És un otorrino. El de l'oreja és un gorrino. Diu, seràs otorrino.
1: Ah, otorrino, vale, vale.
5: Ui, i no és otorrino sol, eh?
0: No, més.
1: Otorrino, laringòlogo.
5: Laringòlogo.
0: A veure com ho dic, això.
1: Otorrinolaringólogo.
0: Bueno, el jo li falla una mica, però va molt bé, va progressant.
1: Lo de jo es porque te jodes que va al médico, por eso.
0: Què dius, Teresa, què?
7: Són molt difícils les paraules.
0: Sí, sí.
7: Bueno, i és que... Bueno, s'ha acabat.
0: I els metges diuen que tenen molt mala lletra. No sé si... Bueno, ara com va per ordinador no ho sabem.
1: És igual de difícil la pronunciació de les coses que quan te hace una receta a un médico.
0: Igual, no? Però ara ho fa una màquina, que digui jo. Bueno, màquina.
1: Bueno, màquina.
5: Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot.
0: Un comentari més antic del meu senyor. Una màquina. No, no, però bueno. Bueno, Teresa, tens el número 5. Si l'encertes dos més, i ja saps, eh? Un menú a les Palmarines, parada de menjars preparats al Mercat Municipal que regalimes.
7: Bo,
0: Amb una periodicitat quinzenal, els premis són quinzenals. El forn del pont, que si et toca tens que trucar dos dies abans per saber l'ensaïmada que vols, si la vols de xocolata, de cabell d'àngel.
5: Ai, és que
0: i
5: aquesta hora...
0: I les xurreries d'àngels, que cada setmana és un pack. Tant pots fer un esmorzar amb xurros o pots fer un pack de vermut. Vale?
7: Està bé.
0: Molt bé, carinyo.
8: Teresa Márquez, pues... no sé si li han dit, però vostè és el millor d'aquest programa.
0: Oh. Que no et convidarà xurros si li toquen. A veure si t'enteres. Et fa la pilota per si toca algú, fotre-s'ho ell.
7: Molt guapo, eh?
0: Ai, molt guapo. Vinga, Teresa, una abraçada i gràcies per...

0: i volta al món, què veus d'això?
1: Jo crec que més bé era per escoltar millor el cor.
0: O sigui que no era per allò de posar l'orella on no tocava, no?
1: No.
0: Vale. És el primer no de tots els que ens trucat, eh? Bueno, ja saps els premis que hi ha i tot, no? Manel?
1: Sí.
0: Hosti, Manel, ens fa molta il·lusió que ens truqui gent que mai ens ha trucat, eh? Perquè això significa que quan vingui l'Oriol Romeu, saps? Sí. Quan vingui l'Oriol Romeu, que només li fa la pilota al descarat del Follet, que és un raseu, que digui, com han anat les trucades i el programa? Jo sempre deia, no ho sé, ara diré, ep! Ha augmentat l'audiència, tu. Semblem la BBC. Ja. Què et passa, Follet?
2: Seràs pilota, García.
0: Seràs pilota? Tu m'has ensenyat, això. Vinga, Manel, benvingut al club.
1: Encantat.
0: I gràcies per trucar, bonic. Vinga, adéu, adéu, adéu.
1: Quin número tinc?
0: El número 6. Si l'encertes, tindràs dos més. Ja ho saps, eh? Vinga.
1: Sí, ja ho sé.
0: Vinga, adéu-siau, guapo. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu.
0: A veure, Saturnino, estan parlant... Té més coses o parlem de la festa major seva?
3: No, tengo lo de siempre, la última secció, que són les coses rares.
0: Ah, vinga, va. I després parlarem de la festa major, perquè bueno, aquí ja saben, és festa major.
3: Bueno, ara esta vez va de...
0: De què?
3: De nombre de pueblo raro.
0: ¿Vale? Vostè tot és raro, tot el que fa, tot és estrany.
3: Pero claro.
0: Ah, sí? Jo
3: por ejemplo, sí, vinga, hay va. Uno que se llama Quinto Pino.
0: Ah, Quinto Pino, és cert,
3: en la Coruña.
0: Sí, sí, vale. Sí.
3: L'otro que se llama Cariño. Y es de la Coruña también.
0: Sí, sí.
3: Luego otro que es Melón.
0: ¿Melón?
3: Orense.
0: Orense. ¿Por qué te anas para Galicia?
4: ¿Tots son gallecs?
3: Y luego hay... No. Luego
0: y hay una otra que ha sido empanada, no.
3: Corre Poco, que está en Cantabria.
0: ¿Corre Poco?
3: Sí, que está en Cantabria.
0: Corre Poco Cantabria, sembra, ¿eh? Que la lleva ya del Follet, que no fa res.
3: Luego otro que es Ea. ¿A dónde va? A Ea.
0: Ea.
3: Que está en Vizcaya.
0: Bueno, sí, que es rápido, sí, ¿no? Sí. Ea. Ea.
3: Otro de...
5: A mí el del Quinto Pino me ha agradat molt,
4: sí, está muy bien. Es
0: que... ¿Y el otro qué es, Sius?
3: Cenicero, en Logroño.
0: Sí, que sí. Bueno, que has fet un bombí, ¿eh?
3: Sí. Sí. Sí, escucha, muy... en Teruel.
0: ¿Escucha?
3: Sí. Escucha, Caratrucha.
0: ¿A dónde vas? Escucha. ¿Qué? Pues yo te digo, no, escucha, vaya follón, no es podría aquí en uno, ¿eh? ¿Qué
3: menos? Calamocos.
0: ¿Calamocos?
3: Calamocos.
0: Hostia, que te van pasar un fred. ¿Qué menos?
3: Luego otro que se llama Calavera.
0: Calavera.
3: El León.
0: Sí.
3: Y otro, pan crudo, que está en Teruel.
0: ¿Pan crudo?
5: Pan crudo.
3: Supongo, sí, yo que la gente esa, cuando hacía los nombres ese de Calamoco,
0: yeah, yeah,
3: en el pueblo habría, pero... todo el mundo se le quería los mocos, yeah, yeah, yeah, sí, Calamoco.
0: Pero lo que es bestial, yo creo que no hay cap poble a Europa que sigui tan alegre com Ultramort.
4: Aquest m'encanta.
0: Aquest és, per mi...
4: Aquest és genial.
0: On vius? A Ultramort. Diu, a quin tanatori.
3: I aquí las noticias del Saturnino Show.
0: Ah, fins aquí. Bueno, però ara parlarem de la seva festa major, que tinc entès que hi ha hagut un mort i no sé què m'ha dit, no?
3: Sí, sí, sí, bueno.
0: Però... La mare de Déu. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Bona tarda, bona nit, bona nit, el que vulguin. Hola.
6: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Amb qui tenim el plaer de parlar?
6: Jasmina Reixac.
0: Amb qui?
6: Amb la Jasmina Reixac.
0: Jasmina, quin nom és maco, Jasmina.
6: Gràcies.
0: Hosti, sí, tu, eh? Jasmina, quin nom de...
6: Soc la dona del Manel Guillamont.
0: Ah, hombre, hombre! El Manel es nota que ha voltat món, eh? Amb la Jasmina. Sou feliços o què, Jasmina?
6: Sí, mira, ara per la festa major farà 18 anys de casats.
0: 18 de casats, ja?
6: Sí.
0: Manel, com ho portes, això?
5: García, a veure si t'hauré de broncar, eh?
0: No, no, bronca. La meva dona, en temes de matrimoni, sempre és igual. Clar, ens vam casar tan joves...
5: Clar.
0: ...que anàvem a fer la comunió, es va collar el... Cura, es va equivocar i ens va casar, tu.
5: Ells, sí, diu que ens van casar per la festa major de Molins, sí, i nosaltres, que érem de Barcelona, quin dia no ens vam casar a la Mercè, però ens vam casar l'endemà. O sigui,
0: ja,
5: que ens vam casat el dia com avui...
0: Ah, això és un indirecte, no?, que m'acabes de fer.
5: Sí,
0: no, hosti, és... Jasmina, no saps que t'has provocat sense voler, tu.
5: Realment no és indirecte, és directe del tot.
0: Vinga, Jasmina, anem a lo dels metges aquests. Tu què creus, lo de l'orella, què té a veure, això? Sí o no? És per inventat perquè posava l'orella o... Què creus?
6: No, sí que és veritat.
0: Tu dius que sí. Hosti, i no ho ve de matrimoni, perquè ella ha dit que no.
6: Perquè a mi ho han fet així, eh?
0: Ara, a tu t'ho han fet així, amb l'orella?
6: Sí, per escoltar així, amb allò, amb aquell aparat a l'orella, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Mm. No, no, no. Però vull dir, t'ho han posat allò que porten com un tubo, no? T'ho han fet?
6: Sí.
0: No,
6: sí,
0: però
6: sí,
0: jo deia que abans això es va inventar, teòricament, perquè no, quan no existia tenia que posar l'orella directament... El metge, el pit de les senyores, i això causava una
6: bueno,
0: certa...
6: Bueno, sí, per escoltar-te t'ho feien així.
0: Sí, home, clar.
6: Que posaven.
0: Clar, clar. I no sé per què diuen 33 i no diuen 54, però bueno...
4: No, això no ho sé. No?
0: Molt bé, Jasmina, tens el número 7. Ojo, vosaltres segur que un dels dos acerta, perquè el Manel ha dit que no. I
4: sí, clar.
0: Sí, és un matrimoni meravellós, us felicito. Guapos? Adéu, Jasmina.
1: Això que es va inventar, ja està.
6: Pues sí.
2: Sí.

0: Sí, molt bé, doncs ja està, eh, Germina? Gràcies.
1: Vale.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: Espera, espera, quin número tinc?
0: El 7.
1: Molt bé, gràcies.
0: Vinga, gràcies, bonica.
1: Bon cap de setmana i bona festa major.
0: Igualment.
3: Igualment.
0: Ara parlarem de la festa major, poses el caudillo, que és tremendo. No. Bueno, a veure, tenim una altra trucada? Sí? Hola, bon dia.
4: Hola, buenos días. Soy Manolín.
0: A ver, Manolín.
4: Muchas, muchas felicidades, ¿eh?
0: ¿Por qué?
4: A ti y a la Montse.
0: Ah, por l'aniversari.
2: Ah, gracias.
0: Sí, sí, sí. M'he quedat aquí amb el cul a l'aire, jo, però... No, fa molts anys. Tu pensa que la Montse portava trenetes i era una nena.
2: Oh.
0: Sí, jo anava a buscar el germà, que era amic, ho he dit
2: ja,
0: sempre.
2: Ja, ja
0: va obrir la porta i ens vam casar i fins ara, tu. Qui em diria aquell dia que vaig obrir... Per què vaig obrir aquella porta? No,
2: gràcies,
0: ho dic
2: gràcies.
0: Per la felicitat, per la felicitat.
2: Ah, menys mal.
0: Molt bé, Manolín. Gràcies per trucar, guapo. Eh? Vinga, adéu, adéu, adéu.
2: Gràcies.
0: Bueno, continuem, continuem fent el ridícul i sobretot hi ha la festa major. La festa major de Molins de Rei, vale, que estem en plena festa, que del 18 al 29 de setembre...
5: Això... No, jo no estic, perquè jo no sé de Molins de Rei.
0: No, home, però...
5: La meva festa major de Molins de Rei...
0: Escolta, no sigui desagradable, desagraït.
5: No, no, jo soc la de mi poble.
0: Però parlarem al seu poble. Jo tinc aquí... Vostè m'ha portat el testimoni, diu, d'una persona del seu poble, no? Ai, com ho he dit, això?
5: Sí, claro.
0: Que explica una mica el que fan per les festes, no? Sí o no?
5: Sí, claro, però això se lo deja, perquè...
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Lo mire.
0: Bueno, anem a veure qui... Ho té gravat, això? Ho tinc que inventar jo?
5: No, està gravat, si no ha passat.
0: Sí.
5: El mòbil, a veure, entre el tècnic i vostè...
0: El mòbil...
5: Ho he de aclarar.
0: Però si vostè no penca, no fa res, home.
5: Que no penco, que no penco...
0: No penca res. Ai, ai, ai,
5: ai. Yo he tenido que quitar dos coches que había para poder aparcar el mío, yo.
0: Quan
5: para
0: diu
5: no,
0: quitar,
5: para no tener que pagar.
0: Quan diu quitar, robar, no?
5: No, quitar,
0: directament,
5: quitar.
0: No?
5: Con una grua.
0: Amb una grua? Hòstia, mare de Déu, senyor. Bueno, a veure si trobem això del seu...
5: Intenta arrancarlo, Carlos.
0: Que diu què?
5: Que intenta arrancarlo, Carlos.
0: ¿Cómo, Carlos?
5: No. Madre mía, de verdad, está muy otorrinolojólogo, ¿eh?
0: ¿Cómo que diu que estic...
5: Intente de arrancarlo, Carlos.
0: Bueno, no lo entenc. Perdonin, eh? Audiència,
5: usted si no vostès... sabe la frase esa
0: si
5: de
0: vostès
5: de tenen, rally.
0: Em tradueixen el que diu aquest tio, però no
5: entenc. Usted no sabe la, el Carlos Sainz cuando iba a rally que tuvo una avería y el copiloto le dijo... Carlos, intento de arrancarlo.
0: Ah, és veritat, sí que és cert.
5: De verdad,
2: sí.
5: ¿Cómo se nota a los 72 años? ¿Cómo cambia la vida?
0: ¿Cómo los 72 años? Bueno, yo no tinc 72
5: bueno,
0: años.
5: Bueno, es igual.
0: Però que està dient, home, és més mentida.
5: Más o menos tiene lo mismo que yo, ¿eh? Y
0: no,
5: vamos por ahí ya.
0: ¿Usted no va néixer el 1415?
5: No, es el 16. ¿Eh? 1416.
0: Ah, vale, sí, el feia una mica més gran.
5: Bueno, ¿qué?
0: Se bueno, vale, bueno, prou,
5: se lo ha pasado por el WhatsApp, a ver si lo busca bien.
0: Ay, Dios mío, es que m'ho envia... ¿Cómo puedo enviar-ho más, això? Home, por favor... Ara, bueno, a veure, Xavi,
2: sí.
0: Vosaltres la festa major de Salt, quan és, tu?
2: Ja ha passat, el 25 de juliol.
0: I què tal, us ho
2: passat
0: bé? Us ho passat bé o no?
2: És molt petita, vull dir, no...
0: Sí?
2: Sí.
0: No, és...
2: no hi hem anat aquest any, no, te soc més... sincera, perquè feia moltíssima calor.
0: Sí,
2: i era impossible anar enlloc. Perquè ho fan tot, el dematí i migdia, i a la vespre el que fan és pel jovent. No. No he d'escoltar un digi perquè no m'agraden.
3: Bueno, no, i ja, més, ja... més aviat anem a la de Girona, que és a l'octubre.
2: És ara.
0: Bueno,
2: ara.
0: Pues ja hem trobat, sí. Ja hem trobat el Saturnino. Qui és aquest que parla, Saturnino? Qui és?
5: El alcalde.
0: Però no era vostè l'alcalde?
5: No, yo soy el presidente ahora porque nos hemos vuelto independientes en Pozos del Caudillo. Yo soy el presidente
0: un...
5: del país de Pozos del Caudillo.
0: Han fet un país que es diu Pozos del
5: sí,
0: Caudillo.
5: Sí, sí.
2: País?
5: Yo ahora soy el presidente del país de Pozos del Caudillo. Ja. I el que habla es el alcalde.
0: Posat per vostè ha dit, clar.
5: Hombre, claro, por
0: favor. ¿Cómo es de ella aquel partido que tenía en el pueblo? Usted era de un partido de por mis no sé qué, ¿no?
5: Sí.
0: ¿Cómo era?
5: Por mis dos huevos.
0: Claro. Bueno, también hay un partido que se dice s'acabó la fiesta, ¿eh?
5: Claro.
3: Sí, no, sí, sí.
0: Aquest bueno,
3: sí.
0: Anem a escoltar aquest alcalde del poble a veure que ens diu, ¿eh? Pues venga, va, anem a escoltar-lo.
6: Que me dice, oye, joven, ahora que son las fiestas y tal, ¿por qué no haces propaganda de las fiestas del pueblo? Porque tenemos que fomentar el turismo. Y entonces les voy a contar, para que ustedes lo sepan, cómo son las fiestas de mi pueblo. Pero se las quiero contar tal como las cuentan los muchachos del pueblo.
5: Pues claro.
6: Los domingos por la tarde,
5: ahí.
6: Cuando se ponen en la plaza
5: a fumar un canuto.
6: A filosofar, que se ponen así.
0: ¿Cómo es posen? En boina, ¿no?
5: Estirado. Y fumando un canuto.
0: Hostia, cómo son de verdad, ¿eh? ¿Y qué? Bueno, fem una pausa, perquè tenim una trucada, i continuem, eh? Fem una pausa? Vinga, va, passem la trucada. Hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Hombre, amb aquesta veu tan agradable, m'imagino que sé qui és, però m'ho ha de dir. Perquè si no el director ens fotrà una patada al cul i sortirà en volant.
4: No crec que tiri una patada al cul.
0: Home, si aquest programa, quan fan estadístiques de programa, diuen aquella merda, no l'escolta ningú. Ai, perdó, eh?
4: No,
0: que
4: va.
5: Si no estamos ni en la estadística. No estamos ni en la estadística.
0: Ni aquí. Com en la estadística?
5: Que no estamos ni en las estadísticas de programa.
4: Sí, home, però tu repetiu dues vegades.
0: Sí, com l'all. Com l'all.
2: Com l'all, sí,
0: exacte. A veure, tens el número 8 i estem parlant amb la Montserrat Rubió, Matxena Ló.
4: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Exacte, això de l'accent a l'O farà
3: sí,
0: fer dolor, eh?
3: Està molt bé.
0: Home, és que sense accent és Rubio, molt diferent.
3: És Rubio, exacte.
4: Ah, t'ha sí, costat, sí. Però ho has après al final.
0: Sí, bueno, és que sóc una mica lent, jo, eh? Estan envoltat del Saturnino, del fullet, tot això, la cosa s'atrofia una mica.
7: No perdona, ara anava a dir... Què passa, ens dones la culpa a tots els altres?
0: No, jo t'ho no t'he dit, Déu-vos en guard.
7: No, però jo...
0: A veure, Montserrat Rubio, tu creus que això de l'orella i... Hi havia una pel·lícula del Vigas Luna que es deia La teta i la luna, oi? Això es diu La teta i el fonendoscopio. A veure, què creus tu, que sí o que no?
4: Home, jo crec que en aquella època que la gent era tan premirada i tan així, doncs jo crec que sí.
0: Que sí, no?
4: Ara potser no, perquè ara ja tothom va ensenyar-ho tot i no...
0: Digue'm a mi que em van operar amb per un tema del ronyó, de pedres del ronyó, jo van treure les pedres i anava tot vestit per davant de bata i darrere el cul a l'aire. I em dic, no, hi ha una frivolitat, tu com canvia el món, eh? No hi ha res més patètic que un tio amb una bata de metge, bueno, de metge, de malalt, i mitjons, tu, hòstia. Jo quan em vaig veure Rosi García, ja estàs acabat. Ja s'ha acabat. Aquell sex símbol...
4: Exacte. Aquells... Perquè la bata no lliga.
0: No, home, sí. Bueno, una vegada em vaig anar a fer una... Què era allò? Una radiografia o no sé què era? No sé què era.
7: Podria ser una radiografia.
0: No, sé. Vaig anar a l'hospital i em van dir... Ah, sí, era una radiografia per veure la... Com es diu això? Els ronyons. Diu, despullis que li farem la radiografia. I ja, jo vaig pensar... Home, si estan a baix... I vaig sortir amb camisa, o no sé què portava, samarreta, però a sota res. Com el Pat O'Donnell. Saps que el Pat O'Donnell porta el vestit? I l'infermera, quan em va veure, va dir... Però on va vostè? Dic, no ho sé, si no m'ho diu vostè, no se'n tinc que anar. Diu, no... Però no veu com va, jo deia, però no m'ha dit la radiografia. Diu, no, que es fan de cintura cap amunt, les del
7: clar, ronyó. Clar, perquè els ronyons compten que estan aquí dalt.
0: Bueno, es nota que jo d'anatomia fatal, eh? Bueno, Montserrat Rubió, Matxena Ló, tens el 8 i si encertes, dos més. I moltes gràcies per trucar aquesta cosa.
4: Guapos.
0: Gràcies, bonica. Una abraçada.
4: Adéu.
0: Vinga, tenim una altra trucada. Sumi. Hola, bon dia. Ai, merda, bona tarda. Ai, Déu meu, senyor. Fallo
7: si
0: més
7: cada estupeta. Vegada que dius bon dia, sí, o que dius... Pip! Que la següent paraula.
0: Que fina, ella.
7: Que sí, perquè en teoria bueno, no s'hauria de dir.
0: Doncs farem això. Hola, pip! Vinga, en qui parlem?
8: Hola,
0: en qui parlem?
8: Hola. Hola, sóc la Lolín.
0: Hombre, hola, Lolín, què tal? Et va tocar la setmana passada, oi, Lolín?
8: Sí.
0: Oi, que bé, tu. Hosti, quina sort, eh? A veure, Lolín...
8: I va venir el meu gendre a buscar el Vale.
0: Ah, molt bé.
8: La Jaspina Reixac és la meva filla.
0: Carai, aquí,
7: m'ho he pensat,
0: tot
7: Lolín. Tot
0: que era... El dir-se Reixac...
7: El dir-te... El dir Reixac... Clar...
5: Ui, que la del Barça.
0: No, home, no.
5: La del Barça, no.
0: Home, no.
5: Vostè va pedir-li un autògraf?
0: Sempre està en 3:15. Ai, Déu meu. Bueno, Lolín, tu dius que sí o que no? Lo del fonendoscopi
8: aquest.
0: Home,
8: jo crec que posar l'orella...
0: Allà?
8: Aquí, els pits...
0: Sí.
8: Pues, lo que, no té res a veure... No se sentia bé. I ja. Per això van fer o l'aparato.
0: Sí, no és per
8: no
0: posar l'orella al pit, sinó que era per un tema mèdic, clarament. Eh? Tu dius que no, aleshores, eh?
8: Que necessitaven escoltar-ho més bé. I allò és un impediment.
0: Ja. Molt bé. Doncs pues, Lolín, tens el número 9, si encertes tindràs dos més i ja saps.
8: Una, i escolta, i volia dir...
0: Digue'm.
8: Quin partit va posar la Seguretat Social?
0: No.
7: La va posar la República.
0: No, la República.
3: La República, sí.
0: Com a vint del Franco, tothom sí? Diu que el Franco l'havia la posat i no és veritat,
3: no,
0: ja estava la República.
3: Un dia
0: explicarem tot sí. El que hi havia de la República, que el Franco va dir que era d'ell.
7: És com els pantans que en va inaugurar,
0: la
7: majoria, els embassaments, ja estaven tots projectats.
0: Era republicà el tema, eh?
8: Per això que, jo dic, cap partit, perquè des de l'EU podrien valorar-ho més bé.
0: Exacte. Molt bé, Lolín, tens el nou.
8: Gràcies,
0: a tu per trucar, bonica. Adéu. Bueno, seguim? Bueno, doncs anem a veure què deia l'alcalde de Pozos del Caudillo.
7: Ai, mare, els Pozos del Caudillo.
0: Ara és la república o és el reino que és?
5: És un país independiente nuestro ahora.
0: Però és república, reino, què és? Home, veient aquesta música, dictadura.
5: Home, sí, clar. Dictadura. Bueno, anem... Si jo el que manda és dictadura.
0: Ja, ja, sí, sí, clar, clar. No té cap escrúpol. Bueno, va, posem l'alcalde, vale? Vinga, va, som-hi. És que l'hem deixat a mitges.
6: Que passa una moza... Y bueno, como todos los pueblos hay gente inteligente, gente bestia. Está el Benito, que se pasa el día
5: son bruto.
6: Con la boca abierta en la plaza. Y cuando le dice que tiene la boca abierta, dice, ya lo sé, si la he abierto yo, coño. Bueno, pues me voy a contar a ustedes la fiesta del pueblo.
0: Venga, la fiesta mayor, tú. A ver. Bueno, ¿cómo aplaudeixen los pueblos? Estaban todos allá, ¿no?
5: Claro.
6: El año pasado, el primer día para empezar,
0: sí.
6: La cucaña.
0: La cucaña.
6: Pusimos en mitad la plaza un palo redondo,
0: sí.
6: Untado con jabón, y en todo lo alto el palo un jamón.
0: No está mal,
6: y
0: ¿no?
6: Y el que lo alcance, pa' él.
0: Ah, mira.
6: Y no todos los muchachos nadie. Esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se resbalaba, ¡ahí va para arriba!
0: Son muy bestias ustedes, ¿eh?
5: Hombre.
0: Muy bestias, ¿eh? Mare de Déu. ¿En qué quedan los Jocs Olímpics al costat d'això? Hombre. ¿Qué más?
6: Algunos se pasaron el jamón de largo.
0: No m'estranya. Això aquí no, aquí Molins no es fa,
6: a veure. El campeonato de fuerza.
0: Campeonato de fuerza.
6: Pusimos invitar a la plaza una piedra así de gorda.
0: Sí.
6: Y te doy una carrerilla de 15 metros a destrozar la cabezazo.
5: La cabezazo.
0: Una cosa delicada.
6: Sí, sí. Dos cabezazos.
0: A veure, què diu, què?
6: Dijo, y sin boina.
0: Dos cabezazos sin boina.
6: Del cabezazo se murió. Y otra fiesta que hacemos también muy, muy bonita es la de cuando pusieron los... Bueno, ya si es fiesta lo pasamos muy bien porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo cuando pusieron los hilos de la luz.
5: Ah, sí.
6: De alta tradición.
0: De alta tradición,
6: sí. Le dijimos al Indalecio que era para tender la ropa.
0: Al Indalecio, sí.
6: Se subió para arriba, se enganchó, me cago.
0: Qué bestias, por favor.
5: Pues son fiestas de alegría.
6: Cuando cayó al suelo, parecía la ceniza un puro.
0: Anda que no.
6: Dice el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga el juzgado.
0: Bueno, vaya festas tenen vostès.
5: Pues sí, eso es lo que había.
0: Afortunadament, la festa major de Molins és una altra cosa, molt més civilitzada, per descomptat, eh? Però vostès, quants morts tenen a les festes majors?
5: Promedio son cinco.
0: Això, els anys avorrits, no?
5: Claro.
0: Ay,
5: el año que viene preparan otra mejor.
0: Ah, sí?
5: Sí, sí.
0: Bueno, en fi, hem fet parlar una mica amb el Saturnino, molt bé el seu espai, ens hem enterat de coses molt culturals, eh? D'allò de... Bueno, en fi, ens veu que està vostè de doctorat a Harvard.
5: Solo le quería decir, explicar una cosa. Ara, quan ha dicho usted lo de la bata, de l'hospital...
0: Sí.
5: Cuando yo estuve ingresado, que estuve bastantes días... Un sí. Día me apetecía tomarme un café, sí. Ya hay máquina de café,
0: sí.
5: Y yo iba con la bata esa y con el culo al aire.
0: Sí, ya
5: en claro. Una mano tenía que llevar el goteo y en la otra lo de la sangre.
0: Yeah.
5: Y claro, digo, ¿y el monedero dónde me lo pongo?
0: ¿Al monedero?
5: Todo el rato hasta que fui a coger el café con el culo apretado.
0: Ya, ya, ya.
5: Porque iba aguantando el monedero.
0: Ya me lo imagino con la
5: bata.
0: Es muy
5: difícil, ¿eh?
0: Ay, Dios mío, señor.
5: Es muy difícil.
0: Molt difícil, és pràcticament impossible. Bueno, ara anem a fer un prèmit, que nosaltres sabem que hi ha els Oscars, tot allò. Nosaltres tenim la Tibalta, que és l'espai del Follet. Follet s'ha inventat la Tibalta, que es dedica a donar la Tibalta setmanal a qui se la mereix, eh? I nosaltres hem de votar. També la gent del públic, els que ens escolten, poden trucar-se i dir quina Tibalta creuen que sí i que és no. A qui li donen, eh? També tenen un número si ho fan, això. Comencem? Doncs pues vinga, va, anem a la Tibalta, el concurs del Follet.
9: I ara, el meu espai preferit, la Tibalta. Donarem una Tibalta a qui nosaltres considerem. I què és una Tibalta, us preguntareu? Una merda així d'alta.
0: Quin programa més delicat que estem fent. La Tibalta. La Tibalta triem dues persones, o dos fets, o dues coses, que són mereixedors d'una Tibalta, és a dir, d'una merda així d'alta, ja em diràs tu, eh? El primer, sabem que feu dos. Primer un i després l'altre. La primera Tibalta, si poden vostès donar-la sí o no, han d'escollir-ho, la donarem al senyor Pedrerol. Sabeu què és el Pedrerol? És Opta, el senyor Pedrerol, que és aquest que fa aquest programa que es diu el Chiringuito. Sí, ja va dir Chiringuito, també li diuen Chiringuito, no?
3: Chiringuito, sí.
0: El Chiringuito, on és un home que canvia el parer. clarament, i aquí està gravat, perquè el 2023 va dir una cosa del Barça i el 2026 ha dit una cosa del Madrid, i depèn de com bufa el vent, va dient, vale? Clar, el que no pot ser és tindre el mismo rasero, hauria de ser, però és diferent. Escoltem la tibalta, la possible tibalta al Pedrerol. Això ho va dir el 2023. Escolteu.
10: I nos dejen competir en igualdad de...
0: No, vostè què fot aquí, Mourinho? S'ha tingut que colar el Mourinho. Vaya un altre, també. Hòstia, Mourinho, de veritat, aquest programa. És que...
11: A Becarios, el programa, con todo el cariño, pero Becarios no, ¿eh?
0: Becarios no. No, escolti, un moment. Nosaltres hi estem preguntant i volem dir-lo del 2023. Becarios no. Mare de Déu. Bueno, aquest home va dir, el Pedrerol, amb el seu espai, que sempre ell, quan comença, fa una espècie de... com d'introducció o alguna cosa així, no? I depèn de com va el Madrid o com va el Barça, el tio va, bueno, informa a la seva manera. Home, es pot canviar d'opinió, però davant d'un fet bastant similar, canta un pelín, que es diu, no? Bueno, anem a posar-lo, a veure si el trobem, perquè s'ha creuat aquí el Mourinho. També ha començat fort el Mourinho, esteu d'acord?
2: Sí.
0: Hòstia, el Mourinho qualsevol el deixa sol, tu, la mare de Déu. Bueno, a veure... A veure si ho trobem. És que aquestes coses fetes en directe, com són tan dolents, mai ens queden bé. Estem d'acord o no? Ara ho trobaré. Això ho tinc que perfeccionar, David, sí, perquè sí. No és culpa
5: teva. Esto hay que arreglarlo. Le traeré yo un aparato de pozo del caudillo, que eso sí que va
0: bien. No, amb lo bèsties que són per la festa major, no porti cap aparell aquí. No, no, són capaços de portar una guillotina. O no?
5: Que al final tenia com el Pedrerol. Becarios no.
0: Per cert.
5: Becarios no.
0: Per cert, vostè... què és aquest?
12: A todos los becarios del mundo.
0: Hombre, el Pedrerol.
5: El Florentino. Bueno, el Florentino y el Pedrerol es lo mismo.
0: A veure.

0: el que ha dit aquest home, eh? I bueno, és bueno, aquests arguments, no? Ell sempre treu polèmiques. És un programa que té una quantitat d'oients, bueno, d'audiència bestial, eh? I és curiós perquè, segons diuen, jo no sé si és correcte o no, que quan guanya el Madrid hi ha una audiència molt gran del Madrid, quan perd el Madrid hi ha una gran audiència del Barça, no?
1: Sí, clar.
0: Tu que ets periquito, això ho segueixes o què? O no és un programa que tu...
1: A veure, si el veig m'agrada, vull dir, me'l segueixo, però no, no el busco, diguem-ne, no espero l'hora, perquè ara quan estic a davant de la tele i el donen, sí, me'l miro, a vegades, sí. I esclar, el ser perico, vull dir, més... M'és igual com es posa amb un amb l'altre, depèn del moment.
0: Bueno, i tu, Saturnino, que ets del Barça o de quin ets? Tu, de...
2: Hombre, por supuesto que soy del Barça, pero lo que dice aquí el Xavi es verdad, pero si allí en ese programa se lo hablan del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, los demás clubes no pintan. Eso no es un programa de deporte, es un programa de payaso.
3: Estic molt content. Periodista fracassado.
2: És un programa de periodistes fracassados.
0: A veure.
2: Fracassados.
0: Tenen molt d'èxit, eh, per això.
2: Bueno, sí, claro, sí. Los payasos siempre triunfan en un circo. Son los mejores. Son fracassados. Yo si fuera hijo del Roncero, me daría vergüenza que mi padre hiciera lo que hace ahí.
0: Sí, pero pues está muy duro usted, ¿eh?
2: Hombre, no, duro no, la verdad. Hostia, son periodistas fracassados. A ver qué periodista lo ha visto usted por ahí.
0: ¿Eh?
2: ¿Eh? Venga.
0: Bueno, la qüestió, anem a veure això que deia el Pedrerol, no? Que, bueno...
2: A veure si ho dic ja.
0: Bueno, home, per favor, sobre que els hi dono la paraula i tot, no sé què més volen, eh? Bueno, a veure, pues això,
2: a veure.
0: Sabeu que és el plorar del Madrid, del Barça, que ara el Madrid està plorant molt? Pues escolti'm el que va dir el senyor Pedrerol el seu dia, eh?
4: Está preguntando, Madrid, sobretot, ¿por qué Budimir no ha jugado? ¿Por qué Budimir no ha salido de titular siendo el mejor de Osasuna? O sea, el Barça con problemas para la alineación y Osasuna hace una alineación de circunstancias también. Y se queja. Vicente Moreno se queja.
0: Y fa como el Hitchcock, ¿eh?
1: Sí, sí.
4: Estoy tan cansado de tantas lágrimas y tantos lloros y tantos lamentos. ¿Por qué se queja todo el mundo? Que si el bar no gusta, el calendario no gusta, las lesiones, las federaciones, las selecciones, el... No sé, estoy un poquito, de verdad, un poco harto de tanta tontería. Me parece tontería todo. Me parece una absoluta tontería.
0: Bueno, això és el que deia del Barça. Que si lloro, que si d'ella. Tindrien que veure ara el que diu del Madrid. Vull dir, la tibalta seria per un canvi d'opinió, que quan parla del Barça és d'una manera i quan parla del Madrid una altra, eh? No ens ho inventem, això és així. Per tant, pot ser un pot optar a una tibalta. Esteu d'acord o no?
1: Sí, pot.
0: Sí, pot, podria perfectament optar a una tibalta, eh? No vol dir que la guanyi, perquè això dependrà de la decisió que tingui.
5: Ja anava a dir una cosa, però...
0: digues.
5: Qualsevol d'aquell programa...
0: Bueno, sí, és un programa...
1: No només el Pedrerol. No només el Pedrerol.
0: És un programa molt visceral.
5: Jo he de dir que quan comença me'n vaig a dormir.
2: Jo ni lo veo.
5: Mira,
2: tombat
5: del llit quan se'l posa ell a la tele, com que el sento...
0: Jo me'l poso quan guanya el Barça, sí, eh? Tot s'ha de dir.
5: Això també és veritat. Pues bueno, mira, des de l'habitació, si el vaig sentint, tampoc, com que tampoc el sento del tot, vaig, això. Però veure'l és que em poso dels nervis.
0: Et poses nerviós, no?
5: Sí.
0: I ara, aquesta és la primera tibalta, és a dir, les declaracions cada vegada es fa. El Pedrerol, que depèn del cantó que va, pues, diu una cosa o una altra.
5: Donde dije digo, digo Diego.
0: Vale. No. I després, una altra declaració també, que pot ser merecedora de tibalta.
5: Però això està molt de moda, perquè si tu mires... No cal que sigui el Pedrerol, mira qualsevol polític, donde dije digo, digo Diego, cada setmana.
1: Uns altres.
0: Sí. Bueno, i l'altra tibalta del dia podria ser, també, dins del que estem dient, una tibalta que se l'emporta una senyora, que pot ser tibalta o no, eh?, que està ara molt candent al tema, que és haver estat amb un spray de pebre al Parlament.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Bueno, jo no sé, no puc valorar, diuen que s'hi entro con un arma, que s'hi van a intoxicar, un lío.
6: Bueno, ella va, el va anomenar com a defensa de les dones,
1: i després se la van menjar viva perquè li van dir que era la presidenta del Parlament li va dir que allò era una arma, que sí. Per tant no podia entrar al Congrés amb allò, sí. Que fes el favor de sortir.
6: I després sí. Han dit
1: i allò
6: que una
1: teòricament allò és una arma de defensa.
6: De defensa.
1: Vale.
0: No, però el pitjor de tot és que algú, li va donar algú, pel que sembla,
1: sí.
0: I van esprayar o no sé què.
6: Els lavabos.
1: Els lavabos, sí.
2: Això és una arma. Aquí, en Roma i en Ximpong.
1: Exactament, vull dir, és una arma de defensa.
2: Aquí te coge la policia con esto y te dice que llevas un arma.
1: Sí, sí.
2: Ja està.
0: Bueno, escoltem això i a veure... Que...
2: La dreta, com sempre.
5: Bueno, jo he sentit, ara no sé, perquè clar, com que hi ha allò de Ceuta i hi ha allò de la senyora que van desahuciar, que van haver-hi tantes manifestacions,
1: sí. Una altra.
5: I és que va ser el mateix dia, però jo he sentit que la policia ho va fer servir.
0: El que també. A l'espai aquest, a l'espai de pebre.
5: Esprais o coses d'aquestes de pebre.
0: Sí, realment estem...
5: Per com
0: estem
5: es diu ara?
0: En una situació tremenda.
5: Perquè s'aparessin, perquè saps? Sí. Perquè es marxessin. Correcte. La gent i tal. Vull dir que
0: jo m'imagino final... que aquesta senyora el que volia era demostrar o fer un cop d'efecte, guanyar una notorietat dient això de la inseguretat i tal, i li ha sortit bastant malament, perquè, home, m'ha fotut un merder que no veig.
6: Sí,
0: escoltem això.
7: Lo has vaciado en el baño, Ana. Porque qué ha pasado en el baño?
8: ¿En el baño?
7: Porque
8: no, no lo sé, he traído vacío.
7: Que han tenido que desalojar varios pasillos del Congreso porque
8: déjame
7: alguien ha vaciado un gas.
8: Se lo cuente a la señora Vázquez.
7: Bueno, esto ya es surrealista. Te lo pregunto, Ana.
8: Se lo cuento. La razón, titular, desalojan y precintan un pasillo del Congreso tras vaciarse un gas pimienta en el baño. Una mujer ha tenido
2: que la otra que habla.
8: Por los funcionarios tras mostrar síntomas de intoxicación. Evidentemente me está diciendo que usted nada tiene que ver con esto.
7: Pues eso mismo.
8: No, porque además yo llevo... Yo, desde que, sí, pues sí, desde que he salido del pleno, que he entrado al hemiciclo a las 8:30 de la mañana, he atendido los medios de comunicación y aún no he entrado en el edificio...
7: ¿No lo habías vaciado ahí?
8: No,
7: ¿dónde se había vaciado?
8: Si eso encima no es mi edificio.
7: Qué casualidad, ¿eh?
8: Yo,
7: que haya sucedido las dos cosas al mismo tiempo.
8: Pero bueno... Bueno, pero esto que... Mira,
7: no, te lo pregunto.
8: Lleno, podría haberlo llevado lleno, fíjate tú. Podría haberlo llevado lleno.
7: No, si no dudo de que lo hayas vaciado. Si mi pregunta es si lo has vaciado en el baño que han tenido que desalojar después
8: no, pero,
7: y por el cual han tenido que...
0: Bueno, ja veieu el cacau que s'ha format amb això, sí. Un merder. Últimament, també a l'hemicicle, al Parlament, sembla una mica... Jo crec que és el teatre que hi ha més aplaudiments de tot arreu. Perquè qualsevol tio diu una cosa i tot s'aplaudi. Sembla jo una obra del Shakespeare.
6: I mira que és un teatre ben dolent.
0: Però bueno, des d'ensenyar fotografies, portar coses...
5: A mi, sincerament...
2: Ara és una vergüenza, gente que esté cobrando lo que están cobrando y que estén dando esta imagen a la gente. Tanto izquierdas como derechas. Es una vergüenza.
0: Dit això, tenim el Pedrerol per un cantó, opció Tibalta, de dir ara digo blanco y ahora digo negro, i no s'amaga... perfectament, un programa de màxima audiència amb molt d'èxit, i tenim bueno, un moment del Parlament curiós, que una persona entra en un espai de pebre, evidentment no volia fer mal a ningú, però se li ha rebotat d'una manera tremenda, tremenda. Mm-hmm. Dit això, a qui li donaríem la Tibalta? A veure, Xavi.
1: Home, se la mereixen els dos, però potser em quedaria amb la del Parlament.
0: Tu amb la del Parlament?
1: És molt... no ho sé.
0: Sí, i tu, Saturnina?
2: La impresentable del Parlament.
0: També el Parlament. I tu, Miquel?
9: També.
0: El Parlament, també. I tu,
5: sí,
0: Montse?
5: Sí, no hi ha discussió.
0: Parlament, també.
5: Parlament.
0: I tu, també? David, també el Parlament?
5: Sí.
0: Bueno, jo per fer una mica de debat
3: García,
0: diré el Pedrerol.
2: Però que, además, hay una imagen como ella le da a uno del PP
0: sí,
2: que está
0: sí.
2: allí, le da y para que se lo esconda en el bolsillo.
0: Sí, sí. Bueno, no ho sé.
5: No,
0: la
5: jo
0: qüestió
5: no
0: és
5: sé.
0: Que... No sé.
5: A veure...
0: Jo crec que
2: se ve por la tele.
0: Sí, però jo vull dir, al Parlament s'han d'anar amb idees i amb arguments.
2: Ja, exacte.
0: No amb esprais, fotos i lletres. Perquè un dia entraran ja amb el nolo del bombo, bum, bum, i fer, per favor.
1: Bueno, recordo el 23F que va entrar un tio amb una escala.
0: Home, sí. Era una intenció bastant diferent a la d'aquesta dona, eh?
1: Sí, però bueno...
0: Vull dir, tampoc exagerem. Aquesta dona, jo crec, es mereix una Tibalta, claríssimament. Ara, és una dona que volia fer un efecte visual i una gràcia i li ha sortit rana. Però, Tibalta al canto.
2: A ver, vamos a centrar un
3: molt
2: un
3: bé, felicitats!
2: Es que la que no la conozca,
3: així d'alta!
0: Bueno, espera, que encara no hem donat la Tibalta.
2: Es que, García,
3: a qui li donem la Tibalta?
0: Ara ho sabrem, espera't una mica. A veure.
2: Esta mujer, sí. Para que la gente lo sepa, dice, ahora que esta mujer sale en el programa del Risto Mejide.
0: ¿Y qué?
2: De tertuliana, ¿no? Y usted la tenía que escuchar lo que dice esa mujer de tertuliana. Es, y el del PP, la tenía que escuchar lo que dice allí.
0: Sí,
2: las barbaridades que dice, ¿eh?
0: Es diu Ana Vázquez, però aquí no estem jutjant el que diu.
2: No.
0: Perquè, escolta, la gent d'Esquerra es veurà malament el que digui el PP. Jo el que estic jutjant és portar un espai d'en pebre al Parlament i provocar el que ha provocat, es mereix una tibalta o no?
2: Sí,
0: és aquest
2: sí,
0: el punt.
2: Sí, sí. Sí, sí.
5: A part, que jo el que vull dir és el Parlament, bueno, i tu també ja ho has dit, el Parlament s'hi va, en teoria,
2: claro,
5: a parlar seriosament, a tractar temes seriosos, i això no dic que no sigui un tema seriós, però, bueno, però no es mereix pues, el que van fer, no? I en canvi el Pedrerol no és santo de, ni mi devoció, ni molt menys, i també li donaria no la tibaltes dues, però no deixa de ser un programa d'entreteniment, si vas a mirar. És un circ, és de...
0: Sí,
5: no,
0: són coses diferents.
5: És no, molt diferent.
2: Diferent.
0: Però aquí hem de ser molt matisant. No matisem les idees de dretes o d'esquerres.
5: No.
0: Aquí matisem l'actuació d'una persona
5: que
0: es pot haver equivocat i guanyar-se una tibalta, que és portar un spray on no va ser afortunat, i l'altra, que és una persona que ara diu blanc i ara diu negre. Això és la tibalta en concret, vale? I dieu clarament que la tibalta se l'ha guanyat la senyora aquesta Vázquez,
5: sí,
0: per portar. Sou 1, 2, 3, 4, 5, 6...
5: Contra bueno, pues,
0: home, posa el Pedrerol, una mini tibalta també se l'apareix, una miqueta.
5: No,
0: eh?
5: Jo ja ho he dit. No, que
0: per tant, Follet, ja pots donar oficialment la tibalta, ja a veure què has de dir.
3: Molt bé, felicitats!
0: Vale,
3: s'acaba de guanyar una tibalta així d'alta.
0: Molt bé, doncs ja hem donat la tibalta. Vinc, va, som-hi.
5: Molt bé.
0: Se queden 5 minuts de programa. Hem fet el... Bueno, torno a repetir el concurs, allò de ficar l'estetoscopi o frendoscopi amb lo del pit, poden trucar quan vulguin, eh? I ara, bueno, després de donar la tibalta, que és...
2: Bueno,
0: sempre busquem el punt d'humor, eh? Per això no busquem... bueno, de vegades. La qüestió és que nosaltres em van dir una vegada... Escolta, però quin contracte teniu vosaltres amb la ràdio?
2: Sí.
0: I jo dic, un contracte el vam redactar de conya, tu. Va ser una cosa fantàstica.
2: Sí,
0: sí. Sí, estàvem l'Oriol Romeu i jo.
5: Ah.
0: I l'alcalde mirava, però clar...
2: Claro, claro.
0: I ara ho vam gravar perquè sigui un testimoni i ja veureu com vam firmar el contracte per fer el tal com raja. Vale? Vinga, muchachos.
9: La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
10: No, eso no está bien.
9: ¿Por qué no está bien?
10: No lo sé, quisiera volver a oírlo.
9: Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
10: Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
9: A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
10: Tan solo la primera parte.
9: ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
10: No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
9: Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
10: Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
9: Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
10: Eso sí que no me gusta nada.
9: ¿Qué le encuentra?
10: Nunca segundas partes fueron buenas.
9: El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.
10: Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
9: Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...
10: Bien.
9: Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá.
10: No, no me gusta.
9: ¿Qué es lo que no le gusta?
10: Sea lo que sea, no me gusta.
9: Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia. ¿Listos?
10: Listos. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará.
9: Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted?
10: Desde luego que no.
9: Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte...
10: No,
9: ¿no?
10: No, he dicho que no.
9: La parte contratante de la...
10: No, eso ¿no? tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted?
9: No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
0: Bueno, va ser una negociació molt dura, com heu vist,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, ja, ja.
0: Sort que, mira, va haver un intermediari i va dir, escolta, tu ni uno ni l'altre, foteu això i ja està, eh? Però els temes aquests de contractes, això són complicats, eh? No? Si no que li diguin a la senyora aquesta pobra que han desnonat, no? Tenia un contracte a l'època del Franco, es veu, tu.
5: Sí,
0: ja l'anaven renovant.
5: Bueno, feia 70 anys que estava vivint
0: anys.
5: Allà, eh?
0: Sí,
5: que
0: sí,
5: allà hi vivíem sons panes.
0: Bueno, d'aquest tema, si em permeteu una opinió que no val per res, perquè jo no tinc cap criteri, però una cosa és la llei i l'altra és la justícia, en aquest cas. Jo
2: sí,
0: crec
2: clar.
0: Que la llei tenen tota la raó els que han comprat el pis, sí, de fer-ho, però és una mica injustícia o bastant injustícia que una dona de 70 anys va l'altra o 80 la treguin. El problema és, per mi, fonamental, i és que El que ha de discutir els governs, les autonomies, els polítics, és dir, és just que un producte primera necessitat com és la vivenda, que no és un luxe, és una necessitat, es tingui que especular amb les necessitats? Aquest és el debat. Audiència, no ens posem serios perquè aquest programa és la conya. Em donem tibaltes com podem parlar de totes aquestes coses. Notícies i tornem.
11: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La primera jornada del 30è concurs de castell celebrat a la plaça del Castell de Torredembarra ha acabat fa només uns instants i han pres part les 12 últimes colles del rànquing de les 42 que participen al certamen. Anem a conèixer els resultats en directe. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia, doncs els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la primera jornada del concurs de castell celebrada aquest matí a Torredembarra. Tot just fa 10 minuts ha acabat una diada que s'ha decidit en cinquena ronda amb un 5 de 7 amb l'agulla de la colla Bordeus. Els del Baix Llobregat havien fet prèviament el 5 de 7, un espectacular 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7. Ha estat, però, el 5 amb l'agulla el que els ha permès avançar la classificació la colla castellera de Figueres, sumant 1.940 punts. Els guanyadors a Torredembarra l'any 2018 es queden amb la segona posició al podi gràcies al 5 de 7, la Torre de 7 i el 7 de 7 que han completat a les tres primeres rondes. La tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, que han fet la Torre de 7 com a millor construcció. Els castellers de Sarrià han aspirat a la victòria fins l'últim minut, amb un intent desmuntat de 4 de 8 en cinquena ronda. Els barcelonins han acabat en quarta posició, amb 1.665 punts, els mateixos que quatre colles més, els castellers de Badalona, els de Berga, els de Caldes de Montbui i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. La primera jornada del concurs ha sigut força àgil, amb menys de 3 hores de durada, gràcies a les novetats introduïdes en aquesta edició. De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han estat descarregades per part de les 12 colles participants.
1: Moltes gràcies, Raquel. Anotem aquesta victòria dels castellers d'Esparreguera i recordem la setmana vinent, el cap de setmana vinent, plat fort amb la resta de colles a la Tarra Quarena plaça de Tarragona. I en plana política, el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Peinado compleix avui els 72 anys, l'edat màxima, com diem, de jubilació dels jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, on havia prorrogat la seva activitat per completar la instrucció d'aquest cas. I acabem amb els esports. En futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: A la vida, el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bé, ja hem arribat a aquesta tercera i definitiva hora d'aquest programa que es diu Tal com raja, que mai més pot dir. Aquí fem les coses tal com ragen, Perquè una cosa, en castellà seria tal com rajas que critica, no? Este tío rajado de no sé quién. Rajar vol dir...
1: Por rajar, dice...
0: És el que fa el Mourinho, no? Rajar.
1: Sí, sí.
2: Rajar, sí.
0: Hòstia, el Mourinho, tu.
1: Por la raja de tu falda, no?
0: Aquesta també. Aquesta era dels... Com es diuen? Els Estopa, no?
3: Els Estopa.
0: Sí.
3: Jo tenia una... La meva nena petita, que va ser quan va sortir la raja de tu falda...
0: Sí.
3: Ella deia, pon-me el bulalà.
0: El bulalà, sí.
3: El bulalà. Sempre no enteníem res.
0: Sempre ha sigut molt creativa, ella, el bulalà. Bueno, audiència 93-668-62-62, se'n recorden de que hi ha un programa... Hi ha un programa, no sé, jo també. Hi ha un concurs, que és el sí o no, el fonendoscopio, estetoscopio, com es digui, que si els van inventar per no posar l'orella allà on no toca, o per realment va ser un invent que es necessitava i no té res a veure amb el de les metes. Vale? Sí? Bueno, doncs anem a veure. Escolta'm una cosa. Això, la raja de tu falda. Vinga, va, una mica. Vinga, marxa, audiència.

0: meu pinyàs.
1: És que ho estem fent perquè volem que plogui. Vinga, va.
2: Hi ha gent de poca fe, tu. Vam fer la dansa de la lluvia i ningú va portar paraigües, tu. Hosti, no pot ser això. Bueno, creieu en la sort, en la mala sort? Anem a les coses de la vida, a veure què opineu d'això. Vale?
3: I ara, coses de la vida. És que la vida té cada cosa...
2: Bueno, com vostès saben, no fa massa, bueno, sí, fa anys, perquè fa molts anys, però a l'11 de setembre, als Estats Units, les gemeles, oi? El dia de la diada,
4: 25 anys.
0: 25 anys.
2: 25 anys que va passar aquella desgràcia i aquella bestialitat allà.
0: I em pensava que estava veient una pel·li del Schwarzenegger.
2: No, però allò va canviar el món, absolutament.
0: Sí, sí, clar.
2: Va ser una cosa absolutament brutal. Vosaltres us en recordeu com, on estàveu? Com,
0: sí,
2: com
0: i, tant,
2: veure,
0: i tant, i tant.
5: Jo estava a Euskadi, a Orio.
2: A Euskadi?
5: Estava en el càmping que vaig entrar al bar a despedir-me, que me'n venia cap aquí.
2: Sí.
5: Veig la tele i li pregunto a la Coro, a la noia de la barra, dic, colla, però què pel·lícula és esta? Just el que has dit tu.
2: I diu,
5: que és cierto, que està passant. Dic, hòstia.
2: És que no, és brutal,
5: eh? I ho vaig mirar una estona, després cotxe cap avall i tot el camí anar sentint la ràdio.
0: Nosaltres estàvem a casa i ens van trucar perquè teníem que fer-li una entrevista.
2: Una entrevista?
0: Sí, per la ràdio, doncs no sé si ja era d'aquí Monins... Jo crec que sí, que era d'aquí Monins, perquè era de Papiol...
2: Potser era de Ràdio Cincinnati,
0: no,
2: no. Saber.
0: Era d'aquí Monins, a la Elsa García, que era la que portava la biblioteca,
2: veritat,
0: que hi ha, pobra, al cel sigui.
2: És veritat.
0: I em va trucar, mira, Montse, que no vindré perquè ha passat això. I ja dic, va dir, bueno, vale, que ja quedarem. Però no m'ho vaig imaginar. I quan ho vaig veure per la tele, t'ho juro, em vaig pensar que estava veient una pel·li. Em va costar d'assimilar-ho, eh?
2: Brutal, brutal, brutal. Bueno, i tu, Pilar, que on estaves?
4: Nosaltres tornàvem de la platja. Estàvem a casa de la meva germana amb el meu cunyat i ho vam veure. El meu cunyat, a més a més, hi tenia un company de la cadena Cor en l'edifici que va caure, que va morir.
2: Ostres, sí, va morir, qui?
4: Un company del meu cunyat de la cadena d'hotels Novotel.
2: Que el mateix
4: estava a les Torres. Sí, un company d'ell.
2: Mare meva.
0: Jo nosaltres teníem... Tenim, vaja, uns amics que hi van estar just la setmana abans.
2: És que és...
0: Veus, nosaltres quan hi vam anar no vam pujar.
2: No, ens vam quedar a la planta. Vam veure tan amunt que vam dir que arribarem morts.
0: Sí, havíem vist l'Empire State i el Chrysler Building i ja vam dir, no cal pujar més. Però Déu-n'hi-do, sí.
2: En fi, tu, que va ser una desgràcia molt forta i que,
0: sí, però mira,
2: i que evidentment...
0: Han passat 25 anys.
2: I tu, Saturnino, el Pozos del Caudillo, que ho va arribar a la vostra tele?
6: No,
2: o a vostra tele
6: no lo digo, no lo digo, ¿dónde estaba?
2: ¿Cómo no lo digo? Vostè estava a la trena, ¿no?
6: Estaba a la terminal de Iberia, cogiendo un billete para Nueva York, porque allí habría trabajo de cobre luego, ¿eh?
2: Trabajo de cobre.
6: Hay mucha gente que se forró allí, hay mucha gente que ganó mucho dinero, ¿eh?
2: Ya.
6: Y la empresa que han construido.
2: Pues coses de la vida, portem allò de... Hi ha aquella cançó del Serrat que diu Toca Madera, ¿no? Que a vegades a la vida, la sort, i moltes vegades... Bueno, hi ha una dita japonesa que diu que si no agafes un autobús, potser t'estalvies un problema.
0: Bueno,
2: és que si perdut l'autobús, per mi és un problema. Pues, hem recopilat una sèrie de testimonis que ara us passarem, us llegirem, de gent que l'11M famós, no? Doncs, l'11M sembla una carretera de Madrid, això. L'11S, doncs, i casos reals. Per exemple, va haver una noia que va dir que es va salvar perquè aquell dia el despertador no va sonar. I diu que s'ho va passar fatal, li botarà la feina, em fotran la bronca, el que sigui, i es va salvar la vida. Això, un cas. Un altre, va tindre un pinxasso i no va poder arribar. Clar, aquesta gent el que deien és, quina mala sort, quin mal dia, ens van salvar la vida. Absolutament. És una cosa curiosa. I una cosa rara... Bueno, sospitosa casualitat que el propietari dels edificis els va assegurar contra un acte terrorista un mes abans. També això dius, hòstia, el tio tenia visió, jo què sé.
0: Mira, mala espina.
2: Hi ha una cosa com així. Una altra senyora, per exemple, es va salvar perquè va anar de part. És a dir, podien perdre la vida els dos i en canvi va néixer una nova vida, no? És a dir, què volem dir amb això? De que amb una desgràcia tan gran, moltes vegades la vida rutinària i el que fa anar... La desgràcia és que et passi, que sembli que el dia et va bé. I en canvi hi ha dies que et van malament i realment dius, hosti, a pistola passada que dic jo, és molt diferent. Moltes vegades passa això.
6: Sí, la suerte va com va.
2: El destí, no?
6: Sí, dice que la suerte que si te pasa el número a un jorobado por la espalda, te toca. A mí lo que me tocó, me pego dos hostias que me tocó liquidar.
2: Està fet un autèntic poeta de la narrativa.
6: No, verdad.
0: Bueno, jo sempre dic que el dia que et toqui, o que t'ha de tocar, ja et pots posar de peus a la galleda o el que sigui que et tocarà.
2: Un altre, hi havia un repartidor d'aquests, el que passa que va ser bastant d'hora, però bueno, cap al migdia.
0: No, allà va ser les 2 del matí. Aquí era les 3 de la tarda.
2: Doncs als Estats Units, sembla ser que a les oficines hi ha gent que porten, igual que porten pizzas i tot això, hi ha gent que porta esmorzars a les oficines. I hi havia un ciclista que va sortir, un ciclista que era un repartidor, va obrir la capsa i diu, hosti, m'he deixat l'esmorzar. Se'n va tornar i just quan se'n tornava va entrar l'avió. És a dir, és allò que dius, mai saps.
0: No, jo això sempre ho dic.
2: Per això, com diu el Serrat, toca madera i tinguem sort. Perquè la vida, quines coses té la vida? Doncs aquestes coses passen i són absolutament reals.

0: Bueno, la qüestió, la sort s'ha donat una mica malament perquè era una gravació en directe, bueno, en fi, però toca madera i tot això. I ara anem a fer la recepta de la Pilar, perquè tenim gana. Com el fullet ja està ansiós el tio, eh? Ja està nerviós. Anem a fer una recepta i diu que ens faràs treballar, no?
1: Aquesta vegada no gaire, perquè no gaire. És una coca de iogurt i es baraja tot allà mateix.
0: Bueno, per lo menos obria el iogurt, no? Digui jo, eh?
1: I batre els ous.
2: I batre els ous.
3: Abans... No, hay que trabajar con la coca, eh? Porque sempre con la tarjeta de crédito hay que picar.
0: Batre els ous, no? Ai, Déu meu. Us posaré una cosa una per fer preludi a lo teu, i és de que fa temps va haver un atracament a un banc i entre el públic li van fer una entrevista a un senyor que l'únic que li preocupava era menjar. Ah, no se'n recordeu d'això?
1: No.
0: La posarem perquè és curiós. O sigui, per això és important donar receptes, sí, eh? Sí. I anem a posar aquest individu que ja veuran. Escoltin, esperin un moment que tinc que canviar el cable amb el David. Vale, David? Ok? Pues vinga, va. Ja.
4: Quise agorpar los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido.
5: ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día?
6: Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está mi tía encerrada y digo, voy allí a ver...
5: Ah, ¿su tía?
6: Sí, mi tía. Lo han omitido por la tele y digo...
5: ¿Es cliente de este banco?
6: Sí. No, es la limpiadora, no es el cliente.
5: Ah, es la limpiadora del banco.
6: Sí, sí, sí.
5: ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella?
6: No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me ha puesto. Todavía.
5: ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
6: Sí, sí, sí, sí. Que me quedo sin comer.
0: Ja veuen, un segrest. El tio va i l'única preocupació... Pues, nosaltres farem el mateix. No ens quedarem sense menjar i anem a les... No les receptes de la Pilar. Té un altre cos. Com es diu ara, Pilar? Te'n recordes?
1: No me'n recordo.
0: La cuina de la Pilar. Vinga, va, som-hi. Teniu gana o què?
1: Sí.
0: Vinga, va, som-hi.
7: Salat, cruixent, bullit...

0: No, no. Bueno, dit això de la bactèria, anem a la bateria de cuina, que és diferent.
1: Veure, farem, va, farem una coca de iogurt amb anís. Direm els ingredients i després us donaré la feina a fer, vale?
0: Però, vinga, va, quina feina.
1: Dos iogurts naturals o de sabors, això ja cada qual. Un envàs de iogurt, o sigui, el que és la mesura d'un iogurt, d'oli. Una d'anís, o Bacardí, o el que vulgueu, vale? Un tipus d'anís. Dolç, sec, el que més us agradi, és igual. Llavors, cinc envasos d'aquest iogurt de sucre. 5 de farina.
0: Com has dit? Com? 5 iogurts amb sucre?
1: No,
2: no. A veure... Los envasos. No,
0: jo, el, dia que jo vaig, el dia que jo vaig al GAES... vamos, com es diu això?
3: No et deixen sortir.
0: No, això, no. Que, com et diuen? Això que et donen l'altre... No, l'altre... M'ingressen.
3: Ingressen, exacte.
2: No, no, no, no, no, no, no, no,
0: a veure, tornem a començar. A veure, calma.
1: De l'envàs del iogurt, sí, vale, una mesura d'oli.
0: O sigui, tot un iogurt d'oli.
1: El vas de iogurt, com sí, està buit, l'emplenes d'oli, és una mesura d'oli.
0: Molt bé,
1: vale?
0: Molt bé.
1: Una d'anís.
0: Tot un iogurt, també?
1: Ai, sí. Tot un got. Sí, sí, sí.
2: Ostres, entendem-ho o no entendem-ho? Eh? Vamos a ver. Epi bla. Lejo, cerca, cerca, lejo.
0: No fa més que insultar-me.
2: No, verdad. Tres veces l'ha interrumpido por lo del iogurt.
0: Ja sé quina serà la tibalta de la setmana que ve. Ho sé. Vinga, va, Pilar.
2: Otra vez.
0: No, que ja ho he entès.
1: Cinc mesures del iogurt de sucre.
0: Cinc iogurts plens de sucre, digues.
1: Exacte. Bueno, jo,
3: tu no cal que la facis,
1: Xavi. Jo n'hi poso tres. No, normalment no n'hi poso cinc. Aquí posa cinc, però jo n'hi poso menys.
0: Ja, el fullet en fotria 12.
1: Cinc de farina.
0: Molt bé.
1: Sis ous. Dos sobres de llevat i la ratlladura d'una pell de llimona. O sigui, tota una llimona, la ratlladura de la pell.
0: Molt bé.
1: I això són els ingredients.
0: Doncs vinga, qui pela la llimona?
1: Mira, t'ha tocat a tu, ratllar la llimona.
0: Escolta, la setmana passada pelava pastanagues, ara llimones. Jo me l'estic pelant constantment.
2: No pot ser.
1: En el Saturni toca batre els ous. Cap problema.
0: No, això el Saturni no, que els tenen grossos. Escolta, tots de gallina...
1: A la Montse li toca barrejar. Tota la farina, els ous, l'oli, exacte, tot això.
0: Vinga,
1: tot
0: vinga.
1: Set, vale? I un cop tot estigui...
0: I el Xavi no fot res, només ho cal o què?
4: Jo l'anís.
0: Vale, ja.
4: M'encarrego de l'anís.
1: Tu t'encarregues de l'anís? Bueno, i llavors, tot això...
3: Cop... que sigui golf. Xavi...
1: Un cop que sigui golf.
4: Que sigui golf, exacte.
1: Un cop estigui tot a punt, sí, es posa en una amassadora d'aquestes de grossa, amb un bol d'aquells...
0: Sí, sí, allò de l'Elvis Day, que digui. Sí.
1: Que s'unta amb mantega perquè no s'enganxi, sí, i s'hi posa tot allà i es deixa batre una bona estona. Ara us ho dic segur. Sí. El temps i tot, val?
0: Sí.
1: Un cop està tot això en el bol...
0: Sí.
1: És que ja ningú llera.
0: A veure, jo estic pelant la taronja. Tu estàs...
1: Rallant,
0: no et beguis la nís,
1: Xavi.
0: Rallant,
1: eh?
0: La llimona.
1: Rallant,
0: no,
1: la llimona.
0: Jo ratllo la llimona. Aquell va estar batent els ous, no?
1: Sí. Un cop estigui tot a dintre...
0: La Montse està fotent massa i aquest aguantant la nís. El Miquel no està... Bueno, el Miquel se la fotrà, ja està.
1: Exacte, és qui se la menjarà.
0: El Miquel. Vinga, què més?
1: Llavors ho barregem tot, ho posem a la batedora, tal com he dit, i un cop estigui tot ben lligat, es posa amb una safata... Untada amb mantega, sí, i al forn a 180 graus, uns 45 minuts. I ja
3: que el que va bé d'aquestes coses és que estigui el forn
1: calent.
3: Calent,
1: si ja ho posa, eh? Sí, sí, sí, sí.
0: El forn calent.
1: S'ha de precalentar a 180 graus. Sí.
0: O sigui, jo estic pelant la llimona, sí, i a l'anís quan el llença aquest?
2: Espera.
1: Quan es posa tot en el bol.
0: Ah.
4: Al final.
0: O sigui, espera't, perquè la Montse està massant. A veure si fotrem aquí un bunyol.
1: A veure, quan tothom ho tingui tot a punt,
0: sí,
1: tu la llimona ratllada.
0: A punt.
1: L'anís també està a punt.
0: Sí,
1: els ous estan a punt.
0: Quina pregunta li has fet al Saturnino?
1: Montse, on t'has estat a punt?
3: Sí.
1: Tot en el bol de la batedora.
0: Vinga, el bol, va, anem posant, va.
1: Es posa tot a batre.
0: Molt bé.
1: Uns 15 o 20 minuts, que quedi una massa
0: compacta.
1: I llavors això es posa amb una safata al forn.
0: Miquel, t'ha tocat escalfar el forn a tu.
1: Doncs vinga, escalfa el forn a 180 graus.
0: I quants minuts hem d'esperar?
1: 45 minuts.
0: Hòstia, acabarem el programa i encara s'està fent.
3: Una cosa, ja que estem parlant d'això, de les coques i tot, vaig a dir... Mai que feu una massa d'aquestes tipus coca, un pla de pessic i tot, no obriu el forn fins que no hagin passat ben bé un quart d'hora.
1: Però llavors baixa.
3: Perquè si no baixa.
2: Després... Claro que sube, baja. Claro, verdad.
0: I després segueixi batent els ous.
3: I després, al forn, jo el que faig sempre és quan començo a fer la recepta ja la poso perquè s'escalfi a la temperatura.
0: Molt bé.
1: 5 minuts, així és que...

0: 10 minuts...
1: Sí, i queda, quedarà esponjoseta, sí. I tal, no?
2: Sí, sí.
1: Està bé,
0: eh? Sí, sí. Les coques... És la mateixa de iogurt, però amb anís.
3: Sí.
1: Lo de l'anís és el que més li agrada al Xavi.
4: Sí, clar, clar, clar.
0: Bueno, que jo l'altre dia vaig aconseguir fer coca de vidre.
3: Coca
1: sí,
3: de vidre.
5: Bona.
3: Certifico.
1: Difícil,
3: que va,
1: no?
3: Quedar molt bona.
0: Sí? Difícil, és complex, que és complexa.
2: És complicada, sí, perquè l'has sí, d'anar sí. deixant, no? Em sembla sí, no, que es va, i has d'estirar molt, molt fineta.
0: Però va quedar molt bona.
3: No, sí, sí.
1: Bueno, és com la cançó del Cissa de la Coca, no? La Coca de Sant Joan, no?
2: Sant Joan.
1: La Coca. La Coca de Sant Joan de del Cissa. Aquell parla de diferents coques, per això, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hi ha la Coca-Cola dels americans,
3: per exemple.
1: La Coca-Cola de no sé on, que, i la, ai, la, Coca, la Coca de no sé on... Però realment, la Coca més espectacular, esteu d'acord, que és la de Sant Joan?
2: Sí.
1: I quina us agrada? Els pinyons, fruita, crema, xocolata?
4: A veure... L'autèntica coca
2: la típica?
4: De... La típica? La de xocolate, la de nata con xocolate i crema
2: no,
4: de...
2: No, tot això és de després. No,
1: pari de fer l'escrivà, que no té ni idea, vostè.
4: Hombre, que no.
1: Home,
4: no,
1: que
4: no.
1: Si nata xoc ha fotut una barreja.
2: No,
1: aquí.
2: No,
4: que,
2: perdona.
4: Que m'estic sí. diciendo que ara hi per Sant Joan 80.000 coca. Sí, i la típica és la de Jardón, la coca de fruita.
2: La típica típica és la de fruita, eh? La típica sí. típica és la fruita amb les tires de crema.
1: A mi sabeu, què és la part que més m'agrada de la coca de Sant Joan?
2: Sí.
1: La part aquella que has tret la fruita i queda blanqueta i tubeta. Allò és el que més m'agrada.
2: A mi, en canvi, m'agrada molt que porti... M'agrada la fruita d'aquesta, confitada, però no en compro, no d'això, perquè, clar, és que me la menjaria.
3: No,
2: i llavors, el dia de Sant Joan, doncs, clar, em fa molta il·lusió, perquè aquell dia sí que em dono el caprici
1: bueno,
2: de menjar.
1: La demostració que aquest programa és mediocre, que és en plena festa major de Molins de Rei, parlem de la coca sí, de Sant
0: que
1: Joan.
0: Que jo volia fer la recepta del que es menja típic en aquí, però vaig pensar que si la feia, en Xavi vomitava.
1: Per què? Que li
0: perquè són menuts de xai.
2: Sí. La curadella.
1: Sí, vomitaria segur, ja t'ho dic jo.
0: Ara.
1: Ja t'ho dic jo, els menuts ni xai. Tu, no.
2: La curadella la fan...
3: Jo dic, això saps què és?
0: Ja ho vaig buscar, ho dic, ui, no.
1: Bueno, va, deixem passar el Cisa, que estem celebrant.
2: Però crec que és per la Candelera, la curadella, eh?
1: Sí,
0: sí és per la Candelera.
1: Ara hem saltat a la curadella, ja, mare Déu. Va, anem per la coca, l'altra.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Voleu parar de xerrar, ja sé que per la ràdio xerra, però, home, deixem que el Cisa canti, pobre tio. Vinga, Cisa, endavant amb la coca.

0: Bueno, hem passat de la coca de la Pilar a la coca de Sant Joan, tu.
1: Va, més o menys.
0: Però tot que sigui coca, va bé. La Coca-Cola, la Coca-Cola. Sí. En fi. Bueno, molt bé, Pilar, la teva cuina, com sempre. Avui és fàcil i ràpid,
1: sí,
0: eh?
1: Fàcil.
0: Lo més dolorós li ha tocat el...
2: Han quedat cremoso.
1: Sí. Ja, ja. Ben batuts, no cal és que el principal.
0: Això de batre els sous, jo no què vol que li digui. És difícil.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: és molt difícil.
1: És
0: bueno, anem a la música o què? Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: ja,
1: sí.
0: Mira, parlant de la coca, anem als postres de músic, no?
3: Exacte. Pues vinga,
0: va.
3: Mira, ja és això?
0: Sí, no? Doncs pues vinga, va, els postres de músic, va.
1: Acompanyats de moscatell, eh?
0: L'altre. Mira que us agrada el Moràpio, eh?
4: Postre de músic. Un espai on la música no desafina gens.
3: Bé, doncs, festa major. Sant Miquel.
0: Sí, sí, sí.
3: Doncs...
0: Per cert, felicitats, Miquel.
1: Gràcies. Serà dimarts.
0: Bueno, escolta, d'aquí a dimarts plourà molt, tu, per si de cas. Eh? És veritat o no? Vinga, va.
3: Doncs citarem cançons cantades o bé, que el líder és algú que es diu Mike. Mick, Michel, Miquel, Miquel... Miquels, en
0: Déu
3: general.
0: Déu-n'hi-do.
3: És a dir, a totes les cançons que posarem hi ha algun Miquel o alguna Miquel, Michel...
0: Miquelina, o... també es diuen Miquelina, oi?
3: Miquelina...
1: Micaela...
3: Sí. Micaela, etcètera.
5: Sí. Micaela també és Miquela?
1: Eh?
5: Micaela també és Miquela, sí.
3: Micaela, sí.
0: Vinga,
3: doncs bé, i començarem per una noia que es deia... Es diu Michel Phillips.
0: Michel Phillips, sí, home.
3: Una de les dues membres femenines als Mamas and the Papas.
0: La guapa.
3: I, com no, California...
0: No, com deien, la guapa que li deien.
3: Sí, sí. I California Dreaming, com no.

0: que té. De fer bombilla a cantante.
1: Perquè es diu Philips.
0: Claro, no, no, ja,
2: ai, Déu meu, la veritat, eh?
3: Doncs aquesta cançó la van escriure ella i el seu marit, el John Phillips, lògic. Ells vivien a Nova York en el moment en què la van escriure i estaven a l'hivern, gris, nevant, i llavors doncs, van pensar en Califòrnia, amb lo bonic que és, i la calor de Califòrnia i tal, i estaven somiant en Califòrnia.
4: Sí, pues jo no sé si els hi regalaria, perquè ja començo a estar la calor fins allà dalt de tot.
3: Jo no he anat als Estats Units, però em sembla que em quedaria amb Nova York abans, i no precisament Nova York, però no fa tanta calor.
4: Bueno, t'he de dir una cosa, que hi vas a l'estiu... i es veu que també et pot agafar uns patatús de l'escalfor que hi ha,
1: Però vinga, bueno. seguim, va, Xavi.
3: Vinga, doncs vinga,
1: va.
3: Seguim. Un grup que va ser molt curiós, es van dir els Monkees.
1: Ah, sí, home.
4: Ah, sí.
3: I no hi havia un Miquel, n'hi havia dos. Hi havia
1: dos Miquels,
3: el Mike Dolenz i el Michael Nesmith. Eren dos. Aquesta cançó va ser escrita pel Michael Nesmith i es diu The Girl I Knew Somewhere, és a dir... la noia que vaig conèixer en algun lloc.
1: Exacte, no sap a on el tio.
3: No sap a on, parla de... En fi, la cosa no va anar molt fina amb la noia, però la recorda.
1: No recordo una tia per allà, això.
3: Una curiositat, el Michael Dolenz en especial no era músic.
1: Ah, no?
3: N'hi havia dos que no ho eren, i els Monkees els van escollir com una imitació dels Beatles.
1: És veritat,
3: per fer-ho per televisió.
1: L'únic que era músic era el bateria, no?
3: Potser era el bateria, els altres no. I el mateix Dolenz era actor, bàsicament. I total, la cançó la va escriure el Nesmith, que aquest era mínimament músic, d'alguna manera, i va ser ell el que, al cap de funcionar el grup una mica... van treure el mànager fora i van dir, ja ens ho fem nosaltres i fem la música nosaltres.
1: Sí.
3: Perquè abans els hi feien veure que ho feien ells i no ho feien ells.
1: Yeah.
3: I a partir d'un moment... I la primera cançó que van fer és aquesta, el The Girl I Knew Somewhere.
1: Pues vinga.

0: mestre Mike, o Mick, notablement conegut, el Mick Jagger.
1: Home, aquest és el més famós, potser, no?
0: I he escollit una cançó de Rolling Stones abans 71, no gens coneguda, és de Sticky Fingers, és bona, però per què? Perquè estava tocada junt amb el Mike o Mick Taylor, que era un altre membre dels Stones d'aquells anys.
1: Sí, sí,
0: i per això dic, home, ja que n'hi ha dos, n'agafem dos. La cançó es diu Sway, és a dir, d'alguna manera la perdició, d'alguna forma, el pes que tinc a sobre.
1: Exactament. No, introduïble.
0: Introduïble, sí.

0: una curiositat. A veure, en aquesta època el Richards pràcticament no estava intervenint en la gravació del disc perquè tenia problemes de drogues i coses així realment. I llavors el que va tenir molt protagonisme és precisament el Mick Taylor com a guitarrista. I aquesta peça, ja dic, la van gravar pràcticament ells dos més, el baix bateria, i el Keith Richards pràcticament no hi va intervenir. En canvi, està a nom de Jagger Richards, com la gran majoria, cosa que al Taylor no li va fer molta gràcia. Però vaja, ell, com que feia poc que havia entrat en el grup, doncs va aguantar. I bueno, va aguantar, va viure uns anys més amb els Stones, fins que va entrar després el Ronnie Wood.
1: Exacte,
0: que aquest encara hi és ara.
1: Sí, sí.
0: Seguim. Genesis tenien un Peter Gabriel, després van tenir com a líder el Phil Collins, que era el bateria, però només hi havia tres membres, no, dos, perdó, que havien estat sempre. El Tony Banks era un i Michael Rutherford era l'altre. Aquests hi han estat sempre. La peça que he escollit és Throwing It All Away, i la va escriure el Mike Rutherford. Per això l'he posat aquí. És a l'època del Phil Collins a la veu.
1: N'hi ha molts Miquels al món, eh?
0: Molts.
1: És un nom molt... Déu-n'hi-do, sí, sí.

Una cançó notablement coneguda, en aquest cas. El 1979 era dels Doobie Brothers, i es diu What a Fool Believes, que és disco més aviat. Sí. I va ser, a veure, per què? Perquè la va escriure el Michael McDonald, és a dir, un altre Michael, un dels membres del grup. Déu What a Fool Believes, doncs, el que pensa un boig, d'alguna manera, i és algú que està boig per una noia, i somia, doncs, coses que faria si s'ajuntessin, etcètera, etcètera.

0: Tres anys més tard, un senyor que es deia Michael Schenker forma Michael Schenker Group. Aquest senyor és germà del Rudolf Schenker. I Rudolf Schenker és un dels membres dels Scorpions. Michael Schenker també hi va ser els Scorpions, que són alemanys, no? I el Michael Schenker va fer un grup i entre ells he escollit una peça que es diu Searching for a Reason, és a dir, estic buscant
1: una raó,
0: una
1: no?
0: raó de vida, d'alguna manera. Sí. Era un grup de rock dur, no especialment heavy metal molt estrident, una mica com els Scorpions, d'alguna manera. De fet, jo, una curiositat, una anècdota, una vegada que vaig veure els Scorpions a Barcelona, a les Matàs, va sortir, que ningú s'ho esperava, Michael Schenker a tocar amb ells.
1: Carem, tu.
0: I tots els Michael
1: Schenker... Vas estar de sort, no?
0: Sí, llavors vaig veure els dos germans junts, a part de la resta del grup.
1: No? Molt bé.
0: Una curiositat d'aquestes que passen a vegades.
1: Bueno, el que dèiem de l'11S, una sort, no?
0: Una sort, una sort.
1: Sí, sí.

0: Un senyor que coneixem tots, amb una peça que també coneixem tots. Vull dir, el Mike Oldfield. No podia faltar.
1: Home, i tant.
0: I la peça, com no, amb un laixador.
1: No podia faltar. La cantant té una veu preciosa.
0: Sí, senyor.

0: parlaven de la noia, es diu Maggie Reilly.
1: Exacte, la Maggie Reilly.
0: Ella és irlandesa, ell no, que molta gent diu que si Mike Oldfield és irlandès, no és anglès. Però, en canvi, ella sí, en aquest cas sí, la col·laboradora. És una cançó en la qual doncs ens parlen de que una ombra fosca damunt l'aixada, una ombra de la lluna,
1: sí, és la, exacte,
0: apareix i, en principi, mata amb un noi que no sabem ben bé qui és. I la noia ho descriu, no?, tot el desastre aquest, el drama que hi ha.
1: Mare de Déu.
0: Ara, una cançó maca, coneguda.
1: Molt bonica, sí.
0: Molt bonica, realment.
1: Molt bonica. Què més, Xavier?
0: Vinga, anem una mica més endavant.
1: Sí.
0: Un altre... A veure, aquest no es deia Michael.
1: Ah, no?
0: Es deia Georgios Kyriakos Panayiotou.
1: Bueno, sí, però...
0: Però li artísticament... van dir George Michael.
1: Michael, exacte.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: El
1: sí,
0: George
1: sí.
0: Michael i, com no, una peça que es diu Faith, fe, que tothom coneix, és una de les millors.
1: Faith.

0: Veure, aquí parla, doncs, que ha tingut diverses desil·lusions, però té fe en què en algun moment li sortirà bé. Bàsicament és una cançó més aviat optimista, en aquest cas. Un altre Michael que coneixem tots molt i que molta gent encara plora ara és el Michael Jackson.
1: No, i tant.
0: No podia faltar. El que passa que no he buscat el típic Billie Jean ni res d'això, he buscat la meravella de Heal the World, que és,
1: home,
0: molt
1: és
0: maca,
1: molt maca,
0: preciosa.
1: Molt maca.

0: Ara, el rem.
1: Rem.
0: Rem. Imitation of Life serà la cançó. I, home, el cantant és el Michael Stipe. És a dir, un altre home que ve, John Michael Stipe, concretament. I també hi ha un senyor que es diu Michael Edwards, que també forma part de la banda. És a dir, que també n'hi ha dos, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: Aquesta cançó, Imitation of Life, a mi m'agrada bastant. Bastant coneguda. I en aquest cas el que fan és criticar una mica tota aquesta parafernàlia que fan lo que són la gent de l'espectacle, actors, cantants, músics, etc. Doncs que intenten dissimular les seves coses, intenten fer que sempre està tot bé, tot maco, i després no ho és tant, i és una mica una crítica. Totes les lletres dels Rem són bastant crítiques, bastant més crues del que semblen, realment.

0: I si dic Michael Volker Kogel? Aquest senyor, que el nom és alemany, és el Mike Kennedy. Que va cantar, bueno, amb els Bravos, no? Sí, és a dir, ell va viatjar a Berlín, va viatjar cap a Mallorca, i aquí es va anar adaptant al país, va anar a Madrid, van formar els Bravos, i van anar a gravar el Black is Black, que sona ara a Anglaterra. I és potser la peça més famosa que té. Curiosament, quan la va gravar només hi era ell, perquè no van voler els altres com a músics, van agafar músics anglesos. I s'ha gravat a Londres, realment. I un dels músics eren només el Jimmy Page de Led Zeppelin, que corre per aquí.
1: Un gran guitarrista.
0: Sí. Black is Black, el que ens explica és, doncs, la pena que porta ell perquè la noia l'ha deixat, bàsicament.
2: Casi todas las canciones así de la persona. O te dejo yo o me dejas tú.
0: Tot això és un gran drama, majoritàriament.

0: Ja que comencem amb algun música, de fet, ha actuat a Espanya i estava a Espanya, parlem d'un altre, que aquest sí és espanyol, Granaíno, en concret, i parlo del Miguel Ríos.
1: Home, i tant.
0: I vaig escollir Santa Lucía.
1: Boníssima.
0: És boníssima, aquesta cançó. No està parlant d'una Llúcia en concret, està parlant d'una noia que vol conèixer. Que vol conèixer-la i, a veure, acostem-nos i parlem i fem això i fem allò. I això de la Llúcia és el patrona del sexe, en realitat. I ho diu perquè diu, en el moment en què ens trobem i ens comencem a conèixer, som sexe tots dos. I estem buscant l'alegria, d'alguna manera.

0: Ya sé todo de tu. Un altre Miguel. En aquest cas, Luis Miguel González Bosé. Uh-huh. Ja sabem qui és, no?
1: Sí.
0: Bueno, en aquest cas, he escollit Sevilla, perquè és una cançó que sempre m'ha agradat d'ell. Jo no sóc un especial fan del Miguel Bosé, però aquesta cançó té alguna cosa.
2: És curiós, perquè es diu Miguel González Bosé.
0: Sí.
2: I no es diu Miguel Dominguín Bosé.
0: No. No.
3: Igual el Dominguín era...
4: No, era el seu pare.
2: No, però és curiós.
3: Sí, no, no, era el seu pare.
2: No, no era el seu pare, però...
0: No, era Luis Miguel Dominguín.
3: Eh?
2: El pare
0: era Luis Miguel Dominguín.
3: Dominguín era el cognom, no era un apodo.
0: Per dir-ho així.
2: Per tant, és raro que sigui, no?
0: És raro. I ella, Lucía Bosé, vull dir que...
2: No, ells sabran, eh?
0: Ells sabran, però...
2: Som-hi.

0: És molt bona, aquesta.
1: És molt bona, aquesta cançó. És molt, molt bona, sí. Uh-huh. Un altre Miguel, o Miquel, uh-huh, concretament basc, és el Miquel Erentzun.
0: Ah, el de Duncan Du.
1: El de Duncan Du, en aquest cas escollit en algun lugar.
0: Sí. La típica
1: del grup típica, sí. També tocien gaviotes i etc, però vaig escollir aquest en algun lugar.
2: Este me gustaba mucho.
1: Sí, sí, és una peça que quan va sortir sonen molt bé. Uh-huh.

0: detall sobre el Bosé, sí. Lo del cognom és el segon cognom del pare.
1: Ah, vale. Perquè no... És que a Dominguín no li acabava de fer gràcia.
2: No, perquè no volia que el lliguessin a Montonero.
1: Ah, vale. Això, el fill o el pare?
3: El fill.
0: No volia el nom d'un torero, correcte. Vale,
1: molt bé.
2: Tenia moltes discrepàncies amb el pare.
1: Vale. Sí, no s'entenien totalment antagonistes. Sí, sí, era una cosa.
4: Igual que aquí a la ràdio tenim bastante...
1: Em vol deixar en pau, ja. Ja no dic res. A la que surt el Dominguín ja ve vostè com un miura.
4: Estic hablant de l'aire.
1: L'aire, meu senyor. Què més?
0: Ah, no? I a l'últim, un senyor de més a prop, que és nascut a Sant Joan de les Abadesses, és
1: home,
0: a dir,
1: bastant més a prop, sí.
0: El Ripollès, sí. Es diu Alguer Miquel Ibó i és el cantant del Charango.
1: Ah, mira, veus?
0: I quina que ens hem posat? Una lluna a l'aigua. No podia faltar.
1: No podia ser una altra. Doncs pues vinga, Charango, tu.

0: Molt bé, Xavier, com sempre, extraordinària la música.
1: Una reunió de Miquels.
0: Mira com balla el Saturnino i el Follet, tu. Aquesta segona hora ha estat calladet, el Follet, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, no, ha estat tot acollonit, no sé per què. Ja li preguntarem.
1: Ni idea.
0: No sé, tu, hem parlat de cuinar...
2: Això
0: no...
2: t'ha quedat com el cul. Així. Va,
0: ja, tampoc puc dir res de tu, eh? O sigui, tio...
1: Este mi Follet.
0: Bueno, a veure, anem al concurs, eh? Ara sabrà definitivament qui s'emporta els premis d'avui. Les palmarines, un menú, que saben que és una parada de menjars preparats al mercat municipal, claríssim, i tindrà una periodicitat quincenal, aquest premi. Després tenim el forn del pont, amb una ensaïmada, tria el gust. El que li toqui al forn del pont té que trucar dos dies abans o dos dies abans per dir quin tipus d'ensaïmada vol, si la vol de xocolata, de crema, de el que sigui. També saben que és a l'Avinguda València 43, important. I després la xurreria dels Àngels, que regala o bé o un pack d'esmorzar o un pack de vermut, vostès triaran, a la plaça de l'Ajuntament 25-27, ja ho saben, i aquest sí que serà setmanal. Aquest sponsor cada setmana... ens ho portarem. Hem de potenciar el comerç d'aquí, la gent d'aquí i les coses que ens agraden aquí. Per tant, musiqueta de concurs, perquè anem a dir exactament números i sorteig. Vinga, va. Quina emoció. Números. Amb el número 1 hem de donar la resposta. És real. Es va inventar l'estetoscopio fonendoscopio perquè no volien posar l'orella als pits de les senyores. I es va inventar el tema per fer-ho a distància. I resulta que era molt millor això que posar l'orella. Per tant, la ciència de vegades avança amb cops d'aquests una mica estranys, eh?
1: Imagínese usted que la oreja hubiera sido el palomino. Con el... El médico el palomero con la oreja aquella, le tapa todo.
0: Bueno, aquell no hagués calgut el fonendoscopio.
1: No, con la que oreja.
0: Per tant, han dit que sí al Quesada, per tant, el Quesada té l'1, el 10 i l'11, el Manolín també ha dit que sí, té el 2, el 12 i el 13, l'Antònia, que té el número 3, també ha dit que sí, 14 i 15, la Teresa Márquez ha dit que sí, té el 4, el 16 i el 17, la Teresa Blaya té el 5, el 18 i el 19, el Manel Guillemón ha dit que no, per tant té el 6, la Jasmina Reixac té el 7 i, com ha dit que sí, també té el 20 i el 21, la Montserrat Rubió Matxena a la O té el 8, el 21 i el 22, i la Lolín té el 9 perquè ha dit que no. Les respostes han estat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acertades i dues que han pensat que no. Dit això, anem a llançar el dau. El primer que sortejarem és el menú de les palmarines. Us sembla bé? A veure... Vols donar-me el dau, Saturnino, que et quedes tot? Quin tio, tu.
1: Què passa con el dado?
0: Bueno, home, tinc que sortejar.
1: Ni que fuera de oro.
0: El dado de oro?
1: No, ni que fuera de oro, el dado.
0: Ah, mare de Déu. Bueno, va, llancem el dau a veure quin número surt per un menú a les palmarines.
1: A veure si me toca.
0: Recordin que tenen com a molt 15 dies per anar-hi, perquè caduca, eh? Venga. Llancem.
1: A veure si me toca a mi.
0: El 16, aquí és el 16. Mira, la Teresa Márquez. Teresa Márquez, t'acabes de guanyar un menú a les palmarines. Eh? Aquí tindràs el tiquet. Ara anem a buscar l'ensaïmada, eh? Que poden triar el gust, del forn del pont, vale? Avinguda València 43. Vale? Aquest premi també és quinzenal i tenen 15 dies per anar a buscar com a molt. Anem a llançar el dau, a veure qui li toca. A veure qui li toca. Ai, Déu meu. El 21. Qui és el 21? Mira, la Montserrat Rubió, tu. Montserrat Rubió... No, perdona. És la Jasmina Reixac, perquè la Montserrat Rubió té el 22 i el 23. Eh? Exacte. Ho sento l'equivocació, eh, Montserrat, però li ha tocat a la Jasmina Reixac, vale? Li ha tocat l'ensaïmada al Font del Pont. I després la xurreria dels Àngels, se saben que és un pack o bé esmorzar o vermut, plaça de l'Ajuntament 25-27, a veure qui li toca. Anem a llançar el dau, a veure qui li toca.
1: A veure si sale mi número, el 69, a veure si sale.
0: Ai, Déu meu senyor. El 8, a veure qui és el 8. No. Ostres, tu, la Montserrat Rubió.
3: Mira.
0: Hòstia, claro. Això és com la sort dels que no li va sonar el despertador a 11 aquell per anar allà a la...
3: No, és que li havia de tocar un.
0: Li havia de tocar un. No, però és curiós, perquè jo m'he equivocat i veus, no sé si és que aquí aquest programa ho fem tan malament. Bueno, música de cluenda perquè ens despedim. Xavi, gràcies per la música.
3: Ah, gràcies.
0: Que vagi
3: gràcies.
0: Bé la retornada a Girona. Saturnino, espero que no el fotin a Girona i pugui vindre la setmana que ve.
1: No
0: robi més coure, per favor, perquè els metros i els trens tenen que funcionar. Vale?
1: Pues nada.
0: Molt bé. Vol dir alguna cosa a l'audiència, ràpidament?
1: No, nada.
0: Nada. Mira que soso de vegades, eh?
1: Hombre, estaba esperando que dijera cuando acabe el programa pasar a recoger los talones, pero otro año igual.
0: Que, que no sap que aquí no es cobra. Ai, bueno, Déu meu senyor, quina creu. Miquel, gràcies per escoltar-se. Avui no has tingut cafè de comodín, eh?
4: No, no.
0: Montse, carinyo meu, bueno, pues res, ara ens veiem tu i jo. Pilar, gràcies per vindre, una bona recepta, fent iogurt i fent de tot, eh? David, gràcies per tocar de manera magistral els botons, eh? I també el Follet, eh? El Follet també, a veure, Follet. Digues algo agradable a l'audiència, ja que marxem. Ai. A veure, puja't a la cadira, agafa el micro. A veure... Ara què estàs pensant?
1: Que sabia ir al cotxe, ja estava en el cotxe.
0: No, però si està pensant el que vol dir, que el Follet està com una xota, també.
2: Audiència, per què perden el temps escoltant aquesta caca de programa?
1: Això ho dic jo.
0: Follet, jo també t'estimo. Bueno, acabarem sempre fent una petita moralina, eh? Una moralina, no una cartolina, Saturnino. Que es pensa, estem aquí enganxant gomets i fent treballs manuals o què?
1: Bueno, quasi, quasi.
0: Bueno, hi ha una secretària que es deia Elizabeth Norton, que era secretària d'un senyor que invertia en bolsa. Això em recorda molt una pel·lícula, no sé si hauran vist, que es diu Sabrina, que el xòfer resulta que li pot pagar el viatge a París i tot això a la filla, a la Herplum, perquè és xòfer d'un senyor que entén molt de bolsa i tot això, i ell, escoltant, comprava amb la mida que ell podia el que l'altre anava comprant, i es va fer un gran estalvi, es fer bastant ric. Per què diem això? Perquè això ha passat a la realitat. Una senyora, aquesta, Elizabeth Thornton, aquesta, escoltava el seu jefe, que era un broker d'aquests que comprava, i també va fer una fortuna. Què va fer? Que quan va guanyar aquesta fortuna, es va jubilar, ho va donar tot amb beques per a estudiants. On vaig a parar? De que moltes vegades pensem que parlar és el més important. Sempre volem parlar. Ja m'ho dic, tindre la raó, que de vegades passa, no? I sempre estem xerrant i xerrant i parlem, i sembla que el que parla més i més alt sembla que tingui raó. Això és tan lamentable com veure el Parlament d'aquest país, que el que més crida sembla que tingui raó, i no, cridar no et dona la raó. I xerrar molt d'una manera buida, tampoc. El més intel·ligent, audiència, és escoltar. Fixin, aquesta gent, en lloc de xerrar, escoltava, i escoltant es van fer rics. Hi ha gent que parlant es fa rica, però més tard o més d'hora els enxampen. Mentre que la gent que sap escoltar és una gent rica, no només com aquests que es poden fer rics per un tema de la bolsa, sinó són rics perquè en prenen coneixements. I saben què passa? Gent que parla n'hi ha molta. Nosaltres mateixos, jo no callo en tot el programa. Però gent que escolti n'hi ha molt poca. Si vostès es troben amb algú que escolta, jo els dic, són milionaris, perquè saben per què? Perquè van molt, molt buscats. Si ens volen tornar a escoltar, diumenge hi serem. I si no, divendres que ve. Que s'ho passin bé, audiència.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeaux s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Ha donat molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, totes les rodes de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de...
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si val que vosaltres porti un castell més gran que el meu, però jo faré pinya. Quin va al darrer quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. perquè el que es diu en aquesta plaça no, no crec que es digui a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
0: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tarraquarena plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
3: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
2: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
0: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
8: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: El sindicat també va preparar una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid. I el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
0: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
2: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del producte interior brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
10: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
11: No hem tocat fons?
10: No, no hem tocat fons.
11: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
10: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no, no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys, després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
0: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
2: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
0: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això amb la visita posada a la taula agrària està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
0: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
13: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
12: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
14: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
15: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
14: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran el 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
0: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la Llei de Costes.
16: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
17: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic marítimo-terrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
0: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge

0: interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
1: La coproducció catalana de 6 minuts més, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Cotxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
0: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'han dut el Premi del Públic.
1: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Cris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
2: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jornada, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
3: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
2: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
3: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
2: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
3: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
2: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
0: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Riques del Polen, la Pagatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22 minuts. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les

0: 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
2: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Irem a Lleida visita al València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:15. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició i avui es juguen al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camprubí. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
6: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
5: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
9: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
10: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
10: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot a al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
7: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
9: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
7: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya d'Ona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
12: Bon dia. La colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
13: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
12: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
14: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
12: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
7: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tarraquarena plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
9: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
15: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
9: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
7: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
16: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
9: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
7: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrelotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
17: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
9: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Suma avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
9: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
18: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradadament.
19: No hem tocat fons?
18: No, no hem tocat fons.
19: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
18: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
9: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
9: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
7: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
9: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
7: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
9: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
20: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
21: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
20: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obligat a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
9: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
23: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és a l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
22: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
7: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
9: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
24: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
25: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
24: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
25: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge o està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra, la càmera és molt activa.
24: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
25: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
24: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
10: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
7: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, el Festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
10: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
1: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
2: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt amb curiositat de què és el que estava passant al carrer, no?
1: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
7: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
10: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna Garcia de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
3: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
4: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
5: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
6: Espectacular, m'encanta, me recuerda mi juventud.
3: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
7: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la 6a edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
10: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
26: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials, i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
27: Tu el poema que recita l'acte de fi de curs. Jo el
0: les marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
26: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
8: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
26: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP. Necessari.
7: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
12: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon. Però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
7: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
12: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patri Ligarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
7: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
12: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
7: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQAM en Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
13: El bàsquet Girona disputarà la seva 5a temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UQAM en Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Fierup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
12: I avui a les 6, l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
7: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró al grup 1. El Tarragona també té un entrenador, però ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del CF, Adrià Martínez, té això just després d'obtenir bitllet per la final.
15: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem no, ni sí ni no. Realment, o sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, no. Nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
14: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva Masquer i en Deco Cariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
7: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5-13-8.
26: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
7: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
16: La xarxa de comunicació local.
17: A veure, parla'm una mica tu.
18: Hola, sóc el López.
17: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
18: Vale.
17: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
18: Em van a Morgades Valldosera?
17: Sí, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
18: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
17: Vale, doncs ja està.
19: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
11: Soy Joe.
12: Yo Raisa.
11: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
12: Nunca había tenido una mejor amiga.
11: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Volvemos a casa. Continguts en xarxa.
13: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar com ens hem trobat tantes vegades amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures, per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra al passat de Sant Jaume. Els minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la torre de 9 en folre i manilles i han carregat el pilar de 8 en folre i manilles. El castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les joves de Valls ha completat la diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i bona festa major. Estem ben bé al mig de la festa major. Ahir ens va passar el camell, però encara no ha acabat del tot i ens falta el principal, que és el dimarts, el Sant Miquel. Però també sempre hi ha temps d'escoltar una mica de música, estan una mica descansats. Avui el que he pensat que podríem posar a escoltar aquesta música tan bonica de Johann Strauss, o no sigui Johann Strauss fill, que va ser gairebé, podríem dir, el creador dels valsos vienesos, i escoltarem música d'aquest compositor. Ens acompanyaran tota l'estona l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, i començarem escoltant l'obertura de El ratpenat, una opereta de Johann Strauss. Comencem, doncs, amb aquesta obertura.

Era l'obertura del Ratpenat de Johann Strauss, que és el compositor que estarem escoltant tota l'estona. I ara una polca, que és la polca Anna. Sentim-la.

després de aquesta polca, Anna, continuem ara sí, ara amb un vals, i sens dubte és el vals més conegut, podríem dir que jo crec és el vals, sens dubte, que es coneix més, com és el cèlebre vals, el Danubi Blau. Sentim, doncs, ara aquest vals tan bonic.

Era el Danubi Blau, aquest vals tan bonic, i ara tornem a escoltar una altra obertura d'una altra opereta. Es tracta de l'obertura de El baró gitano, també de Johann Strauss. Escoltem doncs aquesta obertura.

Era l'obertura del Baró Gitano, aquesta opereta de Johann Strauss, que Edith primer, que era el que gairebé va donar a conèixer aquests valsos vienesos tan bonics, però també va fer moltíssima música. I ara el que escoltarem, aquesta pinzellada, perquè dura 2 minuts i mig, aquesta pinzellada del Tristan Polka, aquesta peça que és tan coneguda el dia 1 de gener, que sempre la toquen com a comiat del concert que fan a Viena. Sentim doncs aquest Tristan Polka, que va compondre, doncs, com deia, Johann Strauss.

després d'aquest distrapol que tan, jo diria, tan alegre, tan mogut i tan conegut, el que escoltarem serà un vals. Acomiadarem el programa amb un vals molt bonic, que és el vals de l'emperador. Escoltem doncs ara l'Orquestra Filharmònica de Berlín, que ens oferirà aquest vals de l'emperador.

0: I així, amb aquest majestuós vals de l'emperador de Johann Strauss, hem acabat el concert d'aquest diumenge. Tot ha sigut a càrrec de música de Johann Strauss, fill, i que tot ha sigut també interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. Espero que hagi sigut de l'agrat de tots vostès i també desitjo que continuïn passant una bona festa major.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que prepara l'executiu central fiqui mà als bons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb UGT i Comissions Obreres a la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el vicesecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha menystingut aquesta possible aprovació dimarts d'un decret sobre habitatge i ha afirmat que Pedro Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. El vicesecretari d'Hisenda i Habitatge ha criticat les polítiques intervencionistes i les promeses buides del govern de Sánchez sobre l'habitatge i ha posat sobre la taula un decàleg de propostes amb mesures com acabar amb les zones tensionades, una llei antiocupació i avals fins a 100% per als joves. I en aquest context també el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració per demà dilluns al vespre, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La protesta s'emmarca dins d'aquestes tensions al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha fet una crida perquè tots els catalans vagin a dir a la cara a Pedro Sánchez que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. I fem un apunt de trànsit, ja que hi ha circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a obrir un pas alternatiu. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el receptari tradicional català amb l'acollida d'avui diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla i participants de 4 demarcacions que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot això ha sigut una jornada on l'afluència de públic ha estat constant en tot el conjunt firal. A més d'aquesta fira i aquest certamen, també hi ha un gran aparador agroalimentari amb la participació de 70 expositors i un impuls de tascos i show coworkings. I en cultura, els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis en la primera jornada del 30è concurs de castells a Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent el 5 de 7 al 3 de 7 per sota i han desbancat la primera posició que tenia la colla castellera de Figueres en la 5ª i última ronda. I també en castells, la Diada Castellera de Colles Comidades de la Mercè ha portat castells de gama extra a la plaça de Sant Jaume. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Serenol és aquest programa que comença en aquest moment que vostès estan escoltant aquesta formidable ràdio que és Ràdio Molins, i nosaltres estem compromesos amb aquest horari, precisament. Què tal, Susana?
1: Hola, com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda. Amb el Mario, també.
2: Molt bona tarda.
0: Que aquesta no, no, aquesta no la deixis, no.
2: Vull dir, home, no.
0: És que se'ns vol posar a estudiar aquest noi, tu. Tu creus que...
1: Bueno, aviam, per què no?
0: Sí, no, però la formació és quan ets jove, no, diuen.
2: Però si no. Això és, durarà 2 mesos, després seran campanes.
0: Ah, vale, això ja és una altra cosa. I també tenim avui a la Rosa.
3: Hola, ja.
0: Que ve de Castelldefels. Bueno, venim de Castelldefels.
3: Venim d'un altre programa de ràdio.
0: Hem estat gravant allà també un programa. I allà també hem parlat una cosa que avui la reunirem en aquest espai de Serenó, no? De la manera que, bueno, com ens veiem afectats, o com ens veieu afectats les persones que teniu les problemàtiques mentals, però paral·lelament també com això afecta directament, molt directament a les famílies, però també hi ha un entorn que d'una manera o altra pot arribar a ser, com deies tu no fa gaire, pot arribar a ser molt negatiu i vaja, vull dir que fa molt de mal, no? Vull dir que estem amb l'estigma d'una manera pujadíssima i que hem de seguir treballant perquè això desapareixi del mapa. Aquesta és una realitat. Va, que tu que ho has proposat, doncs vinga, som-hi.
2: Bueno, jo la proposta és donem una visió d'una mica l'evolució del tema dels trastorns de... Home, ho faria des dels anys 50, als anys 40, d'una persona que tenia una patologia, a com es porten fins a dia d'avui, no? L'evolució que n'hi ha hagut i el patiment, com a través del patiment d'aquestes persones, doncs a dia d'avui jo em trobo un afortunat perquè tinc un tractament, un professional, una disposició que abans no existia, no? I n'hi havia una etiqueta tan gran...
0: O no existia d'aquesta manera.
2: No existia d'aquesta manera, parlant, exacte, sí. I n'hi havia una etiqueta tan gran que aleshores, doncs bueno, era caure en desgràcia, no?
1: Jo m'atreveixo a dir més enllà, el Mario comenta anys 50, anys 60, però si tirem enrere, cap a l'edat mitjana, a l'edat mitjana hi havia les bruixes, que eren les que sabien de com curar les persones que tenien o un trastorn mental o una altra patologia, eh? Però elles, a través de les herbes i a través de la seva sabidoria...
0: No hi havia pastilles, però hi havia herbes,
1: no existien pastilles, però sí que existien herbes. I això no vol dir que les herbes curessin les persones amb trastorn mental, sinó que alleugerava els símptomes
0: aquells.
1: Els hi anava bé.
3: Bueno, quan no, el que hem comentat abans, pensaven que estaven posseïts pel dimoni, no? Era una possessió demoníaca, no?
0: A veure, vull dir, els convenciments que hem tingut són molts i variadíssims, eh? Vull dir, hi havia, jo me'n recordo aquests anys 40 que dius tu, jo ja vivia, i bueno, vull dir, per allà al carrer hi havia també el que deies, una semblança amb un parell de bruixes, no? Si més no, una semblança. Vull dir, a veure, tampoc he tingut mai massa convenciment de que això pogués ser una veritable professió o una habilitat extraordinària per arribar a portar bé tota persona que tingués una problemàtica mental. Jo penso que estàvem com dominats per altres constants que d'una manera o altra feien molt de mal, no? Vull dir, el que deies tu has parlat del diable, i d'altres poden parlar...
1: La gent tenia por.
0: De la maldat, molta por, sí.
3: Però mira, hi ha alguns pobles de Sud-amèrica profunda o d'Àfrica profunda que encara van als bruixots perquè els hi curin, els hi treguin l'esperit maligne del cos. i en realitat és un trastorn, no?
0: És que no hi ha és que no hi ha ningú més allà. Ui, no. Esclar, hi ha aquell que se compromet, o sigui, que assimila que ell és capaç de millorar la situació de determinades persones, que se'ls hi desquadren les coses, i llavors ho intenten fer. És clar, sí, això sí. També té la seva lògica.
3: Sí, sí.
0: Si no hi ha ningú més, doncs estan ells.
3: Tenen que procurar de fer-ho d'alguna altra manera mateix. I treure't els esperits de dintre el cos.
0: Això mateix.
1: Bueno, jo quan tenia 16 o 17 anys...
0: Això de sobre els 70, no?
1: No, 70 no, jo. Soc més jove. Anys 90, val, més o menys. Mm. I hi havia l'Ateneu de Sant Boià, que estava ocupat en aquella època, i amb els amics que teníem allà, jo me'n recordo que els diumenges veia nois i noies, estic parlant de més endavant cap endavant, eh? Cap aquí. Mm-hmm. Veia nois i noies que feien una cara estranya i jo no ho entenia i li preguntava al meu amic
0: què li passa amb aquests,
1: què els hi passa, no? Perquè jo encara no estava diagnosticada i clar, els deia, però què els hi passa a aquests nois i aquestes noies? I diuen, no, que els diumenges els deixen sortir al pavelló de Sant Joan de Déu, i els diumenges sortien. I clar, els veies passejar per allà, per la Rambla...
0: I ara també, sí.
1: I ara també. Mm. Però clar, estic parlant al moment que encara el psiquiàtric està tancat.
0: Bueno, el psiquiàtric el vam obrir als anys 2000, així.
1: Sí, més o menys.
0: Vam tirar els murs i vam estar per allà i tant, sí. Bueno, com que fa tants anys que estic amb tota aquesta història...
1: Però això va ser un avanç molt bèstia, eh?
0: Va ser un avanç molt bèstia, sí. Sí, era totalment tancat. I llavors anàvem allà, doncs, a escoltar conferències i tal. Et deixaven entrar, però hi havia un control i tal. Ara no, ara allà entres... Tot i que hi ha espais privats, eh? Hi ha espais tancats. O sigui, tancats perquè, bueno, perquè s'ha de tancar, si no hi ha un risc, no? Això me'n recordo molt bé, que hi havia una psicòloga que ho deia, ostres, diu, és que quan a vegades allò que no et tocava i et quedaves fins a les 10 o les 9 o les 10 de la nit o més tard, i de cop i volta et venia un senyor o una senyora que estava com destrotada, no? I llavors diu, no deixava de ser tal. Tot això encara existeix, vull dir, no ens hem d'enganyar. Sí. I tot això és el que veritablement afecta d'una manera molt clara a tota persona que davant de la problemàtica, quan hi ha una problemàtica, ara parlàvem de la nostra amiga Gemma, doncs que, bueno, que ha tingut un afer en la vida, i aquest afer l'ha desestabilitzat.
1: Però... Enviem molts records i molts petons.
0: Si ens està escoltant, Gemma, doncs una abraçada i vinga, nena, que la vida també és molt maca, eh? Segur, eh? Vull dir, jo n'estic convençut d'això. I això és així, vam tirar els murs, i van obrir tot allò, i ara per allà pots entrar per tot arreu, no, ningú et dirà res, eh?
3: Sí, sí. I
0: pots passejar, i allò és maquíssim, eh?
3: Jo me'n recordo d'haver anat una vegada a urgències, perquè li va fer una reacció al meu fill de les pastilles del TDA, al clínic. I va entrar un amb un brot, i allà tenen... encara, és que jo no sé quina part, ja et parlo de molts anys, encara tenien les sales aquelles acolxades allà al clínic.
1: Sí. Mm-hmm.
3: Dóna impressió veure-ho,
1: jo,
3: eh?
1: Jo ho havia vist, també. Mm-hmm.
0: Diguem-ne que una de les coses que nosaltres, i precisament per això, ens hem autoorganitzat, i més enllà del que pugui ser absolutament legal, però que ja ho és de legal, eh? Nosaltres quan estem organitzats com a associació, i a dir, evidentment estem acceptats a la Generalitat, ajuntaments, i com que pertanyem a una comarca, doncs, vull dir, tota aquesta comarca atén tot allò que necessitem precisament per tirar endavant aquesta tasca. I això és el que és important, no? Que ja que això no s'acabava de fer des de les institucions més remarcables, per dir-ho d'una manera, doncs lògicament hi havia d'haver unes organitzacions que fessin aquesta tasca. I aquí estem. Però... Això us ha de quedar ben clar tots plegats.
3: No creus que per aquestes institucions encara manquen molts recursos?
0: És que tot això recursos, a mi m'agrada això dels recursos.
3: La paraula recursos.
0: Queda fantàstic això. Què vol dir tenir recursos? Vol dir que tot allò que necessitis que t'ho proporcionin.
3: Clar.
0: I llavors tu has de fer una tasca que es correspongui amb la quantitat que es correspon, perquè després ho has de justificar. Això és així de net.
1: Sí, Jaume, però també és veritat que moltes entitats que treballen per la millora de la salut mental estan totalment funcionen per voluntariat.
0: Sí.
1: Es funcionen molt per voluntariat. Però i penso que s'hauria de professionalitzar certes figures.
2: Estic d'acord, Estic completament d'acord. Sí.
0: Professionalitzar tota persona que ja està integrada dins el que és el context de les associacions i que siguin professionals. Bueno, això és el que fem també, no? Nosaltres, home...
1: No és el que fem.
0: I tant, ja t'ho
1: diré. Fem voluntariat, però hi ha figures que poden ser professionalitzades.
2: El que jo penso és que si no estiguessin els voluntaris... n'hi hauria una mancança molt gran al sistema.
0: Però que la tendència, segons ella, ha de ser professionalitzar-ho tot.
2: Sí, jo estic d'acord amb això, perquè la salut mental és, per exemple, quan es parla de càncer, n'hi ha molta solidaritat amb tot aquest tipus de malaltia, no? Quan es parla de salut mental, que queda més...
3: estigmatitzat.
2: Està molt més estigmatitzada i no n'hi ha tants recursos ni solidaritat. Sí que n'hi ha una part de voluntariat molt gran que penso que estan fent una tasca importantíssima. Però a mi m'agradaria que a nivell de sistema pogués professionalitzar-se i que es continués amb el voluntariat que perquè n'hi ha un perfil de persones que, gràcies a la seva solidaritat, es poden portar a terme molts projectes, ja no amb la salut mental, amb
0: moltes altres coses.
2: Arrels i tot això i tal que fa. I bueno, però jo us volia fer una pregunta, una qüestió, de quan hem començat. Quan estem parlant de la salut mental actual i enrere, jo quan vaig començar a patir algun tipus de que no sabia el que era, n'hi havia uns medicaments però molt antics, es parlava dels tricíclics, tetracíclics, el liti te'l donaven però no et feien litèmies, o sigui, era una cosa molt molt ambigua, no?, el que n'hi havia. I

0: a la gent i fa que encara que es tinguin medicaments molt evolucionats continuïn donant aquests pics en augment amb el tema del tassó. No sé com ho veieu vosaltres, eh?
1: Home, jo, a veure, des de la meva opinió i parlant de gent jove, per exemple, la gent jove ara jo crec que té molt poca resistència a la frustració, agafa molt més depressions, molta més ansietat, i vulguis o no, tu vas amb un grup de joves, els nois no parlen dels seus problemes. Les noies parlen més dels problemes, per això hi ha tant suïcidi més d'homes que de dones. Però jo crec que tens que assumir un personatge en el grup que potser no ets tu, perquè te demanden les populares i tu vols anar amb les populares i tal. I això crea també, baix la meva opinió, una ansietat que pot desenvolupar. Hi ha persones que tenen més tendència, tu saps, que a vegades pots tindre tendència potser a l'esquizofrenia, però no la desenvolupes. Uh-huh. I potser doncs, un dia de cop i volta amb una altra persona, doncs sí. Aleshores jo crec que és el que has dit tu, Mario, una mica la individualitat de la persona. La persona no és com abans ja, que tenies un grup de recolzament o les familiars, els veïns, que
2: et senties
1: més acollit.
2: És com si no pertanyessis a la tribu, oi?
1: És el que hem parlat abans.
2: Sí, hem parlat abans d'això, sí.
3: I també és veritat que cada vegada hi ha menys efectes secundaris amb les medicacions, però encara hi són. En el meu cas, jo tinc una distonia al coll que és degut a prendre antipsicòtics.
2: Una medicació concreta.
3: Llavors, bueno, m'han proposat de fer un ingrés voluntari a Sant Joan de Déu.
2: Això és formidable, eh?
3: A Sopeguts. I segurament ho faré. Serà llarg, però ho faré.
2: Molt bé, molt bé. I bueno, que investiguin. Jo penso que hem d'anar a parar en aquest punt que tu acabes de dir, no? El que no val és queixar-se constantment d'allò que ens pugui mancar, que si ha de ser professional, que si ha de ser individualitzat, vull dir, la individualització, el fet de crear des del punt de vista individual un ajut social des de la família no deixa de ser una manera també de fer funcionar doncs la societat, no? Quan encara, diem-ne, la societat no ha estat capaç de crear la manera de solucionar-ho tot allò, o de solucionar-ho o de millorar-ho constantment, no? És una mica el que has dit tu, Rosa. Diu, avui potser estem educats d'una manera que no era, ni molt menys era abans així, esclar, no. Era molt diferent. I aquesta manera d'educar-nos ens ha fet més febles. Vull dir, de seguida protestem, de seguida no estem
1: a
2: d'acord.
1: A la generació del cristal, no? De cristal, no? Que diuen? I tal,
2: això no ens beneficia com a conjunt social, no? I això també ho hem de saber tractar, no? Una mica és de quina manera embrutem les coses que tenen algun sentit. D'això, quan estàvem abans de venir aquí, hem parlat mitjançant el futbol, que hem parlat també de la manera que es pot embolicar determinada troca, però que hi ha una cosa que és el poder i hi ha una altra cosa que és l'eficàcia, no precisament del poder, que ho corromp tot, sinó que l'eficàcia des de la voluntarietat, no?
3: Estic molt d'acord amb el que acabes de dir, Jaume, que el poder ho corromp tot.
2: A veure, és que el poder és una cosa inherent a l'ésser humà, perquè ho fa, perquè ho utilitza, no? Moltes vegades per combatre l'altre, no? I llavors, doncs, això no és una bona recomanació. I amb la problemàtica mental que existeix aquest estigma, clar, ni pensar-hi, vull dir, això ens perjudica, però de punta a punta. Jo crec que és aquí on està. Llavors, si ara tenim muntat el que tenim muntat, hem millorat el que hem millorat des d'aquella època, hem trencat murs, hem fet simbòlicament moltes coses, no? I tot això ja ha tingut un avantatge, és clar, també han aparegut inconvenients.

0: inconvenients, que és el que parlava la Rosa, no? I aquests inconvenients, doncs, també els hem de saber combatre perquè no esdevinguin negatius amb tot el que positius serem capaços de crear, sí, que és sí. El que hem de tenir aquest convenciment, no? Uh-huh. Eh? Sí?
1: Sí.
2: Home, des del que has dit tu, clar, que hem evolucionat abans, que hi havia els electroxocs, les teràpies de les lobotomies...
0: Això també hi és, ara.
2: Sí, però que vull dir-te que abans era molt més freqüent. Abans ho solucionaven tot. Hi havia un psiquiatre als Estats Units que el que és l'esquizofrenia la tractava amb LSD, que llavors ja va parar. Però d'això, bueno, o la histèria de la teoria de la histèria de les dones de Freud, no? Vull dir, tot això ja ha passat una mica la història. Ara tenim més informació de lo que és la salut mental. Vale, queda un camí molt llarg per recórrer, però per lo menos la gent es consciència i ja no et veu com el raro de bueno,
0: del poble.
2: Mira, no, l'altre dia estàvem comentant amb una amiga que hi havia al poble, sempre hi havia el tonto del poble.
0: Bueno, el tonto és una cosa i això
2: no,
0: és una altra.
2: Però li deien, no, i el que hi havia al nostre poble, que li dèiem el tonto del poble, que sempre anava amb un mocador aquí, tenia una esquizofrenia molt greu no tractada.
0: Ja.
2: Saps? I jo me'n vaig enterar aquest any, aquest estiu, me'n vaig enterar que tenia aquesta problemàtica. Perquè m'ho va dir ella, diu, no, diu, es va morir ara fa poc perquè ell tenia esquizofrènia, va estar tractat i tal. Però clar, i aquest senyor era un senyor gran ja, i aleshores pues, no ho havien detectat, i era el tonto Pineda. Clar, no era tonto, tenia una problemàtica mental.
0: Diguem, doncs, que el que acaba de plantejar la Susana és allò de dir, vinga, jo vull ara ingressar, vull dir, mireu-me, sí, investigueu, clar. I a partir d'aquesta realitat, doncs, sabrem, hem de confiar en que trobaran una fórmula
1: no,
0: que...
1: No, confio, eh?
0: Exacte.
1: Confio.
0: Perquè hi ha una amiga nostra que ja ha estat així, això.
1: No, i que jo també he estat ingressada molts cops.
0: Exacte, malgrat els inconvenients. I a partir d'aquesta confiança, doncs, probablement arribarem a crear la professionalitat i tot el rotllo aquest. I des de la voluntariat farem altres coses, no? Estem a la mitja part, ja.
3: Ja a la mitja part?
0: No, ja estem.
1: La cançó?
0: Sí.
1: És Maluma i Shakira, Agua.
3: És millor vi, no?
2: Un poquito de alegria, una mica de vi.
3: Una mica més de vi i no tanta aigua.
0: Que estem en directe, amics, encara.
3: Sí, ja ho veig.
0: Doncs vinga, escoltem aquesta peça musical.

0: Doncs una de les coses que jo penso que és molt important en la vida és tenir aquesta confiança de que aconseguirem moltes de coses encara que semblin impossibles, malgrat el poder, malgrat el mal rotllo, malgrat les coses que s'han de superar i tot això. Jo sempre ho tinc molt clar. Això.
1: Però és el que has dit abans, també hi ha molta actitud en fer les coses, no? I jo crec que l'actitud és el principal, perquè et dona el motor per seguir, per insistir.
0: Exactament, el que ens acabava d'explicar ara la Susana.
2: Sí, però jo també vull dir que, aviam, la persona, tenim una... podem tenir la millor versió, de vegades estem al 30%, de vegades al 50%, de vegades al 100%, i és donar... Si estàs al 30, dona el 30. Si estàs al 50, però no pretenguis estar sempre al 100%, perquè són persones i de vegades, jo què sé...
0: Ens afecten moltes coses.
2: Jo fa 10 mesos vaig patir doncs, una situació que per mi va ser molt estressant. No va ser el mateix al principi que ara que ho explico, i doncs, bueno, quan perds una persona, doncs ens hem de permetre... que de vegades jo de vegades al principi pensava hòstia, plorar és ser feble, i després he pensat no, si tinc un dia que tinc ganes de plorar ploro. Vale? El que passa és que si veig que ploro cada dia
0: alguna cosa t'està passant que has de millorar.
1: Però totes les situacions aquestes que estàs parlant tu, i les ruptures de parella, qualsevol cosa, tot segueix el mateix procés que el dol.
2: Exacte.
1: Aleshores ho tens que anar gestionant com gestiones un dol, perquè és un dol, has perdut una persona. En aquest cas no se n'ha anat, però és un dol.
3: Però no hi és.
1: No hi és.
2: Clar, però com,
3: no la veus.
1: No.
2: Però com també està l'estigma, per exemple, amb els homes, de dir, és que un home fort no plora, és que un home no es pot permetre segons quines coses i tal...
1: Sí, però jo no és una mica antiguet, això, Mario.
3: Sí, no,
2: però jo penso que encara passa, eh?
1: Sí?
3: No. Jo penso que cada vegada hi ha més homes, més nois, sobretot la gent que és més jove,
2: clar,
3: que tenen una altra visió de les coses. O sigui,
2: clar, però, ara, per exemple, la gent de la meva edat, uns 24-25. No, la gent de la meva edat encara està una mica xapada a...
1: Sí, clar, per la generacional dels nostres pares.
2: I aleshores jo penso
3: ara,
2: que...
3: Ara, Mario, hi ha grups de masculinitat.
2: No sé què és això.
0: Sí,
3: igual, home, que hi ha grups de dones, no?, que comparteixen, que estan juntes, que s'expliquen les coses i això, doncs d'arrel, aquests grups de dones ha sortit als grups d'homes.
0: L'oposició.
3: I també...
2: Bueno, sembla perfecte.
3: No, però es comparteix. No.
2: Clar.
3: Es comparteix com, més.
1: Heu vist la sèrie aquesta de Machos Alfa que deconstruïen la masculinitat?
3: Sí, sí, que l'he
1: vist. Molt divertida.
3: Sí, sí, que l'he vist.
2: No, que és de cine o de...
1: No, és una sèrie del Netflix.
2: Sí, això,
3: sí, és divertida.
1: És espanyola.
3: Bastant burra, eh?
1: Sí, sí.
0: Bastant burra vol dir que de seriosa res, no?
1: Bueno, no.
3: Diuen que l'animalada.
1: Sí, diuen animalada. Després és que l'edat aquesta dels 50 anys, no?, que es troben a 40 i pico, 50, no, deconstrueixen la feminitat, que surt el Santi, el professor.
3: Santi Millán.
1: Sí, surt aquest, que és el professor de construir la masculinitat per no tindre tanta diferència sexista, no?, entre home i dona, que l'home també pot donar-li el biberon al nen. Bueno, està molt divertida, jo la recomano. És una xorrada, és allò passar ratos per no pensar, que a vegades també va bé no pensar.
3: També va molt bé.
0: Però nosaltres aquí no, eh? Aquí hem de pensar, oi?
1: Aquí hem de pensar una mica, sí.
2: En positiu, hem de pensar.
0: Això, en molt positiu. Molt bé, què ens deixem, per exemple? De quina manera podem arribar a aconseguir que la família sigui una persona que interpreti correctament què vol dir això d'un trastorn mental i no hagi de patir unes conseqüències enormes, no? Com es fa això? Per exemple, seria una manera... Jo no li explicava avui a la Rosa també, perquè ens hem vist a partir de les 3 de la tarda, que jo vaig conec, vaja, amb una persona que la dificultat era tan alta, la que tenia a casa seva, era la mare, el pare va desaparèixer, i llavors el xicot doncs plantejava uns trencaments de coses i tal, no? I que era molt, molt alta la dificultat, no? I llavors aquesta dona tenia com a costum, i ella ho explicava així en els grups, en aquells moments en qual els grups encara no estan com els d'ara, que després ho expliquem, sí. Doncs sí, després ho expliquem, i tant. Doncs explicava que ella, bueno, quan ella es posa així, senzillament agafava la porta i se n'anava, i al cap d'una hora o dues tornava i es trobava amb el que es trobava, vull dir que normalment un devessall de coses trencades i que, bueno, que allò calia reformar-ho, no? I això era habitual amb aquell matrimoni en l'època que estic parlant, d'això ja fa uns 20 i tants anys. Ara no en sento parlar tant d'això. És com si estéssim amb probablement amb defectes d'educació, però no amb aquest esverament. No sé, vosaltres que heu estat amb aquesta dificultat, heu estat ingressats o heu anat o heu estat atesos per professionals i heu trobat aquesta, vull dir, aquesta gran dificultat? Sí? No, ja ho paro, tranquils. D'acord? Doncs ja heu trobat amb això.
3: Aviam, jo és que Sant Joan de Déu, jo confio molt en ells. I jo fa més de 20 anys que em tracten amb ingressos i això.
0: Sí.
3: Havia arribat a tenir un mateix psiquiatre durant 20 anys. Ara s'ha jubilat aquest psiquiatre. Però sempre m'he sentit a gust i sempre m'he sentit cuidada i respectada.
0: No saps casos d'aquests ni...
3: Bueno, hi ha moltes versions, o sigui, jo m'hi sento així, però hi ha gent que no li parlis d'ingressar, perquè és com si diguessin el dimoni.
0: Exacte.
3: Sí, jo tinc amigues que també tenen trastorn mental i no els hi diguis d'ingressar, perquè diuen que no.
0: Però fins a arribar a una activitat tan dura i comprometre d'una manera molt clara la seva família i que s'espantin i que marxin i que tornin al cap i hagi passat el que hagi passat, doncs acceptar-ho com a normal?
3: No sé què dir-te, Jaume, amb això, però el tema està que s'ha d'acceptar, però no ho ha d'acceptar la persona sola que té un trastorn mental, ho ha d'acceptar la família també.
0: La família també.
3: A vegades es troba gent, jo he conegut gent que m'han dit, no, és que la meva mare no m'entén, o el meu pare no m'entén. I el problema no el tenen tant ells, sinó que el tenen més els familiars.
0: Sí, sí,
3: jo,
0: sí.
3: Jo això ho he viscut amb companys.
0: I quan això es viu des de l'entorn, encara les coses són més dificultoses, no? Perquè
3: sí.
0: Quan és un familiar, d'una manera o altra, hi ha unes arrels que tenen la virtut d'unificar, i en canvi, quan és de l'altra manera, no té per què unificar. Un té una família que és de conya i no cal patir massa amb això. Però sí, hem de saber. Jo crec que hem de saber
3: interpretar. I també confiar molt.
0: Sí.
3: S'ha de confiar.
1: És que també ara hi ha altres tipus de trastorns, que són els trastorns de personalitat desafiante, que poden portar aquestes coses més que a lo millor una bipolaritat o alguna cosa així, que ho tenen els joves, els més grans no.
0: Sí?
1: Sí, són trastorns de personalitat desafiant, i llavors pues, te desafien, si no fas el que ells volen pues, poden tirar les coses, no? El Gran Hermano, el programa aquell de Gran Hermano, eren xavals de trastorns de personalitat desafiant, sí.
3: Són agressius. Són agressius.
2: Qui? El Lloyas?
1: No, el Gran Hermano, el que feia el programa Gran Hermano... Que no,
2: pensava que em deies lo de Telecinco, el Gran Hermano.
1: No, no,
2: vale. De quin Gran Hermano parles?
1: El hermano mayor, això. Ah, es deia hermano mayor. El gran hermano, el que veia la meva mare.
2: Vale.
1: Hermano mayor.
0: Ah, això. No el tenies ben confós, eh?
1: L'he despistat.
3: Sí, sí, jo l'he vist també, l'hermano mayor.
1: I són trastorns de personalitat desafiant i no tenen ninguna trastorn així, no. Ni psicòtic ni res.
3: No coneixia, Rosa, que es digués així.
1: Sí.
3: Ho sabia.
1: Sí, sí.
2: I més o menys com es porta aquest tipus de trastorn?
1: Perquè
2: ha de ser molt desgastant, no?, per la família.
1: Clar, sí, sí. A veure, es desgasta molt a la família perquè ell mai sempre estarà en contra teu. Però és que això, jo ja crec que també és un problema educacional, mm-hmm. ¿vale? Com en el nen petit mai li dius que no, se convierte en un pequeño emperador. I amb gran ja té uns trastorns de personalitat desafiant, perquè mai li han dit que no, digue-li que no ara. Aleshores, és un trastorn, però no pot... Jo crec que no desenvolupa d'una malaltia concreta, sinó d'un tema educacional. Saps? Que també...
0: A veure, vull dir, de la manera que ho planteges, jo penso que és molt real, això, no? Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí, sí.
0: L'educació és bàsica precisament perquè no es produeixin doncs, aquests fenòmens tan durs,
1: aquests,
0: no?
1: Aquests trastorns nous, sí. Que han sortit, bueno, no, que abans sí. Era sota cavall i rei, mm-hmm. No? Perquè hi havia uns trastorns, unes enfermetats reals.
3: I també, Rosa, hi ha un tema actual... que són les drogues que també. Estan sortint. Mm. Estan sortint drogues molt perilloses.
1: Perilloses, no, sí, t'afecten neuronalment. Sí.
3: Fentanil, tot el que està venint d'Estats Units. Mm. I cada vegada són drogues més agressives, tant cerebralment com físicament.
1: Sí.
3: I això també s'ha de tindre cuidado, perquè...
0: I si afecta la física, lògicament, cerebralment...
1: destrueix
0: la teva capacitat de saber estar, no?, per dir-ho d'una manera. Jo penso, bueno, ja també hi ha les famoses, els famosos mals que diuen, que no me'n recordaré ara, potser, però que són persones que, bueno, que volen el mal dels altres, vull dir que no... Mm. I aquí, no fa uns quants anys ja, va haver-hi un psicòleg i va dir que aquí no hi ha solució, que ja no era una qüestió educacional. Bé, ja que ens hem posat en aquest terreny, mm. No? Sinó que hi havia persones que són, bueno, doncs dolentes, no?
3: La maldat.
0: Sí, sí, la maldat.
3: Ja,
1: com un psicòpata o...
0: Exacte, el psicòpata que no però... sortia. I llavors aquestes no intentin res perquè, vull dir, aquests van a la destructiva, no? Mm. Jo aquests sempre els he vist amb les organitzacions mafioses. Són precisament els obedients, no? Els que segueixen el líder, no? És curiós, perquè no són tampoc uns individus que actuen segons el seu criteri, no? O sigui, no, més aviat obeeixen a maldat d'altres, no? De l'afany de poder i tot això.
2: Ui, ahir vaig veure Scarface.
0: Ui.
1: Ah. Oh.
0: Això és del millor que s'ha fet en cinema, eh? Sobre aquest tema, eh? Mm-hmm, sí, sí. Mm-hmm. No, és molt bona i tant. I n'hi ha altres, evidentment. Bueno, jo penso que hem tocat tots els pals de la baralla, no?
1: Crec que sí.
0: Llavors, bueno, hem de saber treballar i bueno, com que la major part de trastorns mentals estan dins el que és el component familiar i atesos avui amb organitzacions que tenen, doncs, bastant de sentit, o sigui que són molt eficaces, no?, com deies tu, molt bé, i tens molta confiança, i hem de tenir molta confiança, perquè la confiança és la base de qualsevol tipus de maniobra que puguis fer, doncs automàticament anem cap endavant, sí?
1: Mm-hmm.
0: Molt bé.
2: Molt bé. També el saber escoltar, no? Jo, per exemple, amb el grup que portava, em vaig adonar compte, per exemple, va haver una vegada que una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el marit alcohòlic, que la va deixar, i ella netejant a hotels. I aleshores em deia que es volia suïcidar.
0: T'ho deia tu.
2: Sí, i clar, el panorama era... però em va dir que no ho feia pels seus fills. Però realment tirava endavant amb un panorama que jo pensava, mare meva, jo què li puc dir amb aquesta... L'únic que tinc és que puc aprendre d'ella. I l'únic que puc fer per ella és escoltar-la. I dir-li que cada vegada que em necessiti, em trobarà allà cada vegada que vulgui parlar.
0: No parlar del que vulgui.
2: Vale? Mm. Però jo no feia més que escoltar. Mm. I si necessitava un referent d'algun número de telèfon o anar a algun lloc i tal, allò sí que ho sabia i li deia, no? Però aquella persona es trobava molt arropada amb el grup, amb la persona, perquè l'estaven escoltant.
0: Mm-hmm.
2: I penso que en aquest aspecte és important no saber tant o dir o fer... Sí que el que tu has dit de l'educació és molt important, de valors, del que tenen que fer, de quins són els límits i de més, i com a teràpia, moltes vegades, perquè no ho sabem tot, de vegades es saber escoltar, vale, aquella persona. A mi, quan em passa, us puc explicar el que em passa, però no espero la solució perquè igual no la sabeu. Però el bo que teniu és que esteu al meu costat i que jo em trobo recolzat. Aleshores, gràcies.
1: Per
2: començar, gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Que bonic, Mario.
2: No,
0: però,
2: Mario,
0: això. La veritat és que sí. No,
2: com anem?
0: Anem bé, perquè però tu tinc entès que has de marxar una mica més aviat avui.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs ha estat un detall molt important aquest senyor. L'escolta activa i, en definitiva, doncs, buscar... Són aquestes fórmules tan elementals que jo penso que està dins el component humà, no? Que en el moment que les posem en pràctica, doncs tenen la seva gran eficàcia. Mm-hmm. Això ho tinc molt clar, evidentment. I, bueno, i com que se n'aprèn, doncs acabarem sent unes persones que tindrem la capacitat d'integrar dins el context social, doncs, a tots els que tinguin un trastorn mental.
2: Mm-hmm.
0: Aquesta seria la gràcia, no?
2: I tant.
0: Molt bé. Bueno, doncs, arribat en aquest punt que gairebé ja podem posar la música...
3: Sí, sí.
0: Doncs, convidar-vos a que ens aneu seguint doncs, en aquest espai que nosaltres anirem fent debats dels que hem fet avui, precisament perquè vostès que puguin tenir algun dubte sobre l'eficàcia de tractar les problemàtiques mentals i que esdevinguin persones que tinguin doncs, una manera de funcionar dins el context social en què vivim tots plegats, doncs la veritat nosaltres mirarem de treure-les de sobre i del davant, no? Precisament perquè això pugui ser una possibilitat factible i realitzable, no? I com tu, a veure el dilluns què et diuen.
3: Aviam.
0: I si no, doncs torna, i anem allà,
3: i seguirem,
0: això,
3: i seguirem,
0: i vindrem aquí, i
1: realitzarem. I lluitarem.
3: Lluitarem.
1: La vida és una lluita.
3: Fins al final.
0: Sí. Tenim una cançó ben maca, oi, també?
3: Tenim una cançó d'un grup que va sorgir del Covid.
0: Del Covid?
3: Sí, feien cançons al seu...
0: Que cantava als balcons,
3: potser. Que cantava als balcons, aquests són.
0: Mira que bé.
3: El Stay Homes.
0: Ah, mira, doncs està molt bé. I?
3: I això, la cançó és al revés, és...
0: Sí, com es diu? Ara ens ho dirà,
3: Del revés.
0: Del revés, mira. Evidentment, aquella va ser una època dura,
1: Molt dura,
0: com
1: la
0: vas viure, tu, Rosa?
1: A veure, jo dintre el que cap amb sort, perquè tenia la meva terrassa i tal, i no vaig tindre que estar molt tancada. A més, el que diu que la importància de la comunicació, doncs ja tinc un grup de noies, no?, que feien de suport, i cada dia ens connectàvem, i cada dia una... feia una recepta perquè les altres aprenguessin. Aleshores, doncs, passaves el matí així. Sí, i després vaig fer per teràpies gratuïtes per qui ho necessités.
0: Ja,
3: molt bé.
1: Per telèfon.
0: Per telèfon, evidentment.
1: Sí, clar.
0: Evidentment. Molt bé, doncs, amics, us deixem amb aquesta cançó tan meravellosa que ha triat la nostra amiga Susana i fins a la propera.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Jaume.
0: Gràcies.

0: revés.
1: El revés.
0: Hay que aplaudir a los médicos.
2: Al testeo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jauri Guizar.
3: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que volia cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a l'AP-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra obert al món. Estàveu escoltant la cançó Incertesa, incertidumbre, no? Un dels temes que avui parlarem, la incertesa i la serenitat, no? I avui tenim els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Molt bé, molt bé. Sempre és un tema de molta màxima actualitat avui dia. Perquè tots els temes ara són com començament de quelcom nou. I aquesta inseguretat avui tothom la té. I això va molt bé perquè això desperta noves situacions de solucions als problemes.
0: Molt bé. També tenim aquí el Xavier i Sant, eh? Perquè sí. Tenim dos Xavis aquí. El Sant primer, què tal, sí, i Sant, com estem?
2: Bé, he tornat a l'escola, m'ho passo bé. El que passa és que tinc una notícia trista i he descobert que era el profe que tinc que donar la classe. Llavors dic, no, jo prefereixo seguir com a alumne, però bueno, dono la classe. Però ben tornat.
0: Molt bé, i també tenim a l'altre Xavier Umpierres, l'altre professor que feia temps que no veiem per aquí. Què tal, Xavier, com estem?
3: Bé, hi ha moltes mogudes i per això he estat sense venir.
0: Sí.
3: Però bueno...
0: Sempre molt, molt actiu, no?
3: Hi ha incertesa exterior i interior, no?
0: Sí, això sí. Sí. D'això en parlarem ara també. I avui no podia faltar el nostre gran amic i professor també, Mariano Arnal, no? Que feia molt de temps que no el veiem. Bueno, molt de temps abans de l'estiu, no?
4: Tot l'estiu.
0: Què tal, Mariano, com estem?
4: Hombre, jo encantado de la vida per variar, però, sí...
0: Te vas a mirar el micro, però ja se l'escolta, ja té una veu...
1: Sí, té veu molt bona veu.
4: Sí. Yo prefiero moverme en la certeza, y prefiero tener certezas. Lo único que no tengo cierto todavía es cuando me voy a morir, pero ya también lo sabré antes de morirme. Y mientras tanto, prefiero tener certezas aunque no sean seguras del todo, es decir, aunque no sean auténticas, verdaderas y tal, es igual. Prefiero vivir en el engaño, semi-engaño, me lo he creído, pero pues no sé dónde estoy, Te dicen, pero estabas engañado. Mala suerte, pero estoy en algún sitio. Porque claro, eso de estar siempre bailando, que dices, no sabes por dónde te van a disparar. Si por la cara, por la espalda, por... Prefiero ir con certezas. Entonces, cuando yo voy viendo, por ejemplo, mi fuente de información es YouTube... Cuando veo, por ejemplo, hoy mismo que riesgo nuclear, déjalo. Si es, ya me avisarán el día que tiren una bomba atómica, ya me lo contarán. Pero sí. Mientras tanto no voy a sufrir por ello.
0: Però vosaltres creieu que vivim amb la incertesa o ens volen fer creure que hem de tindre aquesta incertesa constant?
5: Bé, no, jo penso que és que la societat degenera perquè no té uns dirigents que sàpiguen per on va l'assumpte ni que siguin responsables, O sigui que, de fet, estem bastant perduts, Pérez Reverte no fa massa va declarar allò que emocionant veure ser testimoni de la caiguda d'Occident.
0: Carai.
5: Diu, tinc 74 anys, però no sé quan viuré, però segurament suposa que ho veurà, no?
0: Sí.
5: O sigui que, de fet...
0: Estem en caiguda.
5: O sigui, els nostres dirigents estan d'acord amb la nostra extinció, perquè no tenim natalitat suficient, i ells... ni tan sols han investigat per què va caure a partir de l'any 76, no? Fa 50 anys.
0: Sí.
5: No han investigat res, no tenen cap plan.
0: Per un cantó cau, no? Però per un altre també va creixent com a país, va pujar la població, hi han fills d'emigrants que van naixent també.
5: La població puja per dues raons. Sí. Una és que s'allarga l'esperança de vida. Això, gent que amb l'esperança de vida d'abans ja s'hagués mort, encara no ens hem mort, no? I després per la immigració, Però perquè neixin gent autòctona, no? O sigui que, de fet han provocat l'extinció del seu propi poble i, a més, no els preocupa, sembla que no els preocupa.
0: Bueno, aquí hi ha l'amic Xavi que...
6: Sí, no, que parles de la incertesa i la certesa, que a vegades són estris amb els que juga la societat, m'explico. Tenim coses incertes, la salut és una incertesa, els diners són una incertesa, aleshores què fan els dirigents? Tu vols una certesa? treballa, accepta les normes de la nostra societat i farem que disminueixi la teva incertesa. O, per exemple, amb el tema dels fills, els catalans, si veiem incertesa, no tenim fills. Diem no, no, perquè no ho veig clar. Determinada gent no es pot generalitzar, però segons quins països és al revés. Jo tinc la certesa que tinc molts fills i després, si hi ha incertesa, ja m'ho trobaré, no? Llavors, els mecanismes, jo ho he vist a nivell d'alumnat, funcionen al revés. Nosaltres no ens tirem a la piscina si no n'estem segurs, i hi ha qui es tira a la piscina i després pregunta si hi ha aigua. Llavors, la certesa i la incertesa són mecanismes que funcionen diferents segons la cultura de la gent. Però, si vols certesa, els dirigents et diuen que has d'acceptar les normes del joc.
7: Pero claro, fíjate la opción que planteabas. Dices, los catalanes, como estamos en la incertidumbre, pues no tenemos hijos. Ya, pero oye, sigue. Entonces, como no tienes hijos y vas a buscar quien te pague la pensión un día u otro, de una manera u otra, entonces, claro, estos que te tienen que pagar la pensión, esos van a ser un poco más complicados que tus hijos, ¿eh? Y además vas a vivir con ellos de una manera más difícil. Eso te lo tendrías que plantear, porque claro, eso es cierto, ciertísimo, que vas a tener un entorno más difícil que el entorno que te creas con tus hijos. Es decir, pretender todas seguridades, ojo, tú, el que tiene un hijo ya sabe que juega la lotería, ¿eh? Bueno, y ya sabes que normalmente te saldrá bien. Vale, de acuerdo, pero es que te puede salir mal, claro,
8: sí.
7: Cada vez hay más riesgos, pero claro, no por la inseguridad no dar ningún paso, que eso es tremendo,
1: sí,
7: ¿eh?
1: Sí, pero por ejemplo, yo ayer otro día fui a un bautizo y la criatura era una niña que tenía 8 meses, miraba todo con unos ojos abiertos y expresivos. Perdón.
6: Sí. Sí, bueno, clar, bueno. Els ulls dels nens no distingeixen de certesa i incertesa. Només entenen d'il·lusió. O sigui, les pors potser es van augmentant conforme ens anem fent grans.
1: Però vull dir,
6: un nen de què té por?
1: Però de 8 mesos, que et vagi mirant i jo i a posar-li l'aigua i tot l'ambient de la família, havia una vida meravellosa. Però això, la teoria, jo estic d'acord amb la teoria, no amb la realitat. Que la gent viu de concepte, i aquest és el problema. Abans no havia tants problemes perquè no havia ni conceptes ni idees. És a dir, que jo crec que el problema no és que hi hagi problemes, perquè tothom que viu amb temps limitat té que tindre problemes per poder créixer. No podem créixer sense cap problema. Seria una persona que tindria que anar a un manicomi.
7: Ya, pero mira, nosotros hemos vivido, qué sé yo, hasta los años 50, 60, hemos vivido en un cimiento de certezas, yo diría que prácticamente absolutas, es decir, las ideas tronco, las ideas básicas, la religión, todo el mundo sabía dónde estaba. Ahora, en este momento, todo el mundo está perdidísimo.
1: No, no, no, por favor, esto no lo veo yo así. Porque yo, toda la gente que trato, tienen un interés y una inquietud. Hoy mismo me ha llamado un joven, digo, ¿qué años tiene? Me lo ha comunicado otro. Dice, tiene 23 años y quiere descubrir más el misterio del cristianismo y ver si esta persona es una cosa, una novedad. Es poco esto. Claro. Porque como somos tanta gente, hasta convendría una guerra, porque si no, no cabemos, oye.
6: Ostres, fa gràcia que ho digui això un mestre jesuïta, no? Però que diries que a vegades tenim certa, tots, tendència a generalitzar, no? Que hi ha comportaments,
1: sí.
6: I els diem, els nois són això, els nois són allò.
7: Claro.
6: Tan visibles són els comportaments dels que tu has parlat com els que ha parlat ell. Vull dir, són comportaments diferents, però tots tenim l'acostum de, els nois fan això, els nois fan allò. No, hi ha de tot, hi ha de tot.
7: Sí. Es que el problema es que hemos tenido certezas y en este momento, le preguntas a uno algo tan simple, oye, ¿qué es un hombre? ¿Eh? Bueno, oye, no, depende, claro. Jotú, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y eso no es discutible. Sí, hombre, por favor, que esto no puedes estar nunca seguro.
1: Pero esto es esto es cosas de la naturaleza, no es de conceptos.
4: De las fuera naturaleza.
1: No, porque oye, también hay leones y leonas. Es claro. Decir, pero esto, al ser humano, al pensar, crea el problema. No es la realidad, sino lo que uno piensa o cree.
4: Claro.
1: Hemos visto estos dos jóvenes esperando que viniese nuestro amigo,
4: sí.
1: y había ya altos y yo les he hablado un poco
4: y cuando y
1: he hablado
4: un
1: poco en inglés, han quedado sorprendidos.
6: Sí, per situar una mica la gent, eren gent d'Iglesia de Jesús, i eren, sí, crec, dos anglesos, llavors com que...
1: No, nord-americans.
6: Llavors com que has vingut una mica més tard avui, llavors ens ha vingut a buscar Jesús, no? Perquè llavors ha vingut la Iglesia de Jesús i l'Enric ha fet el seu bueno, el que fan aquest domini de l'anglès que gairebé supera els autòctons.
1: No, és que quan jo he estat al temple màxim dels Borbons, vaig anar, sí, a veure-ho.
0: Sí?
1: Sí. I per això m'ha fet gràcia veure'ls aquí. I tenen una capella al costat de l'estació.
0: Sí, allà al costat, sí.
1: Ah, exacte. Sí, i els altres, sí, estaven molt oberts en comunicació i en parlar. I quan han sentit una mica d'inglès, perquè és un barri que ningú parla gaire anglès allà, i aleshores s'han quedat com sobtats, i els hi he ensenyat com es parla el català i el castellà. I hem rigut una mica. És a dir... que depèn de la... No és la realitat, és el que cadascú té amb la seva al cap. Clar. Tu ets jove o ets gran?
4: No, jo soc gran.
1: No.
4: Encara bastant jove.
1: Ara ja no es diu viejo, se'n diu mayores. Ara la paraula és aquesta.
4: Està bé.
0: Sí. Una mica de música i tornem amb aquesta incertesa de lo que acabem de començar, eh? Vinga.

Bueno, pues avui parlem de la incertesa i la serenitat, eh? Encara anem per la incertesa, eh? Perquè això de la incertesa, la incertidumbre, no?

0: més que maduració no és... va evolucionant.
1: Exacte. No? I amb aquesta mesura que anem evolucionant, això vol dir que per lo menos, i molts que practiquen la meditació o són persones que diu que ja controlen els nervis, diuen, bueno, això és un teatre, la vida és un teatre, no? I bueno, jo faig un paper, però en el fons jo estic tranquil. Ante yo caliente y ríase la gente, ¿no? Algo así, ¿no?
2: Sí, pero mira, gran factor de incertidumbre lo que ibas nombrando. Sans, una sociedad de mestizaje. Ya, pero sí, es que la historia ha cambiado siempre, no por las invasiones, por ejemplo, que es lo que tenemos ahora en Ceuta, sino por las migraciones. Entonces, claro, cuando la masa migrante es mayor que la que está en el territorio, te revuelve todo lo que había, te ha cambiado todo, y entonces entras en un factor de incertidumbre tremendo. Claro, si son la mayoría que se mantienen, la mayoría, y entra una minoría, entonces ya sabes dónde estás, ya sabes qué será, porque es lo que estaba siendo, lo que era. Pero claro, estamos yendo justamente toda Europa, y yo diría que todo el mundo, pero vamos, sobre todo el primer mundo, estamos en una línea de gran incertidumbre, porque la primera certidumbre que tiene toda sociedad es que si te reproduces, la cosa estará en el orden que tienes tú fijado y tal, y todo se mantiene, pero si no, vendrán de fuera, pero seguro vendrán de fuera por tus riquezas, vendrán a por ti, y entonces ahí cambiará. ¿Y cómo? Ni idea, según la fuerza que tengan. Y entonces, claro, esto es una incertidumbre absolutísima, ¿eh? Por ejemplo, en España, con un nivel de reproducción sumamente bajo y con un fomento de la inmigración explícitamente desde los poderes, claro, dices, ¿pero y dónde iremos? Pues es que ni idea. Y esto, claro, te crea una base de incertidumbre, pero incertidumbre respecto a riqueza, respecto a política, respecto a ideas, respecto a educación, respecto a todo. Incertidumbre total, claro.
1: Però bueno, a vegades tenim aquesta incertesa i descobrim a l'altre com a persona, com a ser humà, ens n'adonem que potser, oh, carai, no, pues, mira, estic aprenent una nova cultura, estic relacionant-me, l'estic acceptant, l'altre també m'accepta a mi, i hi ha una convivència. No?
2: Cuando son de uno en uno está muy bien, pero cuando son de 10 en 10... Y es que se meten en tu casa y que te dicen, explícame, hijo, tú, si no te van a escuchar siquiera.
3: No, a més, pensa que es parla molt de l'amor pels diferents, però no es parla del menyspreu cap a nosaltres mateixos. O sigui, nosaltres no tenim dret a les nostres pròpies lleis. O sigui, jo he estat professor i, clar, se va abolir la llibertat de càtedra, perquè des del moment que els poders públics no respecten les seves lleis, les constitucions, els drets humans, doncs els professors han de tenir la boca tancada i no ho poden dir. O sigui, estem en una societat extremadament perversa, eh? Perquè, a més, clar, resulta que la gent no reclama els seus drets. Per exemple, el dret a l'habitatge ara ha començat a sortir unes protestes, però aquestes protestes són una mica ambigües, no? Que sí, és car, que tal, però no denuncien, per exemple, el decret Boyer, que va acabar amb els contractes indefinits. Abans llogaves un pis per un quart de sou d'un obrer i tenies un contracte per tota la vida. Amb el decret Boyer van reduir aquest contracte a dos anys. Eh? Clar, quan la gent va començar a ser expulsada de casa, doncs la gent ja no va llogar, tots van hipotecar-se. I com que hi va haver molta demanda, van duplicar, pujar, i més que duplicar el preu en poc temps. Eh? I clar, això era il·legal, però en canvi la gent no va reclamar el seu dret.
0: I això
3: no va denunciar.
0: Però això ara com ho presentes, ara?
3: Ho presento com una societat que com si diguéssim, no se sap defensar, està contra ella mateixa. Són els poders públics que ens estan extingint. Són extincionistes. Per exemple, quan Jordi Pujol, en el 2006, va fer un congrés sobre el canvi demogràfic, eh? Doncs van vindre convidats gens de l'estranger, perquè aquí els, com si diguéssim, savis que tenim aquí, els demògrafs, són partidaris de

0: Bueno, pues aquí avui estem parlant de incertesa i serenitat, no? Ens hem anat cap al tema de la migració, de l'extinció humana, no? Incerteses que tenim, que teniu vosaltres, que tenim tots, no? Però, en el fons, carai, a la que tenim una mica de consciència, comencem a tindre una incertesa, no? La incertesa de la nostra vida, no? A on anirem a parar? Quina és la nostra missió a aquest món, no? Entre altres preguntes filosòfiques internes que en fem, no? Però aquesta incertesa no tothom la porta de la mateixa manera, no? Ni anem sempre a una incertesa, diguem, que acaba malament, no? Perquè si el món pensés des dels seus orígens de que tot és un caos al final, potser molta gent ja no tindria il·lusió per viure, no? I nosaltres estem encara contents, estem rient, no? I tenim una certa esperança, no? En el ser humà i en els altres. I si valorem lo de la migració, efectivament, la migració, sempre ha hagut migració, és algo natural en el ser humà. Tots volem viatjar, volem sortir, volem treballar fora o volem buscar-se la vida, és algo natural.
1: Jo crec que està
0: llavors, llavors, pues clar, la migració no és un problema.
1: Està content el que no estima el seu poble.
0: És part d'un procés inexorable.
1: De quin procés?
0: Pues el que viu la humanitat actualment. És igual que hi ha intel·ligència artificial avui dia. És imparable. És imparable perquè la tecnologia va per sobre de nosaltres moltes vegades, perquè nosaltres l'estem governant. Llavors arribem a un moment que, clar, ho mirem de certa manera com un caos, perquè quan no hi havia ferrocarril, va començar a sortir la màquina de vapor, quan feia soroll i la gent no coneixia, s'espantava, no? O quan veien les primeres motos o vehicles, carai, què és això? Algo diabòlic. No. És part d'un procés, no? Llavors, potser si som una mica més oberts i no tindrem tanta incertesa, no? Els que sou mestres del col·legi, ho veieu. Sí. Com veieu aquesta joventut comparat amb el que eren nosaltres de joves?
2: És que, a veure, jo, per exemple, avui que estava fent classe, doncs jo veig unes cares amb il·lusió i, a veure, que hi ha moments de tot. I, per exemple, jo què sé, jo treballo a vegades amb un perfil d'alumnat, que és aquella persona que ve, suposem, de Sud-amèrica, que ve aquí perquè no té res més i que, a més, algunes d'aquestes persones tenen estudis universitaris que després aquí no els hi convaliden. Que dius, home, hauríem d'intentar fer alguna cosa perquè almenys es convalidés una part i almenys estiguessin aquí un o dos anys. Jo què sé, si tu has fet biologia, doncs mira, vale, dos anys i ho tindràs convalidat. Llavors tu has fet un esforç i no tens res, perquè has hagut de marxar del teu país i aquells estudis els tens que tornar a començar de zero. Llavors aquesta persona ve aquí, es troba sense res, acaba cuidant una persona, acaben cuidant gent gran moltes vegades, els agrada el tema, estudien auxiliar d'infermeria, després acaben fent d'infermeria i acaben integrats aquí absolutament i donant gràcies, no? Sí, sí. Però són situacions molt complicades, vull dir, és que estem parlant de crisis d'idees, de crisis existencials, vull dir, estàvem parlant de protegir la família, clar que la família s'ha de protegir, creure-hi, però a vegades, en alguns casos, es fa un discurs de per protegir la teva família has d'anar en contra d'aquest o de l'altre. I aquest discurs és molt perillós i està fent que augmenti la tendència d'extrema dreta. L'extrema dreta, crec jo, es vota a vegades per ignorància i perquè sap manipular molt bé les idees a gent que no té els coneixements. Jo dic, vota qui vulguis, però vota amb informació. No sé, està sent complicat, molt complicat.
3: Un parèntesi.
0: Sí, endavant.
3: La extrema derecha suele aparecer cuando la extrema izquierda ya no tiene más extremo a dónde ir. Ya ha llegado al fondo de lo suyo y entonces dices, por aquí no, y entonces sale otro. Es decir, solemos demonizar la extrema derecha, nunca la extrema izquierda, nunca, ¿eh? Es decir, la extrema...
1: Home, Stalin també era bastant, home...
3: Pero el discurso sobre la extrema derecha es el discurso sobre la extrema derecha y en cambio no existe un discurso paralelo sobre la extrema izquierda y se llega a la extrema izquierda a la extrema derecha porque por la extrema izquierda se ha llegado tan lejos como se podía llegar y claro, la gente ya se harta y dices, vale, hasta ahí. Bueno,
1: no crec que sigui un problema d'esquerres. Simplement hi ha gent que es comença a adonar de que els actuals dirigents, els actuals poders públics estan destruint el seu propi poble. I si tenen una mínima d'estima pel seu poble, doncs voten el que sigui que pugui, en certa manera, ser el contrari del que hi ha. I per això la gent vota el que es diu extrema dreta, com un vot de salvació, perquè els altres són uns supercabrons. De fet, són uns delinqüents, perquè no respecten les seves pròpies lleis. Està clar? Vull dir, això està claríssim. I la ment està molt deteriorada, la ment dels dirigents i dels nostres intel·lectuals. Jo recordo en l'any 2016, si em permeteu, que aquest llibre Escum, Manifest per l'extermini de l'home, que proposa matar a tots els homes encobertament, etc., fomentar el narcotràfic, etc., doncs un escriptor, Xavier Cabús, doncs va voler fer una conferència en el cercle de Maragall, de Joan Maragall, que és de filòsofs, de professors de filosofia de la universitat, doncs denunciant l'entusiasme que havia detectat per aquest llibre, no? Però només començar la conferència ja el van interrompre, perquè un senyor de primera fila, un home gran, va dir: però si som nosaltres els que matem dones. I tots autoacusant-se de matar dones. I total, que es va acabar tot el temps sense que pogués donar la conferència. O sigui, com un conferencial que amb uns universitaris els hi vol explicar l'entusiasme per un llibre que és un delicte, perquè fomentar l'assassinat és un delicte, no el deixen parlar i són els mateixos, com si diguéssim, amenaçats pel llibre. O sigui, és que és una cosa que de ser enemics d'ells mateixos, que és increïble. És increïble que arribin a aquest extrem.
3: Sí. De todos modos, hago una puntualización. Solemos quejarnos de los dirigentes, pero da la rara casualidad, la rarísima casualidad de que los elegimos nosotros.
1: Sí, sí.
3: Y además, con muchísimos ensayos. Es decir, que no, hombre, te han pillado ahí distraído. No, no. Pero si cada cuatro años, que va cada cuatro años, cada dos, o cada año y medio, vas a las urnas y tal, ojo tú, te tienes que dar cuenta de si te engañan, si no te engañan y tal.
1: Bueno.
3: Pero claro, cuando finalmente haces la síntesis, dices, oye, la síntesis es la sociedad que tenemos, ¿eh?
1: Claro, por eso la gente vota a la extrema dreta.
3: Se parecen muchísimo a nosotros.
1: Sí.
3: Muchísimo.
1: Sí, per no votar lo de sempre, que ens estan aniquilant. Sí, és que
0: però
1: aquí, això és claríssim.
0: El que no acabo d'entendre, qui t'aniquila?
1: Els nostres dirigents, perquè, per exemple, no et sembla una putada si abans teníem uns contractes de lloguer per tota la vida que els reduïssin a dos anys, no et sembla una putada? I això és contra la Constitució, perquè la Constitució diu textualment que els poders públics legislaran per evitar l'especulació. I van fer tot el contrari.
0: Però si li han votat...
1: Però com és que ningú... Ni l'Església, per exemple, l'Església no va denunciar la hipocresia dels poders públics que diuen que han de respectar uns drets i no els respecten. L'Església no ho vol denunciar, això. Amb el servei obligatori també va passar igual. Era inconstitucional. Quan nosaltres ho vam dir en unes reunions del seminari...
0: Però això que ho veus tan clar, tu, això que ho veus tan clar com solució...
1: Claríssim! O sigui, són uns hipòcrites, perquè els fariseus queden
3: redomados.
1: Com uns sants. Sí, queden com uns sants, els fariseus, al seu costat.
0: Però és
1: perquè,
0: gent que
1: et perquè, fa... Clar, si dius, no es pot discriminar per raó de sexe. Ara bé, els tios a fer la mili i les noies res. I hi ha llibertat d'expressió, però d'això no has de dir res. Vull dir, per favor.
0: O sigui, però qui ho diu? Tens un document, això?
1: Com un document? Necessites un document? Clar, com vas enterar sí. que hi havia un servei, una mili que només obligaven els nois? Sí, no et vas enterar?
0: Això va ser una època.
1: Bueno, una època, però una època on la Constitució prohibia qualsevol discriminació per raó de sexe.
0: Però...
1: No veus cap contradicció, tu?
4: No, no, jo el que no veig, si tu vas votar aquells que van guanyar... Pues...
1: No, no, jo no vaig votar la Constitució, perquè veia que no la volien complir. Que estava claríssim.
4: Si no vas votar, tens
1: dret a queixar-te. Però si era clar que no respectaven la Constitució, per què ningú ho va denunciar? Però... Sobretot l'Església. Per què l'Església no ho va denunciar
4: si l'Església
1: està contra l'hipocresia?
4: No, no té que entrar...
1: No està contra l'hipocresia, està a favor de l'hipocresia. És que és això, aviam.
4: No, tot aviam, això que tu aviam, dius... Mira, quan tu poses força, vol dir que no hi ha veritat d'acord, hi ha veritat de conceptes.
1: No, aviam. Sembla que no tens ni la més mínima idea del que és la veritat. Entesos?
4: Sí.
1: Claríssim. És claríssim, perquè, clar, hi ha una llei, la Constitució, que diu prohibit discriminar per raó de sexe. El mateix estat que jura respectar la Constitució... doncs no la respecta, i per exemple en el cas de l'habitatge, però també en el cas de l'Emili, i és super clar. Ara bé, què passa? L'Església no ho vol denunciar, no només no ho vol denunciar, que si nosaltres anem a un seminari que parlen de que ens hem de dedicar a la política i tot això, que ho va fer allí al seminari, doncs ens van expulsar per dir que l'Emili no era constitucional, perquè l'Emili aquesta inconstitucional va durar des del 78, que es va aprovar la Constitució, fins al 2001, que la van treure. I en tot aquest temps, ni després, la gent no es va assabentar que hi havia una contradicció. I amb lo de l'habitatge tampoc.
4: Però perquè... per què no la gent no es va...
1: No, aviam, si hi ha unes lleis, si les has de complir, sobretot si tu les fas. Perquè si les fa una altra, doncs pot ser que no estiguis d'acord, però si les fas tu mateix, no? I això, és que... No entenem...
4: Si tens la veritat, per què no surt la veritat? Si tens, creus que tens la veritat, per què no surt la veritat?
1: Que no surt. Bueno, perquè tothom és més hipòcrit que els fariseus. Els fariseus eren uns hipòcrites. Jesús ho va denunciar i el van crucificar, val? Doncs ara no ens crucifiquen, però no ens fan ni puto cas, no? Entesos?
2: No, és que a mi em fa gràcia perquè avui és el primer dia que veig que estic en manera de debat, no? Jo sempre que he vingut aquí hi ha hagut una entrevista i tal, llavors dic, ara ja puc presentar el meu currículum al 33, no? Perquè estic participant d'un debat, no?
0: Sí, sí.
1: Clar, no? És que és així. O sigui, aviam, estem en una societat, com si diguéssim, dement.
4: La veritat no es pot imposar.
1: No, aviam, no és que no es pugui imposar.
0: Que hi ha moltes veritats.
1: No caldria que imposés la veritat, simplement que denunciés la mentida o la hipocresia.
4: Falta informació. És que no pots parlar així en general.
1: Jesús no tenia uns guàrdies que imposessin la veritat.
4: Per això...
1: Denunciava la hipocresia.
4: No.
1: Els altres li van imposar el silenci.
4: Però parlava amb un llenguatge que la gent l'entenia. No parlava amb el llenguatge polític dels fariseus. Jesús no va parlar amb el llenguatge dels fariseus.
1: No va parlar malament dels fariseus? Vols dir hipòcrites?
4: No, va parlar amb fets reals de la vida.
1: No sé.
4: Quan la veritat s'ha format... Quan la veritat...
1: Però has llegit l'Evangeli una vegada.
2: Home, jo crec que unes quantes haurà fet, eh?
4: Però tu, si tu tens tanta raó, per què no funciona? És el que m'acabo d'entendre. Si tens tanta veritat, en canvi, tornes agressiu i assassí, doncs això no pot ser.
1: No, bueno, aviam, els que són assassins són els que els governen.
4: No, però tu imposes amb la veu.
1: Bueno, pues és que és així. És que
4: no, així no és. La veritat és... És de comunicació.
1: Ah, no respecten els drets que han jurat, no els respecten. Sí.
0: A veure, Mariano, que m'ha una mica de pebre aquí.
3: Sí. Bueno.
2: Tu que ets d'aigua de mar, una mica de sal.
3: Sí, no? Home, sí. Primero de todo, claro, las palabras nos pueden, se nos imponen. Y entonces, claro, a Jesús le preguntaron, ¿qué es la verdad? ¿Y qué hizo? No contestó. Bien, claro, porque ¿qué es la verdad? Fijaos qué curioso. En griego, la verdad es una palabra negativa. Es igual que átomo no se parte. Aletheia, a lanzano, no oculto, sí. No engaño.
1: Sí.
3: Es decir, la verdad en griego... Es una virtud subjetiva. Claro, y yo para vivir me conformo con saber que el que me está hablando no me engaña, no tiene intención de presentarme medias verdades o medias mentiras. Yo me da tranquilidad, me da sosiego saber que estoy dialogando, hablando, intercambiando con una persona que sé que no me engaña. Ojo, tú, no pido más. Yo no pido saber la verdad de las cosas, la verdad del átomo. ¿Y eso qué será? Ni idea. Ni idea, ni lo pretendo, ni la verdad del universo, ni la verdad del mundo, ni la verdad de las religiones. No, no, no, no lo pretendo. Me conformo con que quien me transmite algo sepa, tenga yo la certeza, y además me la he creado subjetivamente, pero yo tenga la certeza de que no me engaña. Con eso yo ando la mar de bien y tranquilo. Ya no, no necesito desconfiar de nadie, ni tampoco pretender acceder a la verdad. Claro, es que hemos mitificado la verdad como si pudiéramos alcanzarla. Que no, la verdad objetiva, no. Conformémonos con ser veraces. Es decir, conformémonos con no intentar engañar a nadie. Que eso es ya cultivar una gran virtud y hacer el mundo mucho más hermoso, mucho más transitable. Hasta ahí llegamos bien. Y entonces, vale, yo cuando me preguntan qué es la verdad, digo... Bueno, como Jesús...
1: Pero no sé. De verdades i de mentires.
3: Claro.
2: Estem aquí obrint molts melons, moltíssims, vull dir, estem fent la fruiteria sencera.
3: Sí.
2: I no sé, jo per dir algun, sí que és cert que hi ha aquesta extrema esquerra, que per exemple Sílvia Orriols està recollint aquesta extrema esquerra.
3: Sí, senyor.
2: I jo no estic d'acord amb la seva manera de fer, però dintre d'aquest món està sent llesta. Està recollint el que recollirà.
3: I el que recollirà.
2: I jo, per exemple, amb el meu tema de professor, sempre dic que hi va haver dos extrems que van votar a favor de treure el sistema d'oposicions que fa que un professor pugui tenir plaça fixa, que van ser Vox i la CUP. No tenen res a veure, però en aquest cas els dos extrems es van posar d'acord. I el tema de veritat, jo què sé, jo si et dic que tu tens el sucre a 200... t'hauria de dir que ets diabètic, i això és una veritat. Ara, les altres veritats a vegades és la teva veritat, i llavors aquest país es lluita per la teva veritat, i la veritat qui la té? Qui no la té?
3: És que no és cert que siguis diabètic que són més objectives perquè tens el sucre a 200, perquè tu pots tenir un metabolisme que suporta perfectíssimament el sucre a 200, amb el qual tu no ets diabètic.
2: Vale, jo et dic el que diuen els llibres.
3: Tu ets dic declarat, tan enredat.
2: Jo he de fer cas als llibres i a la gent de la ciència. Si faig el teu argument i ho poso els exàmens amb...
3: Però això és l'objectiu, eh?
2: Bueno, jo l'únic que veig és que a vegades les veritats, cadascú creu que té la seva veritat i el ser humà porta anys de guerres i de lluites perquè tothom vol la seva veritat i no canviem, o no canvien alguns. I les revolucions han de sortir de dins, del poble, sí, de la gent, dels joves.
1: No, però hi ha èpoques que són... El que està passant ara de substitució de població... En tota la història no ha passat mai, perquè els romans van venir aquí i eren una minoria comparat amb la població autòctona. Després van venir els visigots i també eren una minoria, 100.000 enfront de diversos milions. Després van venir els àrabs i també eren una minoria.
2: Sí.
1: Però ara ja no. Ara, que... vull dir, ja s'ha arribat a un col·lapse.
2: Tu pots tenir les teves idees, però fer servir la població com una arma d'un poble contra un altre, des del meu punt de vista, el tema de Marroc, de els llancem tota la gent per els objectius que tinguin, jo això no ho entenc, no? O sigui, fer servir la gent, perquè a més hi ha gent que genera morts, i tampoc acabo d'entendre aquest tracte de favor del govern socialista cap a Marroc, que dic, què està passant? O sigui, hi ha coses que no sabem. O sigui, no ens entrarem de la missa a la meitat. Jo, per exemple, jo aquí puc dir a qui votaré, perquè no sé qui votar, perquè em sento decepcionat en general. I llavors, a dia d'avui, el meu vot és en blanc.
5: La majoria és en blanc, això. És en blanc. Avui dia no és tan clar.
1: Jo sí que entenc el tracte de favor. I el que està fent el Marroc és bastant una rèplica de la marxa verde contra els saharauis, no? Perquè Espanya volia donar independència als saharauis, i el Marroc s'hi va oposar i va enviar com un exèrcit desarmat de multituds i van ocupar i llavors van començar la guerra amb els saharauis, però Espanya es va retirar, no?
4: I per què no vas anar?
1: Eh?
4: I per què no vas anar allà a protestar?
5: Al front.
2: Per la igualtat que reclama.
1: Una cosa és defensar una veritat. No vull dir la veritat en abstracte, sinó una veritat en concret, no? Vull dir...
4: No, però la veritat no és tindre...
1: Si jo veig que el govern, l'Estat, no respecta els drets, per exemple, dels meus alumnes, jo procuro lluitar perquè els respectin, eh? Passa que evidentment estic en una societat que no entén lo dels drets. Ho entén un advocat, però els altres no, eh? No, perquè entre els meus companys qui ho entenia era un professor que també era advocat. Els altres no ho entenia.
0: Bueno, no marxeu perquè ara amb aquesta primera part de la incertesa m'hem quedat una mica tots
3: fora de joc.
0: Exacte. Així que ara tornarem a veure si amb la serenitat arribem a algun joc, eh? No marxeu i ara tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reclama que el decret del govern espanyol sobre l'habitatge inclogui 5 garanties: topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe a Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'estat. El de Madrid en 40 inscrits juntament amb el de l'Hospitalet són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis, que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Res de Cardedeu al Vallès Oriental i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la Tèxtil Rase ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal: donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
3: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots de totes les malalties perquè es puguin investigar.
2: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
1: I mantenint diversos apunts de trànsit, i és que hi ha aturades a la P23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona, i en altitud hi ha aturades a la P7 a Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona, i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: final sí que ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bueno, pues ara sí, ara entrem de cop a la serenitat, no? I avui amb la força del Mariano, que ens acompanya per almenys una vegada al mes, no? Que voldríem que vingués més vegades, però bueno, ja està bé, diu, eh? I bueno, hem de tenir la serenitat, no? Perquè amb la primera part hem estat aquí pràcticament amb una incertesa profunda, que no sortíem del caos, no? Però hem d'agafar serenitat, potser és la fórmula per suportar aquesta incertesa, diu, bueno. De més serenitat, com deia la cançó, no?
1: Era ayer, anteayer, sí. en Badalona, en la Rambla, dos chavales muy jóvenes, 20añeros máximo. Y me dicen, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Llevaban ahí un trípode y tal, y el móvil. Digo, pero que voy a recoger a la nieta al cole. No, un minuto, dos minutos, vale. Y entonces, claro, me dijeron,

0: estar ni constantemente preocupándonos ni constantemente enfadándonos por lo horrible que está ocurriendo, por lo mal que se están haciendo las cosas, porque se están haciendo mal. No, simplemente... Ah, y además, mirar de ir resolviendo esas cosas insignificantes, porque son totalmente insignificantes. Yo llego al colegio y la nieta me dice: Yayo, vamos a la Soler, a la chuchería, a la heladería. Ah, sí, claro. ¿Puedo estar más rato en el patio? Sí, claro, en la plaza. Sí, es decir, digo, mira, yo tengo un principio. Siempre que puedo decir que sí, es que sí. ¿Eh? Solamente diré que no cuando ya hay un riesgo, por ejemplo, qué sé yo, que ya has estado comiendo demasiados dulces, que ya tengo que irme porque tengo una obligación y no te puedo alargar la hora de... Pero si no, siempre es sí, por defecto es sí. Y das gusto a todo el que tienes alrededor, de principio sí. Con lo cual dices, oye, pero qué bien se vive así. Porque se vive de maravilla, ¿eh?
1: Yo bueno, cojo la palabra que has repetido muchas veces y en este artículo que tengo aquí lo insiste, que es tener serenidad.
0: Claro.
1: Es decir, cuando la cabeza te domina la idea y no tienes serenidad, no vale. Porque aquello ya es una cosa que uno hace, la serenidad. Pero para yo voy por el camino este y lo que ayudo a la gente es que se pongan sereno. Y esto se puede demostrar físicamente.
0: ¡Hombre!
1: Porque al momento que uno en su cerebro no admite el equilibrio, la serenidad, hay una alteración de todo el cuerpo.
0: Todo.
1: Y esto lo ponen... Bueno, a mí yo siempre encuentro mal... Es que, como tú has dicho, yo estoy todo... Por esto me gusta. Ahora llego a mi casa, abro un libro y del tema que tengo en la cabeza me aparece el tema. Digo, hombre, esto es una maravilla. Y hay mucho. O sea, este mismo libro, El Sagarra, porque él aquí no dice, no creo que lo diga, pero en un libro lo leí, su experiencia más profunda que nunca la comenta él.
2: Sí, tenim aquí el llibre del doctor Manel Sagarra, La humanitat en crisi, que sense voler és el tema que estem parlant avui, però també estem donant... Crec que és important donar missatges positius i com que jo el dijous veuré aquest Manel Sagarra, doncs aleshores li demanaré que em firmi el llibre i el convidaré a venir aquí a la ràdio.
1: Perfecte.
2: Sí, per favor. Sí, li diré que...
1: Però mira que me dice, no s'ha de buscar fora la solució, se té que tindre l'experiència dins. Si la tens en el cap... Botifarra catalana, perquè, escolta, el que s'ha de tindre és l'experiència. I això s'ha demostrat que si jo et dono un cop al braç fort, si un comença a observar, perquè tu no ets del cos, tu ets la consciència interior, i arriba un moment que desapareix. I això s'ha demostrat amb problemes mentals, psicològics, jo ho practico molt, això, i això funciona perquè et dona salut al propi cos. Quan el cos no té salut, no és que no tingui una enfermedad. No, l'enfermedad, sense donar-te en compte, però el dia, el sí, estàs regenerant vida, energia neuronal, física.
0: Sí, tant.
1: No de bon el que diu l'altre, botifarra, sinó s'ha de tirar l'experiència. Si no hi ha experiència d'un, per molts arguments que doni, per això no funciona.
2: Jo, bueno, ja ho sabeu que jo a vegades aquest programa agafo i amb la intel·ligència artificial el descarrego i es genera un power, un vídeo, un àudio. Tinc curiositat per quin serà el power que em farà d'aquest programa la intel·ligència artificial, no? I una altra cosa és... Sempre hem de ser...
3: El
2: Mariano, no? Sempre hem de ser positius, no? Aleshores, jo dic, no sé, portant-ho al meu camp, que és el de comparar i imaginar, som com un medicament. Tenim unes indicacions, unes reaccions adverses, unes contraindicacions. Estem aquí parlant a la ràdio gràcies a una tecnologia que no sabem com funciona, però que ens permet arribar a tothom. Tenim una salut que ens permet estar aquí parlant, que potser fa 50 anys no estaríem aquí. Tenim unes generacions que tenim esperança. Llavors, sempre hi ha una gota de llum. Jo que he vist la història interminable parla que encara que hi hagi foscor, només una gota de llum omple, no? I jo aquestes històries que jo visc i que em fa llibres, per mi són gotes de llum. Llavors, sí que hi ha coses bones. El món està complicadíssim, però sempre hi haurà algun lloc on agafar-se. Encara que en tinguis 90, no? El meu professor de ioga deia, què faries si diguessin que et queda un any en aquest món? Viure. Perquè no pots fer res més. Viure.
1: Podem saber el passat i analitzar-ho, com fa ell molt bé, però el futur no, ningú no sap el que passarà demà. És a dir, pots preveure, però pot vindre en coses i el procés es calcula un canvi mental d'ideologia o un canvi de conceptes, això porta quasi 30 anys per canviar una mica.
2: És que, recordem que estem a l'època d'Aquari, el que passa és que potser trobem a faltar líders, no? Persones que ens representin. Això. On està un canvi de l'època? On està tota aquella gent? Quin representa?
1: Vas pels barris de Barcelona i veus gent que són advocats, veus que van vestits així, però i la solució és que no depèn de la informació cerebral, depèn de l'experiència i canvi interior, que a vegades acaba en patiment, però aquell patiment pot durar una nova llum després d'un temps, però immediatament no es pot veure.
2: Darrere els problemes que tenim hi ha molts motius, no? Però jo m'imagino a vegades quan la gent es planteja si hi ha extraterrestres o no, dic, jo no sé si hi ha extraterrestres o no, però jo m'imagino algú que ens pogués veure des de fora de la Terra, diria, que idiotes són, que s'esbarallen per un paper, destrossen el planeta per un paper i nosaltres estarem aquí molt més evolucionats. És a dir, si l'evolució tecnològica no s'acompanya d'una evolució espiritual, estem condemnats a... Bueno, és un món, la Terra continuarà, el ser humà ja ho veurem.
0: Mira, esta misma mañana mi nieta de 9 años me hacía preguntas de cosmología, ¿eh? Decía la luna, la tierra y tal, y claro, ya digo, no, es que claro, en astronomía se mide en años luz. Digo, fíjate, el sol está a una distancia de la tierra de 8 minutos luz, es decir, la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, resulta que se ha de tirar 8 minutos para llegar del sol aquí. Digo, y la bueno, y decía, claro, y el día que explote el sol, digo, el día que explote el sol no se acaba el mundo. El sol no es nada, es una estrellita pequeña. Dice, ¿pequeña? Digo, sí, pequeña. Digo, pero fíjate qué curioso. La estrella más cercana que tenemos al sol es en la constelación del Centauro. Ya me quería centrar que era el Centauro. Bueno, vale. Pues la Alfa Prima Centauri. 4 años luz viajando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dices, y esta es la que está ahí a tocar, el de más cerca. Claro, ahora ya me falta llegar a las conclusiones. Es decir, a ver, mira, que esto nos cae muy lejos, lo que podemos, e igual que alguien me preguntaba, ¿la Tierra es redonda o es plana? Oye, no, yo solo conozco la Tierra plana y con montañas, No abarco a más, no he podido salirme para mirármela desde otro sitio, de otros ángulos, no. Entonces, es que para mí no tiene ningún valor, ningún interés saber si es plana o es redonda, pero es que nada de nada, porque claro, la Tierra que vivo yo y que puedo vivir yo no necesita resolver esta cuestión de si plana o redonda, para nada. Entonces tengo tanto que vivir, tanto que saber de la Tierra sin averiguar si es plana o redonda, que ya me está bien, Y la distancia del Alfa Prima Centauri, tú, 4 años luz, pero ¿dónde vas, ¿Quién va? ¿Quién viene? Y dice, en un cohete. Digo, no, un cohete es muy lento, no puede ser, eso no sirve. Bueno, pues claro, ir transmitiendo conocimiento y claro, y sobre todo relativizar respecto al interés, al valor que tiene el conocimiento para nosotros. Porque claro, años luz, ¿a mí qué me cuentas? ¿Pero eso qué es? Eso no es nada. Tantos metros, tantos kilómetros, pues sí, eso son cosas, vale, de acuerdo, y hablemos de eso y vivámoslo y tal, pero los años luz, anda ya, déjame, que eso, eso no me sirve para nada.
2: És quelcom inconscient de que ens veiem tan petits i és normal que diem, què pintem aquí, no? Però si ets part de tot aquest univers, no has de pensar en el tamany, perquè llavors ets tan petit o gran com ho és el propi univers, no? Però clar, portem 2.000 anys parlant d'això i continuarem, no? I vindran unes altres generacions i continuaran tenint el mateix debat. Què som, què fem, per què estem aquí... Claro, són debats eterns.
0: Però fíjate, la vivència de les coses és mucho más potente que la ciència que llevan les coses en sí, però muchísimo más. Y entonces, claro, a mí que me importa la ciencia que hay detrás de las informaciones, de estas cosas. Lo importante es la vivencia. Yo no puedo desorientar a mis nietos. No, uy, el universo. No. Anda ya.
2: Home, clar, jo no puc afirmar que la Terra és esfèrica al 100%, però potser sí al 99,9 per tota la informació que
0: veu. Ah, el que passa que jo no la necessito. I jo, per exemple,
2: li podríem preguntar a aquell senyor que va fer el salt en precaigudes més llarg de la història, però ja no li podem preguntar perquè va fer un altre salt i se'ns hi va calar, no? Però bueno, sempre hem d'anar, jo crec que hem d'anar al mètode científic. Ara, evidentment, que la ciència no ho pot demostrar tot, faltaria més.
1: I a la vivència, que això, cadascú és diferent, no té res a veure sí, un a l'altre.
0: Però con otro agravante tremendíssimo, que hemos sacralizado la palabra ciencia y se la adjudicamos a un 90 y cerca del 99% de las cosas que llamamos científicas no siguen los parámetros que ha establecido la misma ciencia para poder decir que algo es científico. ¿Eh? Pero claro, como nos encanta tanto, se nos llena tanto la boca de decir esto es científico, esto tal, ¿eh? Y claro, y queremos que todo sea científico. No hay tanto. ¿Eh?
1: Y el auténtico sabiduría no hay ni una sola palabra. El otro ya es proceso del cerebro humano que necesitamos. Pero la verdad, no hay concepto. No, que hablar.
2: Per exemple, hi ha dues paraules que van lligades que heu dit aquí, la saviesa i la serenitat.
1: Exacte.
2: A vegades veiem una persona que diem que té una aura, una energia, i diem, és que aquella persona és serena, li veiem la cara, com parla. Com s'expressa, i tots anem a buscar la persona serena, no anem a buscar el que està
0: l'esvalutat.
2: El desvalutat no el volem. Llavors la serenor a vegades és una energia, una aura, que tu captes d'aquella persona, que a tu et passa quan estàs a la gent, et ve a buscar per la teva serenor.
1: Sí, jo fa poc hi ha una persona que s'estava morint, i aleshores la família angoixada em van invitar i vaig participar. I aleshores jo vaig dir, però m'agradaria estar amb la persona que s'està morint i a la família que estigués un moment fora. No va poder parlar aquella dona per res, però jo estava completament tranquil. I aleshores, quan van entrar tota la família després, van dir, és que l'hem vist tan tranquil·la. I entonces, quasi m'han fet... Dic, no, és que no és per llenguatge, que la ciència la necessitem per viure, però hi ha una transmissió que tu fas meravellosament amb aquests nens o el professor o ells parlant a la ràdio. És a dir, hi ha una cosa que és misteri. I ara, aquí, el punt següent és com descobrir-ho. Veus? Això ja és un tema que jo no el parlo gaire si el grup no està una mica preparat.
2: Clar, per exemple, en el debat de l'hora anterior, pues, serenor no n'hi havia tanta. Aleshores, que important és la serenor, però que també hi ha d'haver moments de dir, llavors així és el ser humà, no?
1: No, jo quan parlo davant d'un públic, el que faig és no tindre la informació, que això seria una classe magnífica, sino estar present. Dice, no sé qué has dicho, pero nos ha emocionado. Yo no sé ni lo que he dicho, imagínate.
0: Pero mira, volviendo otra vez, lo mismo que ocurre con la verdad, que dices, no, pero es que esto es una virtud subjetiva, entonces lo mismo ocurre con el conocimiento, ¿eh? Porque claro, finalmente hay algo, pero potente, del conocimiento que maneja uno, que transmite uno, que es la sabiduría. Yeah. Es decir, el sabor que te transmiten las cosas, el saber que les encuentras, y eso es lo consistente, y eso es totalmente subjetivo. Mm-hmm. Entonces, claro, el que es capaz de transmitirte esta subjetividad, tu sabiduría, te la transmiten, no hace falta que te la traduzca, que te la desarrolle en tesis, no hace falta. La ves, la vives y dices, ¡qué belleza! ¿Eh? Porque es esto, claro. Y naturalmente vamos a parar al mismo, creo que ya lo comenté, que es la misma palabra, la de saber y la de sabor. ¿Eh? Es lo mismo, claro. Y de la misma manera que nuestros alimentos valen muchísimo más, pero muchísimo más, en cuanto somos capaces de apreciar su sabor, lo mismo nuestros conocimientos valen muchísimo, muchísimo más, en cuanto somos capaces de apreciar su sabor y de transmitirlo. Pero es que son cosas así, y no se transmiten necesariamente con palabras.
3: No.
0: La palabra alcanza poco. Da poco de sí.
3: Pero todos lo tenemos, todo ser humano lo
0: claro,
3: tiene.
0: Claro, claro.
3: Pero hasta que uno lo experimenta y lo descubre, por eso decía Santa Teresa o San Juan de la Cruz, es un saber no sabiendo.
0: Sí, señor.
3: Si
0: sí,
3: hay
0: sí.
3: palabras, ya las he estropeado. Pero esto es lo que yo llamo vibración, una vibración.
0: Sí, sí, sí.
3: Que nos, y esto con las plantas también pasa lo mismo, y con toda la naturaleza. Por
0: sí,
3: esto
0: sí.
3: Yo siempre regalo un próximo día os traeré el poema de San Francisco de Asís, cómo él tuvo esa experiencia. Entonces lo compuso porque no tenía carrera, no tenía nada, pero
0: ya.
3: Captó esta vibración, la experimentó.
2: És que masses vegades ens incomoda el silenci, i a vegades estàs amb algú i dius, escolta, per parlar és millor callar, vull dir, no cal, parlar, què tal? No sé, el silenci és necessari.
0: Algo más, algo más. Cuando te encuentras una pareja y solamente puedes decir que esa pareja está perfectamente consolidada, cuando puede estar en silencio.
3: Sí, perfectamente.
0: Claro, cuando la comunicación es perfecta y maravillosa y no necesitan hablar, es decir, que se comunican en el silencio, están en comunicación. Dices, jo, tú, qué pareja.
3: Y
0: no les hablan mucho.
3: Para facilitar esto, yo cuando preparo una pareja que se van a casar, siempre hay una tercera sesión, es que me inviten a comer. Porque allá ya no discutimos la problemática. Esto ha de ser antes o antes inmediatamente. Pero tiene que haber un encuentro que no... Por eso el comer es importante, porque uno ya se desconecta de la lógica. Sino por el paladar es distinto en cada uno.
0: Sí, sí.
3: Y por esto se ven fenómenos muy... Yo, bueno, cada día descubro cosas de estas.
4: Bueno, pues jo veig el Xavier, el veig ben tranquil, eh?
2: Sí, ha fet un sprint a la primera hora i s'ha acabat.
5: Jo crec que el coneixement és molt fonamental i que no totes les veritats són subjectives, eh? Sí, no els pot dir. Jo penso que dos i dos són quatre, però fulano pensa que són cinc i és tan vàlid el seu pensament.
0: No, Xavier, no dic que les veritats siguin subjectives, sinó que la veritat és una virtut subjectiva. No és el catàleg de veritats.
2: Jo no soc profe de filosofia, però hi ha veritats de ciència, però hi ha veritats subjectives, subjectives, opinables. És que això seria un debat que és real.
5: Hi ha coses més opinables que altres.
2: Hi ha opinables. Jo, per exemple, a mi m'agrada perquè tu tens un punt de vista diferent. I és un punt de vista que jo no m'havia plantejat.
5: Sí, però un relativisme massa gran ens porta a la destrucció del coneixement.
0: Oponere. Opinar, no. Poner en contra.
3: En contra.
0: No, sí, aquesta és l'opinió.
5: I si nosaltres, si la civilització occidental està ara en perill i en decadència, té molt que veure amb el coneixement que tenim i la pèrdua de coneixement que hem tingut.
2: Sí.
5: Per exemple, en els anys 60, eren els anys de l'aprovat general polític, sobretot en història, i la història no serveix per res perquè ja ha passat, etc. Bueno, aleshores, si ho deien això els estudiants d'història, per què estudiaven història, no?
2: Mira, la història sí que...
5: Jo crec que és molt fonamental desconèixer la història, perquè és el desconeixement de nosaltres mateixos i, sobretot, la falta d'amor per nosaltres mateixos, que ens porta a l'autodestrucció.
2: La ignorància, la ignorància mata, vull dir, això ho sabem, no? Llavors necessitem coneixement, perquè si hi ha coneixement podem opinar, però jo crec que les grans revolucions són o per gana o per unes idees molt fortes. Hem parlat dels polítics d'avui en dia. Només la gent canvia, és a dir, és la famosa frase, el poble canvia el poble, o només el poble salva el poble. És a dir, només una revolució de dintre hi haurà. No hi haurà mai una revolució del que està dalt al poder. No hi ha sigut mai. Crec jo.
5: Jo penso que els dirigents tenen molta importància.
2: Si no, sí, la tenen, però ells no canviaran les coses, ho ha de fer la gent.
3: S'acaben, ja té que vindre un altre.
0: Tenen el poder perquè s'han fet amb el poder, però ja està.
2: Si tu estàs vivint una vida de luxe i estàs a dalt, tu et preocuparàs pels de baix? buscaràs
5: el
2: canvi.
5: Sí, es preocupa.
2: Hi ha qui ho fa, eh?
5: Ja sé que sí. Qui sí,
4: no tothom.
0: Molt excepcional. Sí. Molt excepcional.
5: Una cosa que us recomano és que llegiu la carta de Franco al president americà, Johnson, aconsellant-li que deixés la guerra del Vietnam, eh? I que fes un sacrifici pels pobles d'Àsia.
0: Ah, mira.
5: Sí, es preocupava dels pobles d'Àsia. Vull dir, i va aconsellar ben el president, perquè li va dir que la guerra el portava pel mal camí.
4: Es preocupava per de fora,
5: és una
4: per
5: carta que s'ha desclassificat fa uns anys.
2: Llanço una pregunta així de filosofia, eh? La deixo a l'aire, ja que es parla de fer tal. Si tu salves a 9 persones i en mates una, ets un salvador o ets un assassí?
5: Depèn de les circumstàncies.
2: La pregunta és punyetera, eh? La pregunta és...
0: No, però jo la plantejo d'una altra manera. Si tu salves 9 persones i en deixes morir una, ets un salvador o ets un irresponsable? Ets un salvador.
2: Sí. Bueno, com tot, tot és opinable.
0: Deixes morir, no mates.
4: És que és diferent. És...
0: Home!
4: Perquè a la vida sempre hi ha un moment, mira ara la notícia que, hi ha un jesuïta que està ja morint-se, és a dir, demà ja ens donaran la notícia. Però vull dir, això és... Jo, és que el concepte mort també ho veiem negatiu. Jo, per sempre, el títol que jo mai dic que s'està morint, celebrem la vida, perquè la part física, això arriba un moment que s'acaba. Sí. Si el cos és físic, doncs té que acabar un dia. I aleshores, ja, què hi ha? Ah, és aquí el misteri, que no, la raó no ho pot entendre si no entra en una vivència o experiència.
2: I els meus tres nebots en tinc un de 19 anys, sí, que està fent auxiliar d'infermeria i està fent pràctiques. Sí. I ara està a les pràctiques de l'hospital, està a pal·liatius, on està pues, fent higiene i veu gent que ens deixa, però ell ho agafa amb una serenor, que és la serenor d'una persona que té una il·lusió per la vida i que accepta que la vida és així. En canvi, nosaltres anem passant i anem preocupant, i ell una serenor de la joventut,
4: sí, sí,
2: de la
4: sí,
2: seva manera d'enfocar la vida.
5: La serenitat està bé, però la indiferència no sempre.
2: No, no, no hi ha de ser mai.

0: Bueno, pues veurem com passa el temps, no? Però encara tenim 8 minutets per fer miracle, aquí, no? I us veig més amb una serenor que carai, no?
1: Sí.
0: La primera hora teníem una incertesa, no? Que carai, no? Però bueno, ara heu fet un bon resum, no? En el sentit de que aquesta serenor es pot aconseguir si, bueno, si es prenem la vida d'una altra manera, no? Ens ho prenem amb la filosofia, amb una certa calma, valorant les coses que tu has dit, Xavier, sobre el tema, sobre temes picants de la política. Però bueno, d'ahir veu un moment que el poble diu, bueno, ja no vull pan i circo, sinó que vull viure la vida, vull veure quins són els misteris, o veure quin és el sentit que tenim aquí nosaltres, no? I indaguem amb el tema personal, no? I arribem amb el que diu l'Enric, no? Amb aquest silenci que diu, carai, no? Què faig jo aquí, no? I comencem a preguntar-nos altres coses que, bueno, que amb la vida diària la distracció que tenim a la televisió i altres mitjans, doncs no s'aconsegueix, no?
2: No, però és molt important sentir-se responsable i que hi hagi responsables a la societat.
0: Home, clar, això sí, la responsabilitat.
2: Però important, és molt important.
1: Sí.
2: Els que simplement així, no sé, fan anar la imaginació i són només esotèrics i tal.
0: No, perquè ara aquest tema de a les barricades ja ha canviat, eh? Jo crec que cada vegada això d'anar a les barricades costa més.
2: No és necessari anar a les barricades per arreglar la societat.
1: Bueno, va ser necessari, eh?
2: No és necessari.
1: Va ser-ho.
0: Va complir un procés.
2: Podria ser que alguna vegada fos necessari, però si és necessari és perquè abans no s'ha solucionat.
1: Ara és a les mariscades.
0: Exacte.
1: I la solució és la mateixa.
0: A la taula hi ha llit el primer crit, no?
2: El Tao diu, un gran savi mai té grans problemes perquè no deixa que els problemes es facin grans.
1: Clar.
2: És la mateixa filosofia del petit príncep, no?
0: Sí.
2: Amb els boababs, no?
0: No, però bueno, ara podem reconèixer que la gent ja no creu tant en la política, no? Creu més amb el ser humà. Jo penso que la gent, si busca ara l'altre, no? I es dedica més a la meditació o a fer activitats en grup, és perquè també ha evolucionat, no? Com a ser humà. I carai, no? Jo no estic ja per escoltar rotllos, sinó que vull viure, vull disfrutar la vida, la vull compartir, i de fet els alumnes que tu tens, que teniu, no sé, ja parlaran bé, te n'adones que no estan ja per lo extern, per lo exterior, sinó que...
1: Sí, però jo crec, de tota manera, que això és bastant minoritari, eh? Bastant minoritari. Perquè... Bueno, és que los posicionamientos de pensamiento, de idea... Hay que madurarlos, no caen del cielo, no. Hay que trabajárselos.
0: La maduresa és important, sí.
3: Sí, és que aquí tots són profes i els alumnes, jo a vegades els dic les collites, no? Dius, a veure com va la collita d'aquest any, no?
4: Això està bé, també.
3: Tenim bones collites aquest any. Bueno, l'any passat també, sempre hi ha bones collites.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Tu els joves els veus...
3: Jo els veig amb ganes d'aprendre, però també en un món que els hi pot fer por. A veure, jo treballo amb gent des dels 16 fins als 50, treballo amb totes les edats, llavors ja aquí, pues és normal, aquest món... Tu mires tot el que hi ha i tens incertesa.
1: És que treballes amb una selecció de població.
3: Sí, no, sí, sí.
1: Una selecció molt, molt fixada. Dius, bueno, en aquesta selecció estupendo, però
3: sí.
1: Esclar...
3: No, a veure, jo crec que hi ha esperança, sempre n'hi ha. Vull dir, és que, de fet, bueno, aquella frase que diu, no? Hi ha una frase que diu així curta, que un professor és estúpid i intel·ligent alhora. Ho explico. És estúpid, com ho diuen això, sí, perquè veu tota la vida a l'escola i va i torna. Diu, serà tonto. L'altre diu, és savi, perquè va fora, veu el que hi ha i diu, jo me'n torno a casa. Aleshores, tot és opinable.
1: De totes maneres...
2: Tot és opinable, no. Hi ha coses opinables i coses menys opinables.
3: Bueno, doncs,
1: de totes maneres, ja que sale la palabra estúpido, que es una palabra estupenda que tenemos, mira, de la misma familia,
3: sí,
1: los italianos tienen el verbo stupere, lo tienen, nosotros no, tenemos, digamos, de otra rama léxica, maravillarse, sorprenderse, tal, pero de la raíz estupendo no, de la raíz estúpido, claro. Yo siempre a mis alumnos les decía, digo, mirad, una de las virtudes que yo más aprecio es mi estupidez, es decir, mi capacidad de maravillarme, de sorprenderme de las cosas. Porque claro, cuando has perdido la capacidad de sorprenderte, de maravillarte, has perdido un montón, estás ya muy perdido. Y entonces conservar esta facultad es importante, porque fijaos lo que ha ocurrido. Por haber perdido la capacidad de estupor, resulta que se han recurrido a los estupefacientes. Sí. Dices, no, como nada me llama la atención, a ver si con pastillas me exalto.
3: Però, sí, com has fet anar la paraula estupe, que nosaltres fem servir a la farmàcia per tot arreu, eh? Com l'has fet anar, eh?
4: No, sí.
0: I que d'important és conèixer l'origen de les paraules, no? El significat.
3: No? Sí, no, jo a vegades dic que les paraules tenen missatges per nosaltres, com els nombres, no? Creer, crear... jo no havia pensat en això d'estupendo i estúpido, que tinguessin una...
1: Són família!
3: Jo no
1: ho
3: havia pensat.
1: I estupefaciente, eh?
3: I estupefaciente, o sigui, estupefaciente, estúpido i estupendo, no?
1: Claro,
3: no,
1: claro,
3: no.
1: Claro.
3: No ho havia pensat jo, això.
1: Sí,
3: no, jo perquè ja anem acabant, pues, senzillament, aprofitant les paraules del Francisco, jo crec que si les estrelles tenen unes llavors, som nosaltres.
4: O sigui, endavant. Sí. Tots som amb estrella.
0: Bueno, pues vosaltres heu dit les paraules, diguem, finals d'aquest programa, no? Confiem que tot vagi bé, no? I, bueno, serenó, sobretot, no? Que, bueno, que tot anirà bé.
3: Bueno,
0: encara que ho veiem negativament, però tot anirà bé. Eh?
1: Hem de ser positius, optimista, òptim, tampoc, ser optimista. Però positivista sí, i, clar, finalment, quan t'atreveixes, que és el cas del meu entorn, t'atreveixes a tenir fills, dius, bueno, home, és perquè comptes amb que la cosa anirà bé i que els teus fills tinguin fills, dius, bueno, val, d'acord. És a dir, que confies en que el món s'aguantarà bé i que es podrà viure aquest món, perquè si no, no faríem res, absolutament res.
0: Molt bé. Bueno, pues fins al proper dimarts, eh?
4: Molt
0: Rebeu
4: bé,
0: una forta abraçada, amigues i amics.
4: No sé si vaig donar-lo del dret a la

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda, per una banda, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i en el tram nord d'aquesta autopista, la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat, en general, una operació de retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista. I tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
2: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
1: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
2: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
1: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
2: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Hola. Hola, hola, Dani.
2: Hola, què tal, Neo?
1: Molt bé, feia molt que no venia.
2: Sí, no, ja em tocava, una miqueta.
1: Sí, anava tocant.
2: Sí.
1: Què portes? Que et veig molt carregat.
2: No, res.
1: Portes un munt de caixes? Què és això?
2: Bueno, com la bossa del cap de setmana.
1: No. Què és això? L'edició del Fire Emblem?
2: Ah, no, sí, clar. L'edició col·leccionista de Fire Emblem, el nou clauer.
1: I per què portes una altra caixa?
2: És que ho he sacat per jugar al joc de la caixa.
1: Per què tens el joc dos cops?
2: No, és només un. Bueno, és que l'edició es va retrasar una miqueta fins al dimarts. I jo no podia esperar dijous o dimarts.
1: I tu vas comprar un altre cop?
2: Per raons que no puc dir que sí ni que no.
1: Bueno, passem.
2: Sí, millor. Encara dins que s'estan esperant.

0: joc per randa.
1: Però quina caixa més maca porta el Dani.
0: Molt xula, molt xula.
2: Sí,
0: molt
2: maca, que mola.
1: Sí que és vital que porta...
3: La grada és maca.
1: Sí, perquè bueno, que hagi comprat dos, aquestes coses passen.
0: Jo m'he hagut de posar ulleres perquè estava veient com doble.
4: Sí, és veritat.
1: Ah, sí, hi ha dues caixes de Nintendo Switch 2 aquí davant d'Air Emblem vermelles.
4: Pot ser. Però una està en anglès i l'altra en espanyola.
1: Ah, sí, clar. Sí. Això sí.
0: Anglès, com s'ha de ser. Bueno, Ràdio Molins de Rei a la 91.2 de la FM, joc per randa. Què tal? Com esteu?
1: Oh, jo... Bé, avui he estat de festa, així com qui no vol la cosa.
0: Sí?
1: M'he agafat un Mercè festa.
0: Perquè és festa major a Molins
1: de
0: Rei. Ah, sí,
1: sí, sí, sí, també, també, també, també, també, també, també.
0: I em penso que també a Barcelona, no? Fa alguna cosa?
3: Ah, alguna cosa ja.
2: Sí, a Barcelona.
1: Mira, tenim música de festa major. Mira, mira, escolta.
0: Em poso a cantar, eh?
1: No, no, te la saps?
0: Me la sé.
1: La d'aquest any, aquí a Molins?
0: És la de sempre.
1: Sí, bueno, és aquella festa que fan aquí al poble. Anem a fer una mica de poble. Una miqueta, un minut, eh? Fan una cosa que treuen una mena de bèstia que li diuen camell, que no és un camell, sinó que és una cap, un cap de... de cavall amb taronges als ulls.
0: És el camell i pobre, si no marxes, eh?
1: No, sí, ja, eh?
0: No, el camell...
1: Els nens donen el xumet al camell quan es fan grans,
0: sí.
1: No? I aquestes coses.
0: Sí, sí, i aquest dissabte tenim el petit camell pels més peques i a la nit tenim el camell pels,
1: pregunta,
0: pels més grans.
1: Pregunta, hi ha videojoc del camell?
0: Segur. I si no, ara que...
4: Si no el fem.
0: Si no, sí, sí,
1: home,
0: sí.
1: Sí, no, el David està... Home, el David, i David, hola, què tal?
5: Hola.
1: Diu que sí, que ens ha fet un videojoc, eh, del camell. Ens ha canviat la sintonia, tio.
0: Bueno,
1: complot,
0: ja està.
1: Què és això?
4: Mira que estava... Haurem de pensar la mecànica.
0: Estava content perquè el Dani, que va venir la setmana passada...
1: Sí.
0: Va dir que li agradaven molt les sintonies. Dic, mira, que guai.
1: Sí, està molt content amb la teva sintonia, que ara no està sonant, però sí, aquesta.
0: Ara sonarà.
1: Sí, li agrada molt.
0: Que guai.
1: Està molt... I a més ens ho deia, ostres, les sintonies que tenia no sé què, però són del Carles.
0: Ja, mira, li faré una cançó. Chiptune també, no? Li agrada?
1: Li agrada molt.
0: Bueno,
1: sí, sí, són Chiptune de tope.
0: Bueno, recordem abans de començar que estem per totes les xarxes socials, a Blue Sky, Twitter, etc. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X. També ens podeu escoltar a tot arreu, a iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etc.
1: Tu creus que em va dir una persona? Dius que, no, si no estava pel podcast no ho sento.
0: Pues estem allà.
1: No recordo com ho va dir.
0: Doncs estem allà.
1: Sí, sí, molt específic. Sí, sí, exacte. Li vaig dir, allà. Estem allà. Estem obres el teu Mac, vas allà, hi ha una aplicació que es diu Apple Music, em sembla que és.
0: Sí.
1: O ja pues, busques podcast i surt.
0: Sí, també hi ha un Apple Podcast, si vols dir.
1: Hi ha una app pròpia.
4: Però els Macs també tenen un navegador per anar a una web, si volen.
1: Tenen coses, no ho sé.
0: Sí, però no fa falta. Tens una aplicació...
4: Hi ha gent que no vol instal·lar-se aplicacions. Vas a la web i està.
0: Bueno, què tal? Com estàs, Dani? Com et trobes?
6: Bé, aquesta setmana millor.
0: Sí?
6: Sí.
1: Quantes hores portes? Home, ho has de preguntar. Portes dos Fire Emblems, vull dir...
6: 37 i mitja, i abans que m'arribés el joc, 25.
1: Un moment.
4: Cada un.
1: Abans que m'arribés el joc, no té sentit.
6: O sigui, el segon, el d'Amazon.
1: Ah, va bé.
6: El d'aquesta empresa que no dirà el nom.
1: No pot usinar, espai no pot usinar,
6: sí.
1: Per això. Doncs jo he anat al cine. Ja vaig dir la setmana passada que estrenaven Coyote i Resident Evil, vaig triar Coyote versus Acme, i, bueno...
0: Diversitat d'opinions, perquè tenim també...
1: 6 de 10,
0: El Dani i la Laia, que van anar a veure també el Coyote, i els hi agradava molt.
1: No, van anar a veure Resi. T'has equivocat aquí, Carles. Ells van anar a veure Resi.
0: I també van veure Coyote, no?
1: No, Coyote no.
0: Ah, vale.
4: Jo li poso un 7 i mig.
1: Sí.
4: Bueno, això, clar, va a gustos, però jo, sí, prou correcte.
1: És molt curiosa, eh? Que faci un judici d'Acme contra el Coyote, que el Coyote es fa el d'això de carallar-se contra Acme perquè no funciona res.
0: És divertit.
1: És molt graciós.
0: La premissa és bona. I també donem la benvinguda a Neo aquesta temporada, la tercera temporada.
7: Hola. He arribat una mica tard.
1: Però has arribat, que és l'important.
0: Ah, exacte. Ah, exacte. Molt bé. Doncs, què tal? Heu jugat alguna coseta aquesta setmana?
4: Jo m'estic preparant, he aconseguit els jocs del professor Layton.
0: Ah, sí?
4: Perquè, com que la setmana passada em veu parlar tant i tan bé,
0: fas
4: i he de jugar. I els he aconseguit, me'ls han deixat, i els provaré.
0: Jo sóc un fan absolut com la Laia, dels Layton. Els he jugat tots, menys els raros aquests de mòbil i aquestes coses que no jugo jo, però són molt bons, són molt bons. Doncs jo, parlant de la setmana passada, jo vaig veure que veu parlar molt de Steam Frame.
1: Sí, sí.
0: Steam Frame i de Valve, i clar, ja sabeu...
4: El maquinari nou de VR.
0: Ja sabeu, Gabe em va trucar, em va dir, escolta, Carles, que hi ha alguna coseta que... No l'estan venint gaire bé, l'Steam Frame. Anem a parlar una miqueta de l'Steam Frame.
1: Vale, bueno, doncs en parlarem de l'Steam Frame. Jo, parlant de jocs que ens hem acabat, m'he patat ja el Sea of Stars.
6: Molt bé.
0: Oh, molt però ja te l'havies passat?
1: No, però amb el DLC.
0: Ah, vale. Oh,
7: jo el DLC no l'expansió.
1: Hi ha una expansió. No és gaire llarga, però sí que té moltes cosetes amagades i no me l'he acabat al 100%. A tu et faria molta ràbia. Perquè jo dic que l'he acabat i tu diries que no.
0: No, no, sí, sí. Coses. Cadascú se l'acaba com vol. Jo, personalment...
1: Jo he vist el final del DLC, considero que me l'he acabat.
0: Ja està, ja està. Jo
7: penso com tu.
1: Vull dir, ja està. Està bé, eh? És una mica boig. L'últim DLC és una mica sonat en quant a atacs, o sigui, m'han fet una mica el que ens ha donat la gana. Però bueno, ja li farem un review més a fons. I m'he agafat un altre pels ratitos aquests d'estar al menjador, que és l'Stray, el joc del gatet.
0: Ah, sí.
1: Que a la Switch 1 li fa una mica de mal, aquest joc.
0: En sèrio?
4: Li costa.
1: Sí.
0: Ostres, doncs no el recordo jo que tingués...
1: Li hem baixat, està downgrade de gràfics, una mica, però hi ha moments de càrrega, si és la càmera molt de pressa, fa com un... Ai, ai, que aquí va un polígon, me l'he deixat. I té el seu... Li costa una mica.
0: Bueno.
1: Però està molt bé, eh? Té molt bona pinta. Ah. M'he espantat i tot.
0: Sí? Quan?
1: Sí, perquè vas una mica com sigilós, amb el gatet, fent coses...
4: I surt un gos?
1: No surt un gos. Oh. Però fa una mica de coseta. Fa coseta. A més, hi ha una opció en la configuració que és molt graciosa, que diu, vols veure les morts del gat o no?
4: Oi, oi, oi.
1: Les pots desactivar. O sigui,
0: això pot ser que ho hagin posat després. A mi no em sona, eh, quan no, em vas passar el joc.
1: Està allà. O sigui, en plan de, per no veure la... Home, si et maten, sí. No veure que el gat home, mora.
4: Pot ser un trauma, segons qui jugui.
1: Es veu que sí.
0: No sé, a mi em va semblar un joc molt divertit, molt xulo. Em va agradar molt.
1: Està bé, de moment m'ha agradat. Porto tres fases, està bé.
0: I el Baldur's què? Pa cuando?
1: El Baldur necessito vacances.
0: Estàs de vacances, m'has dit?
1: Bé, d'un dia, avui demà treballo. No votem. Bueno, deies que hi havia coses de Steam Frame, per tant, això són notícies i diverses coses que hem de
0: sí,
1: parlar, no?
4: Sí, fer de rates.
0: Sí, bueno, més que fer de rates, anem a vendre una miqueta el producte, perquè és un producte bastant interessant. A mi em sembla bastant interessant.
1: Doncs vinga.

0: Què passa amb Steam Frame?
1: Doncs passa que veu parlar d'aquest afegitó, que era molt car, que tenia un afegitó que era pràcticament obligatori per veure-ho amb color.
0: Sí, com una mena de cartutxet.
1: Una sèrie de coses. I jo crec que és important recordar que Valve, quan fa un dispositiu de hardware, sempre el fa super reparable i molt modular. Molt modular.
0: Vens a tancar una llança a favor de Valve?
1: Sí, a mi em sembla un producte molt atractiu, per exemple. No? Per què? Perquè, a diferència de Quest, es va parlar també del processament, de la gràfica que aporta, i estem parlant que realment aquest dispositiu és un 30-40% més potent que les Quest 3, que seria el top, no? I les Quest 3 costen 620 euros a dia d'avui.
2: 350 les 128 gigas.
1: La 2 serà.
2: No, la 1.
1: El Quest 3?
0: 3S. Sí.
1: El 3S, no el 3. Sí, Quest 3, que són les que porten que són les superiors, diguem-ne, la gamma alta de Quest, costen 620. Ho vaig comprovar ahir per estar segur. I ja sé que ha pujat molt, eh? Jo la vaig comprar per 400, em penso.
0: Sí, sí, un poquet.
1: Però hem de pensar que Meta sempre ven els dispositius a pèrdues. Això és molt important, perquè t'obliguen a passar per la seva tenda. I el seu model de negoci és posar tants cascs de realitat virtual a tot arreu, a totes les cases, perquè tu vagis comprant els jocs i vagis pagant el 30% a Meta. No? Aquest és el seu model de negoci. Sempre venen amb moltes pèrdues. I, en canvi, el negoci de Valve és tot el contrari. Amb ells els és igual. Ells fan un producte atractiu normalment per gent entusiasta d'ordinadors, i en aquest cas i en els altres no venen a pèrdues mai. Venen el que els hi costa fer el producte. Tal qual. Els agradaria treure-la més barat? Sí, però estem parlant que té el doble de RAM que una Quest 3. La Quest 3, no, 3S de la Quest 3. Estem parlant que té molta més potència, capacitat de processament. Estem parlant que pesa, si no m'equivoco, eren uns 50 grams menys, pesa menys de mig quilo. Està molt més repartit, és molt més còmode. Tots són millores, excepte l'únic que no millora és la pantalla. La pantalla és més o menys molt similar la qualitat de la pantalla. És LCD i no és OLED, que és el que ens agradaria a tots. També hi ha visió, et segueixen l'ull, que això mola molt. No sé si ho veu explicar, allò que s'enfoca conforme es mires.
0: No recordo.
3: Crec que la setmana passada no, però la temporada passada...
1: Això és molt guai.
2: Es va comentar.
1: Això és molt guai, perquè té aquest sistema de transferència Wi-Fi, té dues antenes Wi-Fi, una que va connectada a internet i l'altra va connectada amb un USB a l'ordinador. I això fa que els que l'han provat diuen que no hi ha cap tipus de retras. O sigui que és superguai. Què passa? Això està enfocat perquè tu puguis jugar no als jocs de VR, només que tens a la biblioteca d'Steam, sinó perquè puguis jugar a qualsevol joc. A qualsevol joc de la teva biblioteca d'Steam amb el teu ordinador.
0: És a dir, és una pantalla flotant.
1: Exacte.
0: Que la puguis posar on vulguis.
1: Tu et pots fer un pantallón enorme, si tens un monitor petit, i pots jugar.

0: implementen moltes coses per millorar la realitat mixta. Ho van fer en Quest 3, que tens el pass-through, és molt més potent que el de Quest 2, per exemple.
1: Sí, esclar.
0: I jo crec que a Valve se li fot el pass-through. Si tu vols pass-through, que és aquesta tecnologia per veure el teu voltant, diguem-ne, sense treure't les ulleres, tens aquest afegitó, pots comprar-te un altre afegitó, pots fer-te'l tu, si vols. La gràcia del cas de Valve és que pots fer el que vulguis. Et donen els dissenys CAD perquè tu facis el que vulguis, et construeixis el que vulguis. És obert 100% i és Linux. No és Android, com les Meta, no? Tu allà pots tenir un sistema operatiu, si vols, estar allà treballant des de... És una miqueta... Però ho pots fer.
2: Una mica Ready Player One.
0: Però ho pots fer. Ho pots fer, si vols. I per mi jo crec que aquesta és la gran avantatge que tenen les ulleres de l'Steam Frames.
2: Eh? Bueno, pues... Una bona llança, eh? Has trencat a favor.
0: Bueno, jo crec que tenen el seu públic. I les de Meta, per cert, que estaven comentant, ja ho podem dir. Les de Meta, l'Arnau ja ho ha mirat, no?
1: Sí, ho tinc aquí preparat per després.
0: Ah,
1: sí.
0: Ok, en parlarem després, doncs.
2: Sí, anem a seguir una
0: sí,
2: miqueta.
0: I m'ha dit un ocellet que algú ha estat jugant una miqueta a Fire Emblem, no?
2: Sí, 35 hores, ha dit.
3: Sí, una miqueta.
2: Va, una petita review, així, primera impressió.
3: Doncs m'està agradant molt. No sabria dir si més que el Three Houses, perquè encara no l'ha acabat. Només estic cap al final de la primera
0: part.
3: La primera part de la ruta d'un dels personatges, de l'Eda. I m'està agradant bastant perquè a mi... No sé si simpatitzar, però m'agraden molt les històries de venjança com el The Last of Us 2.
2: Ah?
3: Sí.
0: Ostres...
2: No estàs d'acord, Carles?
0: No, a mi és que la Last of Us 2 precisament el que no em va agradar va ser la història de venjança, no? Però bueno.
3: Sí, bueno, és la veritat que a mi m'agrada de Last of Us 2, justament. I doncs, molt content amb els combats. No es fa monòton això d'anar de combat a combat, perquè hi ha com una secció mitja entre combats que pots anar a explorar el que és tot el continent, pots anar... que si a menjar amb els seus amics, que si a obres de teatre...
2: Sembla una vida.
0: Diria que ja no és un tàctics, només tàctics, com eren els d'abans, sinó que tens unes àrees obertes i pots anar passejant per allà i fent coses, fent missions secundàries, i a mi em recorda molt a Persona.
4: També és el que anava a dir, és a dir, em vas a la descripció sense saber res, a mi em sembla que m'estan parlant
0: tal qual, sí. Tal qual, perquè tens un límit de temps...
2: Que l'has jugat, també?
0: Sí, sí.
3: Ah, 40, i tu quan, Carles?
0: 43 hores.
2: Uapa! I nosaltres criticant el Dani, i tenim aquí un animal de 43 hores.
0: A fora ho estàvem mirant. Doncs sí, és a mi el concepte aquest de que tens una data límit i pots anar movent-te pel món, però cada pas que dones és un torn. Uh-huh. I cada torn són 6 hores de joc, no? Llavors...
2: Pots morir gent si no arribes a temps a les coses.
3: No, només tires cap enrere i ho tornes a intentar, sí.
0: Bueno, no, és Fire Emblem. T'has d'assumir les conseqüències, si no...
3: Sí, em refereixo, si no arribes a temps, el que fas és retrocedir i ja està.
0: Però et pots perdre coses.
3: Sí.
0: T'has d'organitzar molt bé i és una miqueta estressant. Almenys per mi, que jo vull
2: completar-ho
0: tot.
3: A mi aquesta part m'agrada.
2: Sí. El fa viu, el fa el joc viu.
0: Sí,
2: fa molt, està molt més viu.
3: I jo he llegit per internet que això a fans hardcore de Fire Emblem no li està agradant, però a mi em sembla que és una cosa bona per no ser la saturació de només combat, història, perquè
0: sí,
3: això al final jo crec que acaba cansant una
0: mica. El que passa que estem parlant que és un joc enorme.
3: Sí.
0: Si algú vol jugar una tarda 4 hores, que no se'l compri, perquè és un joc que amb 40 i pico hores encara no he acabat la part 1
3: sí.
0: d'un dels personatges.
3: Són
0: 4. És a dir, i això és la part 1.
3: Són 4 i després hi ha una part 2 i una part 3. Així que...
2: Sí, vale, de cada personatge hi ha 4 parts.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: No, cada personatge són 4 personatges, cadascun amb 3 parts.
2: 12.
3: En total crec que són unes 150 hores per el que estan veient a internet.
2: I a més et pots perdre coses dintre d'aquestes 150
3: sí,
2: hores.
3: Sí, però això has de repetir i tornar a fer-ho per veure-ho tot.
0: I per cert, han posat una cosa que no m'agrada i amb això ja deixem el
2: tema. Ja fem l'anàlisi.
0: És que han fet una opció per evitar que se't mori el personatge permanentment quan
2: no.
0: se't mor el...
2: Sí. Això no és un Fire Emblem.
0: Això és nefast.
1: La mecànica.
3: És opcional, això.
2: És igual, no hauria d'estar.
1: Ja no és un Fire Emblem.
2: Has de patir.
0: No. Has de desconnectar-lo de la corrent quan se't mor un personatge. Si no, no és un Fire Emblem.
3: Això des de la 3DS està, no?
0: Jo aquesta opció potser la ignorava sempre.
3: Sí, segurament la ignorant, perquè jo a Three Houses la vaig veure.
0: Horrible.

0: l'hauríem de treure.
1: Que els nens no pateixin, igual que el del gat.
0: Sí, el del gat de l'estrell. També tela.
2: Bueno, hi ha una opció per treure els bitxos.
3: Sí, et pregunten, t'agraden els insectes o una cosa així al principi del
0: lloc? Sí, l'aracnofòbia, sí. Clar.
3: A mi em fa més por la cosa a la que canvien que els insectes en si, eh? No sé si tu has vist, Carles. Canvien. Canvien els insectes per com éssers d'ombra... A mi això fa més por.
2: A mi m'agrada matar paneroles. Vull dir, em surten paneroles...
4: M'ha encantat que trolls. O sigui,
2: sí.
4: No t'agraden les aranyes? Doncs té, bitxos de l'Averno.
3: Sí. Jo, bueno, gràcies, suposo.
0: No sé si agrair-los. Escolta, hi ha una cosa aquí, jo que no sé què és.
2: Què?
0: Potser ho pregunto a l'audiència. PlayStation patenta un mando datàfon.
3: Sí.
0: Bueno, què és això?
2: Ha estat la setmana de les patents.
0: Què és patentar un datàfon en PlayStation?
2: Que paga amb tarja directament.
3: Han fet una patent d'un... com es diu?
2: És DualSense? El DualSense.
3: Sí, però sí. Amb lector de...
0: NFC.
3: De Visa. No, de Visa.
0: Ah, de Visa directament.
2: Clar,
3: per pagar directament.
2: Pagar amb el mòbil, allò de... Tens pels qui són papes, ens imaginem els nens dient, papa, em deixes la cartera que vull mirar una cosa? I el nen allà comprant a Fortnite... Sí.
0: Però que la costa és el mando de Play.
3: Sí.
5: Un datàfon del mando integrat.
2: Tal qual.
0: Però això ja ho venen?
2: No. Això penseu que és una patent.
3: Sí.
0: Ah, és una idea.
5: Es patenten moltes coses.
4: Això espero que Europa ho prohibeixi fortíssim.
0: Mare meva, fortiníssim.
3: A mi em fa molta gràcia. No sé, el concepte.
4: A mi m'agradaria que fos com un cubell enxufat que li puguis tirar monedes amb ràbia.
5: Està allà ja amb la patent aquella de per poder saltar els anuncis t'has d'aixecar de la cadira, cridar el nom de la marca i se salta l'anunci.
0: Això és una patent?
5: Això és una patent.
0: Ai, per favor.
4: Com un llum.
2: El que sí és que ha de fer caching. O sigui, sí. Quan pagues a fer el mando ha de vibrar i fer
3: amb la vibració àptica aquesta.
4: Jo vull poder tirar diners a la pantalla.
0: Això ho feien amb una presentació d'aquestes de Devolver Digital, que havien inventat un tirar bitllets a la pantalla i arribava directament al developer.
4: Sí, jo vull
0: era
4: això.
0: Era molt guai.
4: Poder pagar tirant monedes a la pantalla i bitllets.
2: Doncs és la setmana... És la setmana de
5: eufòria, depèn, però estan bé.
2: És la setmana dels patents i ha sortit una que no va agradar al maig quan va sortir, però com era de Sony va passar desapercebuda.
0: Com tot.
2: I ara ha fet la mateixa Microsoft i tothom se li està tirant. Oh, Microsoft. Al maig, PlayStation va fer una patent que mentre s'estava carregant la pantalla i carregaves el següent mapa, et podien posar una IA, et podia generar contingut a nivell publicitari i coses així, no? Va passar completament desapercebuda aquesta patent.
0: No, ni em sona haver-ho sentit.
2: Doncs ahir Microsoft va patentar l'opció de que en aplicacions, no especifica en videojocs, en aplicacions, en alguns moments, quan vagin passant coses, puguin afegir-hi contingut publicitari i que amb aquest contingut publicitari paguis crèdits per continuar fent alguna cosa, no? O sigui, que et donguin un benefici.
0: Del joc?
2: No.
0: Ah, no. Diners.
2: Imagina't Photoshop, que fas un dibuix, mires un anunci i et permet fer alguna cosa més.
0: Apa,
2: no?
0: Sí, home.
5: No et segueixo. Com que et bloqueja l'aplicació és una...
2: No, és com mentre estàs processant un vídeo, mentre estàs carregant, mentre hi hagi un tall que tu has d'esperar, en aquell moment aparegui algun tipus de publicitat. No?
5: Vale, el mateix d'abans, però...
2: El mateix d'abans que va fer PlayStation ho ha fet ara Microsoft. Sí. I ara tothom està a xarxes. Ah, Microsoft, el futur! Ah, m'ho mala!
5: I per què creus que passa això? És a dir, perquè... no va rebentar amb el primer perquè és un públic més petit
2: és PlayStation.
0: És el costum de la, vam comentar la segona temporada que tot el que faci Sony és passa de tapadillo i quan ho fa Microsoft, pam, surt de premsa.
2: I a mi, no personalment, si tens un Netflix, imagina't un núvol per jugar que et permeti jugar una hora i després miris uns anuncis. A mi no em sembla malament com a opció.
3: Bueno, sí, com a opció, suposo.
4: A mi personalment em sorprèn de Sony, perquè precisament quan van treure la Play 5 la gran publicitat era que com que tenia un SSD ja no hi hauria càrregues.
2: Ja.
4: Per tant, és una mica contradictori.
2: Però van especificar, van també posar... És que l'he llegit avui, eh? Van especificar també en jocs multijugador que s'estigui carregant la partida o esperant jugadors. Saps allò que diu? Esperant un jugador, dos, tres, doncs allà posar-te la publicitat.
3: Com lo d'Assassin's Creed, que et posa anuncis del més nou.
2: El que és molt bo... El que és molt bo és que ha saltat una captura de les condicions de Valve, de la tenda de Valve, i és que Valve no permet que facis publicitat dins dels jocs, amb la qual automàticament tots els jocs de Sony i de Microsoft desapareixerien de la tenda de Valve, perquè sí, no ho permeten.
4: Només passaria a les cònsoles.
0: Sí, exacte.
4: Em sembla molt bé.
0: Escolta, de Xbox hi ha hagut molta moguda. Jo he vist que hi ha hagut moltes coses, però jo m'he perdut moltíssim. No sé si... A veure si Carles o Dània o em podeu explicar una miqueta què passa, perquè sembla que Xbox ha recol·locat IPs, és a dir, productes o marques que tenia, videojocs que tenia, otorgant-los a que els faci una altra empresa o una cosa així? O...
2: Bàsicament, o estem...
0: Què ha passat aquí?
2: Recordeu que fa uns mesos vam parlar que Asha va dir que havia de fer un reset de Microsoft, de Xbox, perquè estava tot terrible, o sigui, la casa s'estava enfonsant i tot estava fatal.
0: És allò que vam explicar, que hi havia algunes empreses que havien aconseguit com la seva llibertat i podien fer el que volguessin.
2: Bueno, bàsicament,
0: podien
2: els hi van
0: recuperar
2: buscar...
0: el seu videojoc, la seva marca, i fer.
2: I els hi van donar les seves IPs, que això és una cosa bastant generosa.
0: Double Fine, vam parlar, em sembla.
2: Double Fine, Compulsion Games, va ser un altre. I van dir que estaven en tractes per un comprador per Ninja Theory.
0: Sí.
2: I que estaven amb un comprador per Endeavor Labs, que són els de State of Decay.
0: Vale.
2: Vale? Aquest era el pla. I Carcane... Estan en negociacions i parlant amb el govern francès per veure si podien trobar-li una sortida, però que no era que tanquessin l'estudi.
0: Arkane no té a veure amb la sèrie basada en Netflix?
2: No. Arkane són els de Dishonored.
0: Vale.
2: Vale?
0: Jo necessito un mapa amb això, És
2: això
0: molt complicat.
2: Això era el pla inicial. Llavors anem per passos. Una de les coses més importants, i que crec que és molt intel·ligent, perquè crec que els moviments que està fent Asha són molt intel·ligents, ens agradin o no, perquè òbviament a ningú li agrada sentir que han acomiadat gent o que han tancat coses, però crec que són molt intel·ligents perquè estava molt malament Xbox. El primer és que Halo
0: de tota la vida.
2: Halo, espera que faig la jota. Halo.
0: Va fer bé, Halo.
2: Halo deixa d'estar de la mà de Halo Studios.
0: Que era Bungie, suposo.
2: No.
0: Ah, no?
2: Bungie la va comprar Sony.
0: Vale. Sí. Ops, vale.
2: Vale? Bungie està amb Sony i està enfonsada també, o sigui, fora.
0: Vale.
2: Però es van encarregar 343 Industries i després Halo Studios. Vale?
0: I ara qui ho farà?
2: Doncs passa directament a un nou equip o a part de l'equip d'Activision.
0: No els que fan Call of Duty.
2: No els que però no seran els que fan Call of Duty. Els que fan Call of Duty només fan Call of Duty i es nota perquè no saben fer altra cosa, no? Sí. Però
0: és el que anava a dir, deixar Halo en mans d'Activision,
2: No, està molt bé, perquè sí? Halo, des de que va marxar Bungie, no han fet un Halo bo, o un Halo bo.
0: Llavors tenim fe que Activision faci un Halo bo.
2: Jo crec que pot, almenys té més possibilitats de sortir bé que a les mans d'un estudi que ha demostrat any rere any que els productes que treu no són un Halo amb èxit, no?
0: Vale, jo d'Activision l'únic que sé que va fer Casa Fantasmes i Decathlon als anys 80. A partir d'aquí no sé res més.
4: Correcte, sí.
2: Després, i feia jocs d'esports.
0: Sí.
2: Te'n recordes? És igual.
0: Sí.
2: Després,
0: Rare. Aquí es diu Rare.
2: I World Edge.
0: What Edge?
2: World Edge.
0: Què és això?
2: És l'empresa que ha estat treballant a Age of Empires.
0: Sí.
2: Ha estat fent els Age of Empires.
0: Rare és el de Crash Bandicoot. Ai, no, que es van digut, no, a l'altre, el Banjo-Kazooie.
2: Banjo-Kazooie, i últimament ha fet jocs com el Sea of Thieves.
0: Sí,
2: vale. I també ha fet un que es diu Grounded, que és, bueno, és...
0: Aterrizalo.
2: No, és d'uns nens que es fan petitonets és un joc multijugador.
0: I què fan amb aquesta gent?
2: Doncs aquesta gent passen també a formar part d'Activision. No vol dir que desapareguin els estudis, vol dir que en comptes d'estar allà independents, allà fent el que els surt dels nassos, passen a estar sota el paraigües d'Activision.
3: O sigui, es comuniquen a Activision i no a Xbox.
0: Tinc una pregunta més sobre Activision. No estava també Blizzard per aquí?
2: Clar, és Activision Blizzard King, en realitat, el nom de l'empresa.
0: Tot és un.
2: Sí, bueno, però, Activision Blizzard King.
4: Però treballen separats.
2: Clar, treballen separats.
4: Per tant, no ho farà Blizzard ni farà King, ho farà...
2: Rare. I World's Edge, el que passa és que segurament a nivell de dirigir el projecte tindran persones visibles, no com fins ara, que era fes el que vulguis, Phil Spencer i la senyoreta Sarah Bond, que anaven dient feu, pasta, pasta.
0: No.
2: I sortia el que sortia, no? Una de les notícies més amb una miqueta de controvèrsia és que Obsidian passa a Bethesda.
0: Qui són Obsidian?
2: Obsidian? Home, qui són Obsidian? No pots dir qui són Obsidian.
0: Jo sóc un senyor gran, no m'han de cobrar res. Qui és Obsidian?
2: Obsidian. Fallout New Vegas.
0: Vale, ja està. Sí? Que fàcil.
2: Vale?
0: Fallout New Vegas, ja
2: doncs
0: està.
2: Mira, ara estan treballant amb un nou Fallout, de fet, des de fa un anyet.
0: I per què no ho ha fet qui fa Fallouts, això?
2: Perquè sempre Bethesda feia el Fallout principal i Obsidian feia un extra. Ah. Perquè mentrestant ells anaven fent altres coses. No?
0: Llavors què han canviat ara?
2: Què han canviat? Res, que Obsidian passa a estar sota Bethesda.
0: Pues llavors, està bé.
3: És lo mismo.
2: El que passa és que Obsidian fa altres coses. Ha fet piles, ha fet jocs de rol, ha fet About, ha fet moltes coses. Vale? Què més? Playground Games i Turn 10...
0: Apart?
2: Turn 10. Ho estic dient bé? Turn 10.
0: El Tourdier.
2: El Turn 10 són els que feien Forza Motorsport. No el que és arcade, sinó el que és més seriós.
0: Sí.
2: I Playground Games eren els que feien el Forza Horizon, que és el més desenfadat. No? Doncs aquests dos es junten.
0: Sota un nom nou?
2: Sota el nom de Playground Games.
0: Ah, vale.
2: Es fusionen. Playground Games, recordeu que també estan fent Fable.
0: Sí, surt.
2: Vale?
0: Sí, surt.
2: Sí, ja està surt sí? A febrer. Ja està llest i l'han retrasat pel GTA. Sí,
4: s'estan arrejuntant tots.
2: I una cosa interessant és que els jocs de casuals de Microsoft, aquests, el Solitari, el Buscamines, l'Spider, tots aquests que tenen a l'ordinador, ja no s'encarregarà a Microsoft, sinó que els farà King.
3: Ui, ui, ui, quin peligro, quin peligro. O sigui, té sentit, però mare meva.
2: Té sentit, però és que té
0: però
2: sentit.
0: Però ja estan fets, què han de fer? Una nova versió del meus camines? No,
3: és que ja han de posar microtransacció.
5: Microtransacció al Buscamines.
4: Exacte, han de posar publicitat, han de posar
2: microtransaccions. No, ja la té.
0: Buscamines de publicitat?
2: Sí,
0: què dius?
4: No se pot aguantar.
0: Ja ho sabia, jo, això.
2: Sí, sí, a menys que tinguis el Game Pass. Jo amb el Game Pass... Jo tinc el Game Pass per jugar al Solitari de Windows.
4: No, és que a més tampoc té molt sentit, perquè són, com que són jocs molt senzillets, que tu te'n vas a la IA i li dius fes-me aquest joc, i amb 50 segons...
2: Segurament el públic...
0: Però costa
2: públic,
0: dos Amazones fer això.
2: I a més, segurament el públic que juga a aquest tipus de joc no, normalment no fa servir la IA, no? Però bé, per anar ràpid, es tanca... com a mala notícia, segurament es tancarà Ninja Theory perquè tenien dos tractes fets amb dues persones diferents, amb dos estudis diferents, i els han cancel·lat. Ningú vol comprar Ninja Theory.
4: L'hauria de comprar jo.
2: Surt Compulsion Games, com a mi, i Double Fine. Els confirma Undead Labs, que sí, ja el comprador està confirmat, i State of Decay 3 es publicarà dia 1 a Game Pass. I per últim, amb Arkane estan negociant, tenen fins desembre per fer aquesta acabar la negociació. És a dir...
0: Vaya esquema.
2: Bueno, he portat a...
0: No, he vist el dibuix, està molt ben explicat. L'esquema està perfecte.
2: Fàcil.
0: Fàcil.
2: No?
0: Això parlant de t'ho posem fàcil. T'ho posem facilíssim.

0: l'anàlisi per Randa. Quin videojoc analitzarem avui?
1: Doncs avui parlem de Marvel's Wolverine.

0: Doncs sí,
1: Marvel Wolverine, un joc que tenia moltíssimes expectatives, ho havíem dit aquí a altres programes. A més, jo només compro un joc de PlayStation l'any, normalment, perquè és que no en treuen
2: no
1: més.
2: No treuen més, clar.
1: Ja, ho intento, però...
0: Parles dels exclusius.
1: Exclusius només propis de Sony.
0: Ja, un per any.
1: Aquest havia de ser la bomba, havia de ser el meu joc, havia de ser el GOTY, no?
0: Wolverine.
2: Lobezno
0: de tota la vida.
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Estem parlant del personatge de...
3: Javidamica.
0: De què?
2: Aguja dinàmica.
0: La què? Aguja dinàmica.
2: Sí.
0: Això és a Sud-amèrica?
2: Sud-amèrica, crec, sí.
0: L'aguja dinàmica.
1: I en català com es diu?
0: Carcallú. No. No, però ja sé que en alguns llocs li deien carcallú, això no és broma, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí. A la pel·lícula de J. Bob de Malrats, sí, que parlen de Verna, li diuen carcallú en versió doblada. No sé d'on t'ho treuen. Bueno, és el senyor aquest de les urpes, que sí, normalment surt a la Patrulla X...
1: Sí.
0: X-Men.
1: Els X-Men.
0: X-Men. X-Men. Sí.
1: O el Team X.
0: Team X no ho he sentit mai, això.
1: No?
0: Team X, no.
1: És molt de còmic, això.
0: Sí. Estic veient el X-Men 90...
1: Ah, sí.
0: 98, 95.
1: El que és exactament igual que quan érem petits.
0: Sí. Tararararana. Sí. La música està molt bé.
2: Està molt bé, sí.
0: Està guai.
1: M'agrada molt.
2: A mi també.
0: Bueno.
1: Sí, doncs...
0: Wolverine.
1: És un joc d'Insomniac... Ja ho sabeu, ho hem comentat altres dies, i per mi, fins ara, Insomniac era un d'aquells estudis que gairebé tenien sempre el segell de garantia. Sabies que si et venia un joc d'Insomniac estava bé.
0: Com ara?
1: Ratchet & Clank,
0: sí.
1: Spider-Man,
0: sí.
1: Miles Morales, que era un DLC, una expansió, Spider-Man 2, també.
0: Sí, això, bueno, van ser molt venuts i van estar molt bé tots aquests. I Ratchet & Clank, no sé quants n'hi ha, si són 5, 6 o 7 jocs diferents.
2: No sé, uns quants.
0: És el principi de la Play...
1: Però l'últim, el de PlayStation 5,
0: sí,
1: era boníssim, també.
0: Sí, sí,
1: era
0: sí,
1: molt bo, tots.
2: Jo he jugat la trilogia original en un remake remaster de la PS Vita i el de Play 4. El de Play 5 encara no ho he acabat de jugar.
0: Ah, tu ercas a montones, no? Tota l'estona.
2: Sí.
0: Per tant, aquest joc no pot ser dolent.
1: Bueno, era la venint d'Insomniac,
0: no?
1: Exacte, venint d'Insomniac i sent el personatge que era, que a mi m'encanta, Wolverine, doncs no podia ser dolent. Però han passat molts anys des que van anunciar, només havíem vist com un teaser en un bar, han passat moltes coses a Insomniac, han passat moltes coses a PlayStation, ja sabeu que la meva relació amb PlayStation ha canviat, és com una amoròdica, treuen un joc bo, el jugo, m'agrada molt, però al cap d'un mes em torno a desenamorar de la marca.
0: No pinta bé, això.
1: I clar, anaven passant els anys i senties que algun director marxava, que alguna cosa canviava a l'estudi d'Insomniac, i jo crec que potser això no li ha sentat gaire bé al joc, no?
0: Per tant, tenim un possible fracàs, o almenys un mal al cor del Carles.
1: Clar, el problema és que potser jo tenia unes expectatives molt elevades i esperava molt, però de totes formes hi ha coses molt, molt flagrants.
2: Què ha passat?
1: Què ha passat? No és un desastre, no és un joc que si diguis horrible, però costa reconèixer Insomniac darrere d'aquest joc, sobretot per la falta de carinyo. Tu quan jugues un Spider-Man, jugues un jo què sé, el Ratchet & Clank, notes que els detalls, les converses, que és un joc que està fet amb mimo i que tenia... La gent que està fent-lo està disfrutant, no? Està fent una cosa que li agrada molt, no? Amb moltes ganes. I en aquest cas, trobo que sembla com que els han donat un encàrrec, que escolteu, de fer Wolverine, i a ningú li venia de gust fer Wolverine. Aquesta és la sensació que jo he tingut, no? Per què? Jo l'he jugat tot, de principi a fi, l'he acabat, l'he platinat, ja sabeu que és...
0: No m'espero menys de tocar-la.
1: No.
2: 100%.
1: És un joc molt fàcil de platinar, en menys de 20 hores ja te'l pots platinar. Molt, molt, quan dic molt fàcil, dic molt fàcil. Te'l pots platinar amb el nivell més baix de dificultat, que no pots morir.
0: És a dir,
1: et peguen cops, arribes, se t'acaba la vida i tornes a ressuscitar.
0: Ah.
1: No mors mai.
0: Però no és l'Obet, no? Té sentit.
3: Sí, té sentit.
0: Clar, recupera.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, sí, sí. Sí, o sigui, sempre s'ha fet mal l'Obet, no? I després té el sentit de recuperar-se.
1: Sí, però si et matxaquen viu, si t'aixafa un robot gegant i quedes aplanat al terra,
0: et cures immediatament.
3: Es torna a curar.
0: Clar, es torna a curar.
1: No estic d'acord, no estic d'acord. En aquest cas, parlem una miqueta de la història. És una història original d'Insomniac, comença a ser el Team X que per la gent, com el Rafael, que no sap el que és el Team X.
0: Jo no
1: el Team X era la història, el passat de Logan, no? De Wolverine. El coneixeu o no, vosaltres?
0: Jo recordo que anàvem vestits de blau, que tots estaven iguals vestits, i que era el principi d'això, de la Patrulla X.
1: Clar, és que no apareix la Patrulla X.
0: Ah?
1: No, és l'època que Wolverine està amb Mystic.
0: Sí.
1: Sabeu la Mystic, que després és dolent.
0: Sí, es torna dolenta.
1: I amb Sabretooth. Dents de sable.
0: Ah, gràcies. Dents de sable, sí. Ara sí, ens hem entès.
1: Doncs és quan són amics i són bons i estan en un equip que és en plan espionatge, en plan un equip de la CIA. De la CIA.
0: I és prequel a Patrulla, això?
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Sí, és el passat de Logan, diguem-ne, no? Però ho han portat a l'actualitat. Llavors és com si és un equip, són els mateixos personatges que els còmics és abans, però estàs a l'actualitat. No està malament. Així és una història que no està tan manida, no? Que
0: és
1: una història que no, la gent no coneix tant. Llavors a mi m'ha semblat bé això. El problema és que aquesta dimensió emocional, que jo no sé si és perquè... Coneixeu l'empresa Sweet Baby? Inc?
0: Sí, ho vam comentar la temporada passada.
1: Doncs Sweet Baby Inc. Ja està contractada per Sony per fer part del guió i de donar suport a aquest joc. No? No sé si és arrel d'aquesta contractació, no ho sé, però és com que tota l'estona hi ha com un drama i tota l'estona és com ens estan perseguint, el drama, el emocions, sentiments, no sé
0: però
1: què.
0: La història de Logan ja és un drameta.
1: Sí, però estàs jugant a un joc, no estàs veient una pel·lícula de 3 hores, estàs jugant a un joc.
0: Digue-li Kojima, això.
1: A veure.
3: I a més és Wolverine, vull dir, que vagi a hòstia.
1: Però
0: no, sí, destrossant la penya. El que havia fet és destrossar la penya.
3: Què drames?
1: És com que, a més, estàs allà matxacant allà, no sé què, has de córrer perquè t'està perseguint, no sé què, i t'apareix una porta, et fiques dins i de cop i volta es para el temps i estàs recuperant una memòria, no? I surts de la porta, després de fer un repte dins de la porta, i un altre cop, a saco, no? Llavors...
0: Quina trencada de rotllo.
1: Exacte, és memòria, trauma, de cop i volta, un passeig, amor, no sé què... I tornem a matar 100 persones més, no? Dius, mates... Et carregues, jo no sé si... No sé, 50.000? O sigui, moltíssimes. És... Jo crec que si pensem en Spider-Man era un joc que el ritme era constant. Era una pel·lícula d'acció de superherois superràpida. I era pa, pa, pa, i no paraves. I
0: també una cosa, Logan camina i Spider-Man es balanceja continuant per Nova York.
1: Sí, però
0: també,
1: això no és el que li donava.
0: Té més dinamisme.
1: No, perquè aquest Wolverine té un imant a les mans.
0: Com?
1: Llavors, quan saltes, s'enganxa a les cornises.
0: Però això de l'imant t'ho has inventat. És massa automàtic, vols
1: totalment.
0: Dir? Massa...
1: Te'n recordes dels Assassin's Creed els primers?
0: Que,
1: que estava escriptejat,
0: sí.
1: Que tu saltaves i feia... I girava i s'agafava les coses?
0: Sí.
1: Va així.
0: Massa fàcil.
1: Totalment. A part que tot està marcat en blanc, amb pintura blanca.
3: Ah,
1: perquè no perdis.
3: No,
1: home, clar, jo, no. I tu veus una paret que no té pintura blanca i dius, aquí no puc pujar. Ja ho sé. I ho intentes i no s'enganxa.
0: Oh, que lleig,
1: saps? Ah, exacte, sí. Salta molt, l'han fet ràpid també, vull dir, no és tema del moviment, és tema del ritme del joc. El ritme del joc és, no té res a veure amb Spider-Man. Spider-Man era constantment acció i era adrenalina pura i era molt, molt, molt, molt divertit. En aquest cas, és divertit durant una missió, de cop i volta, entre la cinemàtica, la cinemàtica lenta, passegem pel llac, mirem els signes, ens abracem, ai, que trist és tot, oh, l'amor, la vida, i tornem a matar a 50.000 persones. I és que no acaba de funcionar, això.
2: Els dos ritmes són massa diferents, no? Potser.
1: Totalment. I a part fa que et desconnectis una miqueta de l'acció i inclús de la història. Jo, a vegades, i això no li digueu a ningú, ja que no ens escolta ningú, acabava una missió d'aquestes d'acció a tope, no sé què, es posava la cinemàtica, no sé què, dic, mira, me'n vaig a fer el cafè. I tornava.
3: No mirava sí. El joc.
1: No,
3: com els anuncis.
1: De debò. Tenia ganes, hi havia converses, de cop i volta acabaves de salvar de no sé què, explosions, no sé què, de cop i volta posaves a buscar uns dibuixos d'un nen per la casa i dius, a veure...
3: Compra Plastidecor.
0: Plastidecor.
1: Sí, tenia ganes de tornar a jugar, en realitat. Les cinemàtiques no m'aportaven res i mira, i em sap greu, eh? I el combat està molt bé, és divertit, és molt, molt, molt sanguinari, molt més que Spider-Man, molt sanguinari.
0: Pots socapar la pantalla.
1: Però, clar, em vaig començar a cansar al principi només lluites contra humans augmentats, no? Que són humans que...
0: Sí, els bueno, que tenen poders, no? Diguem.
1: No són mutants. Són humans que són com cíborgs, que són com humans que li han posat un braç especial o tal.
0: Això és el Baby Care, sí.
1: Llavors...
0: És a dir, no pots matar persones que fa com coseta.
1: No, sí, aquí mates moltes, eh?
0: Sí, però són cíborgs. Són cíborgs.
1: Sí, són com augmentats. Hi ha alguns que semblen persones, eh?
0: És com l'invent dels zombis.
1: Però acaben una miqueta cansant, no? I quan ja t'estàs cansant, llavors dius, oh, nou enemic, apareixen els ninjas. Uah, els ninjas són els més divertits, t'apareixen per tot arreu, es pujan als arbres. Jo m'he passat molt bé matant ninjas, no? I quan acabes de matar els ninjas, dius, ostres, i ara què? I et tornen a aparèixer els cíborg aquests, i dius, un altre cop.
0: Però és de relleno, no?
1: Ja, I de cop i volta...
4: Els han arreglat.
1: Sí. I de cop i volta apareixen els robots. Els robots purs.
4: Amb les restes dels cíborgs que
1: han quedat, han fet robotets. Clar, només hi ha tres tipus d'enemics que seran diferents. Cíborgs, ninjas i robots. A mi els únics que m'han agradat són els ninjas. La resta se m'han fet avorrits i la mecànica de matar-los un cop potents ja està feta, no?
0: Tampoc pot fer gaire els moviments del Lobet, no ho sé, però...
1: Sí. Té bastant... tens moltíssimes habilitats. Tens com 7 o 8 habilitats.
0: Però amb un sol botó o pots fer combos?
1: No, hi ha combos i poden canviar. Per anar una miqueta per feina, diré que m'he avorrit una miqueta de... He repetit massa. Aquests enemics, no? A nivell de combat.
5: Si dius que els jocs són 20 hores i hi ha 3 enemics...
0: Ninjas, cíborgs i robots.
1: A veure, que hi ha variacions, eh? Hi ha variacions de cadascú.
0: Blaus, verds i vermells.
1: No, hi ha uns més grans, uns més
0: grocs,
1: petitons.
0: Grocs, blancs i
1: negres. La veritat és que sí que hi ha alguns enemics finals que són molt divertits, però el dia a dia, diguem-ne, conforme vas avançant, es fa una miqueta repetitiu. I aquest és el problema, perquè és extremadament lineal. És un joc que no és un món obert com Spider-Man, és un joc lineal 100%, és passillero, vas per un passadís i pum, pum, pum, pum, pum.
0: Quin final era passillero? El 14? O no, el 14 és l'online.
5: El 14 és el menys passillero.
1: Sí, clar.
0: Sembla que era el 13, no? Hi havia un que van fer com molt passillero de play, va ser molt criticat.
2: El de la Van Boy?
0: No, el de la Van Boy no. Aquest és el
5: 15.
2: Sí.
0: Sembla que és el 13. Que
1: I han descobert, perdoneu, han descobert gent que s'ha colat per fora del mapa.
2: Sí.
1: Ha pogut veure que hi ha moltíssims assets que estan composats, assets que estan posats i preparats i que no surten al joc. És a dir, dona la sensació és que algú en algun moment a Sony va dir, escolta...
0: Retalla.
1: Amb 2 anys ha de sortir aquest joc, deixa de fer-lo món obert, fes-lo passillero i ja està. A més, tenim el problema dels... QTE, els Quick Time Events.
0: ¿Cómo?
1: QTE.
0: Los QTE. Los QTE.
1: ¿Qué son los QTE?
0: Que és un QTE. O sigui, QTE és allò que apretes un botó i quan apretes el botó, en el moment exacte que et diu, apreta aquest botó exactament en el tempo que et diu, passa una cosa. I si no acertes d'apretar aquell botó, doncs falles, o has de repetir-ho, o passa una altra. Sí, és un error.
1: Quick Time Event.
0: QTE. Com ho has dit en anglès?
1: QTE. Doncs Insomniac s'ha inventat un nou
0: QTE,
1: que és un QTE en el qual no passa res. És a dir, tu apretis un botó que no toca o no apretis res...
0: No et penalitza.
1: Veus la mateixa continuació.
0: Ja ho sé què és.
1: És a dir, no sé, ho fan perquè no t'avorreixis.
4: S'han equivocat.
5: Com en el Sonic Forces també ho passava.
2: Però ara si estàs atent, no sé.
1: Però ara si estàs atent, però és que si no estàs atent, continua igual.
2: Bueno,
1: no hi ha una escena de game over. I això, hi ha hagut molts memes, per exemple, d'una fase de conducció que és terrible. Sí. Tot el que veieu per xarxes és real.
2: El de la moto.
1: El de la moto.
5: Oh, però això
1: és real.
5: Això és com el Sonic Forces, també, que es juga sol.
1: Tu no has apretat per córrer ni res. Es fica dins d'una moto, el moviment és completament artificial, com si fos un joc de fa 30 anys de... Bé, bueno, és igual. I tu pots deixar el comandament sobre la taula i segueix. Ell va recte. Es va xocant...
2: Però bueno, la recol·loca, com es regenera, també.
1: I la gràcia o la pena és que, clar, es pot morir, tu et pots morir, no és que arribis fins al final, però quan et mors, no t'envia al principi. t'envia on t'has mort. Amb la qual
0: la moto està allà.
1: Això, pots deixar a sobre la taula i te'n vas a fer una Coca-Cola.
0: O sigui, et passes el nivell sense tocar res. Exacte. Absolutament res.
3: Sí, no hi ha joc.
0: No hi ha joc.
5: Sí. Jo, exactament, el mateix format de vídeo d'això, ho vaig veure amb aquest joc de Sonic que estic dient, que sí? passa el mateix. També té Quick Time Events que no serveixen de res,
1: sí.
5: i també té un nivell que es passa sol. És a dir, a la que agafes el primer impuls de velocitat al principi, ja pots deixar el mando que s'acaba.
1: Sí, sí.
3: I jo... no... jo, per exemple, un d'aquests vídeos que em fan conya des de la fase de conducció, n'hi havia un, per exemple, que veia que sortia de la carretera, que anava pel costat, i que travessava arbres.
1: Sí. No,
3: els travessava.
1: Sí, sí, sí.
3: I tu va molt bé.
1: És real, eh? Ho he provat. Després de veure, ho he hagut de provar. He vist molts... La ciutat no està viva. Hi ha molts fallos de detalls. Jo què sé, personatges a la ciutat parats completament.
3: No, que el joc no està acabat.
0: No,
1: exacte. I aquí hi ha una altra cosa que m'ha criat l'atenció aquests dies.
6: El vent està bufant. Això vol dir que la ràdio sona. Joc per randa.
0: Què?
1: Ai,
0: què?
1: Doncs que mentre una part de la xarxa s'està massacrant el joc, realment, massacrant-lo, ha aparegut gairebé immediatament un contrarrelat a diversos mitjans periodístics d'Espanya i a tot el món.
0: Ah. Jo estic nerviós,
1: com una operació blanqueig. Han respost a les crítiques mostrant, jo què sé, vendes,
0: vale,
1: puntuacions de la PlayStation Store, que són molt vàlides, òbviament, i titulars que venen a dir que el joc s'està venent molt bé i que el públic l'està valorant molt positivament.
0: Però no és així. Això ho està fent la premsa.
1: Ah, exacte. És que a més, el fort és que ho està fent la premsa.
0: Maletine,
1: tal qual. Les dades són que Wolverine ha costat aproximadament 300 milions de dòlars sense comptar màrqueting. Estem parlant que jocs com Crimson Desert, que són espectacularment grans i plens de coses a fer, van costar 80. Kingdom Come Deliverance, 60. Vull dir,
0: 300 és una burrada.
1: És una burrada. A més, es calcula que Wolverine va vendre 1,9 milions de còpies durant els 3 primers dies, amb uns 130 milions de dòlars d'ingressos.
0: D'ingressos?
1: Sí.
0: D'ingressos?
1: Sí.
0: Per tant, això no és el que han guanyat?
1: No.
3: Han dit quants n'han tornat?
1: No. És que, clar, és que el tema és que totes aquestes dades Sony no publica les dades de vendes. Tot és calculat per una empresa que és la que sempre fa els càlculs i les aproximacions, les estimacions de vendes.
3: Home, com ho diguin a mi, que ho faré barat.
1: Doncs salten els titulars dels mitjans dient: això supera els números acumulats de Death Stranding 2 a PlayStation 5.
0: I què té a veure?
2: LOL!
1: Què té a veure?
0: Ha sortit Kojima i jo no l'he pronunciat.
2: Ah, sí.
1: Clar, la pregunta és, què pinta Death Stranding 2 en tot
0: sí.
1: això? Doncs pinta que, clar, fa uns dies Kojima va desvetllar que Sony li havia dit que s'acabava. Exacte. I què passa? Que s'ha de minimitzar el mal tant del que va passar amb Kojima, perquè han perdut a Kojima, com...
0: Però això és molt rebuscat.
3: Han fet un 2x1.
1: És evident.
0: Sí. Molt rebuscat.
1: És evident. Per què no agafes Spider-Man 2? I dius, Wolverine està venent igual al mateix nivell o una miqueta menys que Spider-Man 2. No, agafes Death Stranding 2, que fa temps.
0: Vas a fer mal.
1: Exacte. I a més, és demagògia. Perquè si comptes les vendes dels 3 primers dies a totes les plataformes, no només a PlayStation 5, Death Stranding 2 ha venut més.
0: Però,
1: que Wolverine.
0: Però està molt mal muntat això, eh? Fa molt mal rotllo, eh?
1: Està fet expressament.
0: Hòstia,
1: 100%.
0: Sí.
1: Bueno. Per tant...
3: No me'l compraré.
0: No, i tampoc
1: veure,
0: de la Play 5.
1: He de dir, a mi m'ha entretingut? Sí, m'ha entretingut. És un joc entretingut que en 20 hores te'l fas. M'ho he passat bé? Sí. Ara, és un joc que jo recomanaria comprar a sortida per 80 euros? Ja us dic que no.
0: 80 euros. No. Mare meva, li poses un puntuació o un numeret o què?
1: Jo li posaria un 6,5, com a molt. Com a molt.
0: Ets molt bona persona.
1: No, perquè no puc dir que és un joc dolent. Les veus són molt bones.
0: No, que hi ha feina, no està bé, però el conjunt, com a joc...
1: En conjunt, t'ho passes bé, ara...
0: Sí, t'aixen el mando sol.
5: Ja. Els assets poden estar molt bé, però és que si el joc que es juga sol...
0: No estem d'acord amb aquest 6,5. Volem menys punts.
1: I la història... La història t'enganxa quan és dramàtica, no? Però sí, és veritat que a mi m'ha decepcionat molt. se li veuen molt les costures amb aquest joc.
0: Se li veuen les costures, m'agrada sí. aquesta frase.
1: Sí, sí.
3: Per 80 euros tens un joc de Neo Geo.
0: I dura menys.
3: I és més divertit.
0: És més divertit.
1: I les costures no estàvem acostumats, eh?
0: No hi havia. Bueno, eren píxels com a punys. Bueno, Insomnia, que ens has defraudat una mica, eh?
1: Sí, sí, sí. I ara...
0: Més coses.
1: Més coses.

0: Tenim pregunta? Tenim pregunta? Tenim resposta a la pregunta?
1: Pensava que la Laia...
0: No, no, no, però tenim respostes a les teves preguntes.
1: Sí?
0: Bueno, la teva no, a la del teu amic, sí, per uns vinils de no sé què. Et diu, o sigui, una cosa així, diu, pel tema del giradiscos, toca discos, reproductor de vinils...
1: Gramàfon.
0: Gramòfon, exacte.
2: Tocates.
3: Jo li vaig dir gramòfon, eh?
0: En Cesc ens ha dit, diu, no comprar una marca de merda, punt número 1. Punt número 2, si és possible, que sigui autoamplificat. Punt
2: que
0: número...
2: No, que no sigui.
0: Que no, sigui autoamplificat. Per tant, comprar un ampli guapo. Guapo, en majúscules, i escrit així, guapo. Amplis estèreo Wallapop, en trobeu fàcil. Punt número 4, menys de 150 euros, mal senyal.
3: Home, no es pot gastar menys amb el reproductor que amb el que costen,
0: correcte,
3: els vinils.
0: Correcte. I evitar Bluetooth, USB i merdetes. Cito literalment, merdetes d'aquestes. Aquest és el reconeixer de Camen Cesc. I en Pulgatejana ens diu que pel tema del tocadiscos el pots trobar fàcilment a Amazon. Em vaig comprar un de ma filla fa poc, això. Però si no sabeu el que és Amazon, el jovent pot buscar a Google i ho trobareu fàcil. Te l'ha fotut, aquest. Pulga aquí fent coseta. I diu, hi ha una cosa que ens diu més Pulga. Diu, escoltant el programa, poc heu dit que algú tenia raó amb el tema de Pragmata.
1: No sé de què parla.
2: Jo sí.
1: Jo no, i no vull saber-ho.
0: Ah. No vols jugar a Pragmata?
1: Sí,
0: ah,
1: que quan jugui ho sabré.
0: I ben tornats, ens diu també, per això.
1: Igualment.
0: Oh. Més coses. Foc i fum a tot. En Miquel Doc, que ja ens va dir que ens havia tenir moltes ganes d'escoltar-nos perquè estava a l'estiu i volia que féssim més coses. Li vam dir que tornàvem el dia 10 i ens diu, moltes gràcies per comentar el que vaig escriure. Jo us escolto per iVox i sempre vaig un poc retassat. Dels jocs que he descobert gràcies a vosaltres, destacaria el Sniper Clips, que no sabia ni que existia i és molt divertit per jugar amb el meu fill. És aquell joc de Switch, que va ser gairebé de llançament, en què tens dos personatges que s'han com retallant trossos un a l'altre,
3: sí,
0: i tu aconsegueixes fer petits minispuzzles, que en companyia és super xulo. Què?
3: És que acabo de caure en una cosa.
0: De les Sniper Clips?
3: No, de jocs de llançament de Switch.
0: Ah.
2: No llanceu.
0: Home, no. Ah, i tenim un missatge. La Laia ens ha fet un missatge sobre el tema que vam deixar a xarxes la setmana passada.
4: La pregunta de la setmana passada estava relacionada amb la retrospectiva que vam fer de la primera era de Level 5, des de 1999 a 2012. Us preguntàvem quin era el vostre joc preferit d'aquest període. Les respostes que hem tingut han estat molt variades. Podríem considerar que ha guanyat Layton, però no ens posem d'acord amb el títol concret, perquè han sortit tant la Vila Misteriosa com la Caixa de Pandora. I el mateix passa amb Inazuma Eleven, on ens parleu del primer Inazuma de DS i l'Inazuma Eleven 2. Seguint amb la temàtica de futbol, també tenim el Captain Tsubasa de Game Boy Advance. Esperem les vostres respostes a la pregunta d'aquesta setmana.
0: Molt bé. Quina fem de pregunta aquesta setmana?
1: Doncs se m'han acollit unes quantes, no sé ara quina...
0: Bueno, fem-les totes, totes.
1: No, totes.
0: Totes. La setmana passada hem fet tot això del tema de Level 5, amb la temporada bona, fins al 2012.
1: A mi ara se m'ha acudit, ja que estic una miqueta jugant al Fire Emblem, que quin dels quatre personatges principals, si heu jugat al joc, heu escollit?
0: I si no hem jugat?
1: Si no hem jugat, la pregunta de quin és un joc que us ha decepcionat quan ho heu jugat per primera vegada?
0: Jo n'afegeixo un altre. Jugaríeu al joc del Fire Emblem sabent que si la cagueu morirà el personatge i no el podeu recuperar? Això us fa molta ràbia o no?
3: Clar.
0: Clar, sí, que fa ràbia.
3: No, i clar que jugaria...
1: Que tanco el joc.
3: Jugues al costat de l'endoll i quan se't mor... No.
0: Te'n fots.
3: Això és el clàssic, sí, que fèiem a la Super.
1: A sobre que té autoguardat aquest, per anar, sí, a fotre.
0: Però si vas, sí, molt, sí, de pressa...
1: Sí.
3: Però és que és la Switch, no? Si desconnectes l'endoll no passa res.
0: És veritat.
3: És difícil aquest.
0: Aquesta és difícil. Bueno, doncs, Joc per Randa, el Parc Cité Mona X, xarxes socials, gairebé a totes, no? Instagram, Blue Sky, Twitter, X... Bueno, X, perdó. I ens dieu la vostra. Que hem fet diverses preguntes. Bueno, repassem, que era la de...
1: El Fire Emblem,
0: quin dels quatre personatges és el, sí, vostre preferit.
1: Quin joc us ha decepcionat?
0: Quina és la vostra decepció més gran, a part de Wolverine. I dels jocs aquests de Fire Emblem, si us fa molta ràbia que us matin el personatge. Bàsicament, quatre. Bueno, trieu la que vulgueu. Sí. En tenim de tot.
5: Jo estava a Joc per Randa com tu, fins que vaig rebre una fletxa al genoll.

0: Això podria ser la música del DLC del Sea of Stars. Perquè està embetat en el circ. Però em sembla que no és això.
1: No, és el tema de la pantalla de títol del Yo-Kai Watch.
0: Yo-Kai Watch. La música és mona.
1: Sí. A mi també m'agrada bastant el OST, el Original Soundtrack.
0: Ai, que fas de Carles.
1: No, home, no.
2: OST.
0: OST. Doncs, OST.
1: Com la setmana passada vam començar a parlar de el que és Level 5 i els seus orígens, aquesta setmana volia fer doncs la resta dels, doncs la, per la meitat del 2013 fins ara.
0: Comencem a la part xunga de Level 5 o encara no?
1: Encara no, perquè mentre estava fent el guió vaig veure que només havia parlat de Yo-Kai Watch i que encara no havia arribat a coses més modernes, i he decidit que avui farem només la part de la història de Yo-Kai Watch. Mm-hmm. I explicaré una miqueta també de què va el joc i tot això.
0: Yo-Kai Watch. Yo-Kai, que jo sàpiga, no. Això, no. Un Yo-Kai és un
2: fantasma.
1: Sí, un fantasma, un ésser del folclore japonès.
2: No sé res d'aquest joc. És no com un Pokémon?
1: Ara ho explico tot, no us preocupeu. Doncs, pel 2013, després de tots els Lightons i els Inazuma Elevens, Level 5 t'hauria el seu lloc més exitós, que van fer-ho gràcies a tota l'experiència que ja han guanyat en els passats RPGs una miqueta més accessibles, com ho serien el Ni no Kuni.
0: Aquest l'he vist jugar. No he jugat, però l'he vist jugar.
2: Sí, és molt bonic.
0: La banda sonora és preciosa.
2: Sí.
0: A més, em sembla que té rotlleto Ghibli, no? És el
1: sí,
0: que està...
1: sí, sí, el Ghibli, sí,
0: és...
1: sí.
0: El dibuix és Ghibli, molt, molt Ghibli, sí, sí, sí.
1: Doncs el gameplay de Yo-Kai Watch veu bastant del que és el Ni no Kuni, perquè no és un sistema RPG convencional, sinó que és més a lo Pokémon, on recolectes criatures, també com el Ni no Kuni, i el sistema de lluita no controles com a tal a les criatures, sinó tu controles on col·loques els teus sis yokais, i ells fan les accions soles i tu només has d'activar les habilitats especials o donar-li objectes i aquestes coses. És un combat més passiu.
0: Pots perdre per això?
1: Sí, pots perdre perquè els yokais no són molt intel·ligents i a vegades es poden posar a bagallar. El bagu.
0: Entre ells?
1: No, el bagu. Sí, a dormir. Cosa
0: vale, pensava que es podien posar-se a barallar-se
1: no,
0: entre
3: no,
0: ells.
1: No,
0: amb D. Amb D, bagu.
1: Sí. I una cosa graciosa és que aquest joc, per internet, quan va sortir aquí a Europa i als Estats Units, es va conèixer com el que seria el Pokémon Killer.
0: Que anava contra Pokémon.
1: Sí. Però la seva inspiració real no va ser Pokémon ni ningú, cap joc d'aquests, va ser Doraemon. Perquè tu quan jugues al joc, jo sí que ho vaig notar, però no vaig pensar això sembla Doraemon.
0: Per què? Doraemon té criatures.
2: En quin sentit?
0: Sí.
1: No, perquè l'estructura. Estàs en un poble, està el nen el que té dos amics, un més gran i un més petit, té un amic en forma de gat, té la noia que li agrada, i tota aquesta estructura de Doraemon.
2: I el gat és el que l'ajuda a fer les coses.
1: Sí, el gat l'ajuda.
2: És totalment Doraemon.
0: És Doraemon.
1: I, doncs, això, en una entrevista, Kihiro va comentar que volia fer una cosa com Doraemon, de mateix èxit o de mateixa forma, i que crear una IP que li agradés molt a la gent i que fos amada durant el temps. I amb això en ment va desenvolupar una cosa que als nens li agradaria.

0: I doncs l'11 de juliol va sortir, del 2013 va sortir al lloc, a Japó. Va vendre molt poquet de principi, el primer cap de setmana, només unes 50.000 còpies.
1: Una nova IP, home, és un esforç complex.
0: Sí.
1: També.
0: Però al cap de 6 mesos ja tenien l'anime preparat, i va sortir l'anime, i va ficar un petardazo increïble.
1: El guió posa una altra paraula. Vull
0: bustellar.
1: Que la digui. Bustejar.
0: Sí.
1: Això és jove, molt jove.
0: Va bustejar les ventes del lloc moltíssim. I de cop va vendre 500.000 de còpies quan va sortir l'anime.
1: Clar, si el potències amb anime...
0: Pues... va fer un èxit total.
2: Guanya molt.
1: Sí.
0: I des d'un principi Akihiro tenia la idea de crear una seqüela per a Yo-Kai Watch.
1: Bueno, aquest senyor fa jocs com xurros, o sigui, ja segurament no té que esprenar ja 10 jocs ja.
0: I la idea era fer dos versions d'aquest joc.
2: Com Pokémon.
1: Vaya.
0: Una miqueta a lo Pokémon.
1: Vaya.
0: Sí. Però això és graciós perquè l'entrevista va comentar que la raó per la que volia fer és perquè als nens li agrada tenir coses que altres nens no tenen.
1: Hòstia.
0: Sí, i volia, és com, vol generar FOMO entre els nens. A nivell de màrqueting, va dir que fer dues versions és una molt bona idea, ja que a famílies amb dos nens que potser tinguin dues consoles, és més fàcil vendre-li dues versions del mateix joc que el mateix joc com a tal.
1: Però, a veure, això estic una mica en contra. Ara passem a la següent part, però... Si els nens tenen un joc, se'l van passant, no?
2: I no, però el que diu és que si tenen dues consoles a la casa...
1: I per què tenen dues consoles si són germans?
0: Hi ha nens que tenen dues consoles.
1: Per què no tenen una?
2: I no passa el mateix amb Pokémon.
0: Sí, clar, sí. És el mateix efecte.
1: Però em sembla molt... No sé.
2: Però Pokémon podies intercanviar i era la gràcia que no podies mai aconseguir tots els Pokémons amb el teu cartutx només.
1: Això és la gràcia?
2: La gràcia no, és el màrqueting que van fer. Llavors havies de buscar algú que tingués l'altre, no?
0: En Yo-Kai Watch també van fer això, que tenien Yo-Kais exclusius a cada una de les versions del joc.
1: Sabien el que feien.

0: Aquest és un dels temes que més reconegubles del Yo-Kai Watch 2 i és el que, en el qual van anunciar el remake de Yo-Kai Watch 2 de fa un, el Nintendo Direct de fa unes setmanes.
1: És com quan arribes a la posada, eh?
0: Sí, és un RPG, és el que
1: enrotllet.
0: I doncs van fer la Pokémon Clàssic de treure dues versions del joc molt similars i als mesos, 3-4 mesos després, treure una tercera edició definitiva del joc.
1: Però que és, inclou les dues anteriors?
0: No, és el Pokémon Rubí Zafiro i després surt l'Esmeralda. És una versió millorada, amb millores de gameplay, que pots atrapar quasi totes les criatures de les dues altres versions i amb millores extras.
1: Ah,
2: no... A mi aquestes coses no m'agraden. Com els persones.
1: Ah, no? Què té que veure?
2: Que treuen tres versions del mateix persona afegint una cosa.
1: Un darrere l'altre?
2: Sí. No, un darrere l'altre no, potser passa un any, però...
0: Per sort, Sega ha dit que ja això no els surt bé i no volen fer ja més. Mm. I no van poder ni imaginar l'èxit que tindrien amb Yo-Kai Watch, perquè a les primeres setmanes de llançament dels Yo-Kai Watch 2 van vendre cadascun com si fos un Dragon Quest nou.
1: Això són paraules majors, eh? Parlar de Dragon Quest a Japó, això són paraules majors.
0: Doncs més o menys aquest va ser el nivell de ventes a les primeres setmanes.
3: Déu-n'hi-do.
1: Caramba.
0: Ja, i ja per a finals de 2015 van tindre dues pel·lícules, tres temporades d'anime i un munt de mangas.
1: Ah, està tot molt ben planificat per sí. Vendre molt bé la IP nova, eh?
0: Sí, sí. I fins i tot a la portada de la World Hobby Fair, que és una fèria d'això de hobbies a Japó, van desplaçar Pikachu del centre de la imatge. Sí. Pikachu estava a un costat, a una esquina, i Doraemon estava al costat de Jibanyan, que és la mascota de Yo-Kai Watch.
1: Doraemon al costat de la mascota de Yo-Kai Watch. Sí. O sigui, havia aconseguit una mica el que pretenia, no? Fer sí. Una mena de Doraemon substitutiu. Ostres!
0: I doncs, fins i tot, la rotació anual de joguines de McDonald's va substituir el mes que li tocaria Pokémon per Yo-Kai Watch.
1: Estarien Game Freak estava sí, content.
2: Sí.
1: El 2015 és això?
0: Això durant el 2014-2015.
1: Estava contents.
0: I Bandai també va reportar que Yo-Kai Watch va ser el producte de joguines amb el que més diners va guanyar, superant a Gundam.
1: Això és molt dur.
0: Sí.
1: També són paraules majors a Japó.
2: Però això al Japó.
0: Sí, a Japó només. Japó.
2: Okay.
0: Sí. O sigui, va ser un èxit, va... Quasi va desplaçar a Pokémon de que seria del més popular, perquè durant aquest temps Pokémon estava doncs, una mica baix perquè havia acabat de sortir Pokémon X i sí, que no va ser un èxit total. Van veure que el Yo-Kai Watch estava anant tant i van fer un remake de la tercera generació de Pokémon, que és com de les més importants, la que més agrada als fans. I ho van intentar...
1: Molt fort.
0: Perquè Yo-Kai estava anant molt, molt fort.
1: Però i això, doncs, portem-ho fora, no? Entenc sí. Que després de Japó, l'ex de Japó, doncs, l'exporten cap a fora.
0: Van crear una oficina nova a Nord-Amèrica que es va dir Level 5 Abbey. No sé d'on ve Abbey.
1: No sé.
0: Però ho van fer per portar les seves IPs de manera més senzilla a la resta del món. I en la presentació d'aquesta nova divisió... com el, no sé si no, un missatge...
1: Pseudònim, no un subtítol.
0: Van descriure com una marca d'entreteniment de talla mundial. I encara no havia sortit de Japó als jocs, bueno, no? Però...
1: Ja, l'Akihiro ja és així, és una mica...
0: Sí, és una mica flipat, no? Sí. I
1: com
0: heu vist, hi ha moltes entrevistes, li agrada molt parlar, també.
1: Sí.

0: Doncs, durant els finals de 2015 i principis de 2016, Yo-Kai Watch va arribar finalment a Europa i a Estats Units.
1: Va ser l'any que el vas conèixer tu?
0: Sí, més o menys, perquè jo que vaig veure quan vau sortir el gameplay de Folagor, que és un youtuber de Pokémon, que jo veia de petit, doncs...
1: De petit, 2016, sí. Eh? Apa, i... Vale, vale.
0: I doncs, quan va sortir a Europa, no va ser un èxit, però no va ser l'èxit que esperava Level 5. Van ser unes ventes molt bones, però no ho van considerar un èxit. En una entrevista va comentar que estaven molt contents amb l'èxit de l'anime, però que el software no li estava anant tan bé com ells volien. Que qualsevol altre lloc seria un èxit amb mig milió de còpies, però que no veien que això fos l'èxit que necessitava Yo-Kai
2: Watch. També el tema dels yokai és com molt japonès, no? És a dir, potser sí. Això fa que portar-ho fora costi una mica més. És a dir, algú de Japó diu, oh, yokais, que guai, és folclore d'aquí. Però aquí nosaltres...
0: Ja, pot ser que això va afectar.
3: Clar. Home, jo he vist el joc, les portades, sé que existeix, però no he jugat mai a cap Yo-Kai Watch.
0: Jo vaig jugar el primer i vaig començar el segon, aquest ho vaig deixar a mitges, i el 3, per algunes raons, no el vaig poder jugar, que ja comentarem. I doncs, entre els finals de 2016 i 2017... van arribar les versions de Yo-Kai Watch a Amèrica i Europa que van ser les menys exitoses. La de Yo-Kai Watch 2. Però al mateix temps, a Japó, el 16 de juliol, va sortir el Yo-Kai Watch 3 Sushi i Tempura.
1: Què?
0: Les dues versions, versió Sushi i versió Tempura.
1: En vez de fer Zafiro...
0: Sí.
3: Ara m'ha vingut gana.
1: Sushi i Tempura.
0: Bueno, el Yo-Kai Watch 2 crec que es deien Fantasmasqueletos i...
1: Sí, aquest m'ha fet més gràcia.
0: Sí.
4: Això és molt Toriyama, això de posar noms a menjar les coses.
1: Sí, és veritat.
0: I abans de continuar, a mencionar que durant aquests 3 anys van sortir 5 spin-offs de Yo-Kai Watch.
1: Ja comença aquest senyor.
0: I un total de 10 llocs amb el nom Yo-Kai Watch.
2: No pot parar aquí.
1: No.
3: Segurament tots d'una qualitat excel·lent, no?
0: Alguns més que altres. Per exemple, un dels més destacables va ser Yo-Kai Watch Blasters, que és un spin-off a lo... No sabria descriure quin mena de lloc, però és un RPG d'acció on controles directament els yokais per un mapa.
1: Ah, vale.
0: Que va ser un relatiu èxit a Japó.
1: Vale. Guai.
3: Això és Mystical Ninja.
0: No, això és Akihabara en Yo-Kai Watch 3. Van crear una ciutat fictícia d'Akihabara en Yo-Kai Watch 3. Que va vendre una miqueta menys que l'spin-off que aquest que he dit abans, el Yo-Kai Watch
1: Blasters.
0: Sí. Que això no pinta bé si ha vingut més que menys que un spin-off. I incloent la tercera versió, o sigui, 3 jocs no van vendre el mateix que 2. Globalment, el joc en total vendria unes 2,2 milions de còpies, que és una gran baixada tenint en compte que cada versió de Yo-Kai Watch 2 va vendre el mateix.
1: Vale. Bueno, ja comença a baixar el tema.
0: Sí.
1: Es desinfla el soufflé.
3: Sí.
1: Que es diu.
0: Durant aquest període també van fer altres jocs d'altres IPs i jocs mòbils. Molts gatxes també van fer. Dos o tres gatxes. Mentre estava veient que jocs havien tret, vull destacar un que va fer molta gràcia, que es diu Earth Devastating B-Class Girlfriend.
1: Girlfriend? Nòvia?
0: Sí. Que el director del joc també va fer una entrevista dient que volia fer una nova experiència a mòbils. Una cosa que Level 5 no havia fet abans mai. Que mentre altres jocs estaven enfocats a nens, com a l'Inazuma Eleven, o a tot el públic, com el professor

0: com anava...
1: Ara el vols veure. Sí, sí. Ara el vols veure. El de, com es diu? Pachincos i senyoritas.
2: No, Earth Devastating B-Class Girlfriend.
0: Com anava dient.
2: Pitjor és que m'he recordat, saps?
0: Ponme 4.
1: Doncs bé, falta un screenshot aquí.
0: A partir d'aquí sí que va començar la verdadera, la veritable debacle de l'Ever 5.
1: Home, és que ja m'ho estàs venent.
3: Ah, no, ja has tocat sostre. Ja has tocat sostre,
0: vull dir. I la Yo-Kai Watch com a franquícia. No tenien molt més a oferir perquè havien sobreexplotat moltíssim a Yo-Kai Watch, però no havien sobreexplotat el suficient com perquè es mantingués viu com a Pokémon. Van baixar molt la qualitat dels jocs, sobretot el Yo-Kai Watch 3.
2: A 10 anuals?
0: Sí. No va agradar molt el Yo-Kai Watch 3 a Japó i van tardar com 2 o 3 anys més a sortir a Europa. I, a veure, no va ser un èxit, ja no els va agradar això a Level 5, però també et dic, va sortir el mateix dia que Super Smash Bros. Ultimate, que no sé si ho coneixereu.
1: Sí.
3: No sona.
0: Sí.
1: Home.
0: Doncs per alguna raó, la gent va escollir el Super Smash Bros. I no el Yo-Kai Watch 3.
1: Tu diràs. Sí. Tu diràs. Això no és el final per això de Level 5?
0: No. Yo-Kai Watch 2 va ser el punt més alt de Level 5 i tot el que puja, eventualment, ha de baixar fins al fons. I al més fons de tot.
1: Baixarem a baix a parlar de Level 5 en la seva pitjor moment?
0: De moment començarem a Level 5 caminant a la corda fluixa.
3: I quan toqui però... fons es posarà a acabar.
0: Però és possible que Level 5 es caigui de la corda.

0: tu, cha, cha, cha.
1: Com m'agrada.
0: Bueno, deixem a Level 5 i entrem en un altre món, perquè abans hem comentat al principi del programa de Cameta, venint cap a la ràdio, sí. Havia presentat unes ulleres de realitat augmentada noves, però aquest cop tenen forma d'ulleres.
1: Sí.
0: Ulleres com les que porto jo.
1: Sí, sí, uno estan pensades per un tipus de gent diferent, diguem, sinó no tant jugadors que vulguin jugar en red virtual, sinó més entremig entre professionals que volen tenir una pantalla a qualsevol lloc i diguem que és un producte més com dir-ho, de masses.
0: Casual,
1: exacte, gràcies. I bé, jo crec que se n'han sortit prou bé, digue'm.
2: Això m'ho va enviar ma mare l'altre dia.
0: Veus?
2: Sí.
0: Perfecte, és la casual.
2: Ho ha mencionat i jo, sí, efectivament.
3: És que està a tots els Instagrams, sí, i a tots, sí, els, sí, de les mames.
1: El cas és que, bé, és un producte que està força bé, és molt xulo.
0: Clar, a veure, en aquest cas, per posar una mica en context, no? Meta havia fet les MetaQuest, hem dit abans, la 1, la 2, la 3,
3: sí.
0: Que i són... tot eren unes caixes tancades, no? Que era com un bulto típic de pel·lícula com el Ready Player One, que és una...
1: Sí, són, sí,
0: casco, no?
1: Sí,
0: que pesa.
1: Sí, són uns cascos que pesa.
0: I ara
1: que,
0: aquest cop, pues,
1: doncs és més lleuger.
0: Semblen unes ulleres de sol.
1: Sí, són unes ulleres de sol una mica més gruixudes i que porten un cable que van a parar, diguem, una caixeta que portes a la butxaca.
3: Que això ja s'ho va inventar Apple. Sí. Les Apple Vision.
0: Exacte. Sí, però no, jo era un casco. Era molt casco, no era tan ulleres.
3: No, sí, sí. I crec que pesen 100 grams.
1: Sí, 100
3: no?
1: grams, que pesen molt poquet, sí, que és, sí, part de la gràcia. Llavors jo això m'he imaginat, per exemple, que ho puc fer servir al tren.
0: Sí. Home, jo preferiria mirar on tinc la cartera i la jaqueta i les coses, bueno, més que estar amb les ulleres de realitat virtual.
1: Aquest és un problema diferent.
0: Ah, vale.
1: Però estan, o sigui, el ser tan lleugeres està pensat sobretot per ser portàtils, val, i per poder-les, diguem, dur a sobre, o per si vols treballar al cafè, o no sé, coses
0: així. Clar, perquè has dit que porta una capseta. Això no m'ho esperava. Pensava que tota la tecnologia estava dins de les ulleres, i a dintre, integrat.
1: No, per fer que pesin poquet, doncs tota la part, que és l'ordinador, doncs sí.
0: Està a la butxaca.
1: Està a la butxaca.
0: No em diguis.
1: Hòstia.
0: M'ha afrodat aquí, eh?
1: Llavors...
0: pensava que ja ho teníem.
1: Llavors, una cosa a comentar, que és molt important que comenti, sobretot, és que la presentació que han fet... Sí, el vídeo de presentació, la música que han posat al principi sembla d'una pel·lícula de por.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, no sé per què. Primer semblava que sortia un tipus de música de pel·li de por, jo em pensava que sortiria un monstre. I després, a la presentació que ha fet Meta, amb el senyor Zuckerberg per allà, han posat la mateixa presentació, però han canviat la música i semblava la música d'una pel·lícula d'adults.
0: D'una pel·lícula d'adults?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Val,
0: molt concret.
1: Sí, i això m'ha fet, no sé...
0: He pensat
1: que era molt important comentar-ho per la

0: ràdio un dia.
1: Absolutament. La música influeix en la compra del producte, això és important. I què val això?
2: Doncs, déu-n'hi-do, $1,300.
0: Sí, i s'ha de dir que no són immersives, és a dir...
1: No tanquen.
2: Opcional.
0: Sí, però diuen, la gent que les ha provat, que inclús amb l'afegitó no acaba de
1: tancar... Que t'has de posar unes espometes aquí a dintre el vidre i la pell per tancar.
2: Si vols tancar. Clar, aviam, és que són molt petites, o sigui, són molt primetes i té que ser difícil.
0: Ho dic per això, perquè el plantejament és mixta, no?
2: Sí, no està pensat per la gent que vol jugar a videojocs. Sí, es pot jugar, però està pensat més per veure pel·lícules o per treballar. De fet, una de les poques coses que té dolentes, per exemple, és el tema dels graus de visió, que si les Quest 3 tenien 110 graus, aquestes només tenen 88.
1: Per tant, et fa més efecte de buzo, com
2: exacte.
1: Si mires més endavant.
2: Exacte.
1: No pots mirar cap als voltants.
2: Com si tinguessis un
1: casc.
2: Un casc que sí. He posat. A part d'això, diguem, tècnicament, tot l'altre és força correcte. Vull dir, té més resolució, sobretot la densitat de píxels és molt més gran.
1: No, que se'ns està tirant el rom a sobre.
2: Doncs una cosa així, per tancar-ho, i pots connectar a la caixa doncs qualsevol altre producte compatible com un telèfon o l'ordinador per veure, utilitzar-ho com a pantalla més, i que han fet un com un holograma call, diguem, que quan truques a algú veuen una representació teva en 3D.
1: Quina por. Jo vull provar-ho per això.
0: Sí. Bueno, recordeu seguir-nos a les xarxes socials?
1: Sí.
0: Com a Joc Parlant de Ràdio, el pare escrit amb una X.
1: Amb una X, exacte.
0: I ja no es dona temps de més. Jo crec que necessitem 33.
1: Vés a cagar. 33,
2: sí.
1: Home, jo vull patir, perquè el guió era més llarg.
0: Sí?
1: Molt més.

Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat. Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins Picam, associació de pacients al servei de pacients. Avui tenim una nova recepta de la nostra companya Mercè Sallés, voluntària de PICAM i col·laboradora del programa. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, aviam, abans de passar la recepta, com sempre, us volem recomanar utilitzar productes de temporada, ecològics i o de proximitat. També us facilitarem els productes recomanats que podeu trobar en el Parc Agrari del Baix Llobregat en cada temporada. Com sabem, l'època en què estem té molta incidència en els productes que mengem i ara comencem una nova estació. Hem volgut mirar quin dia i a quina hora comença la tardor el 2026.
1: Aquest estiu ha sigut tan llarg, intens i calorós que moltes vegades ens preguntem quan arribarà la tardor. Doncs la tardor ja ha arribat. O sigui, aquest setembre ja ha començat la tardor.
0: Ja hi som.
1: Tot i que no ho sembla gaire.
0: Exacte.
1: I és la tardor astronòmica de Barcelona, és l'equinòcidi de tardor, que enguany comença el dimecres 23 de setembre, això ja és l'equinoci, a les 2:05 de la nit.
0: Molt bé.
1: Segons els càlculs de l'Observatori d'Astronomia Nacional i l'Institut Geogràfic Nacional. I serà aleshores quan ja podrem dir benvinguda tardor.
0: Benvinguda.
1: Esperem que ho puguem dir també meteorològicament.
0: Esperem.
1: Després d'aquesta petita explicació astronòmica, us direm que al setembre comença el que la medicina tradicional xinesa anomena cinquena estació, que es troba entre l'estiu i la tardor, i en la qual preparem el cos per entrar als mesos del fred. Per això la Terra ens ofereix les primeres carbasses i moniatos perquè ens anem habituant a la fresca, a escalfar el cos. I per això la Terra... Ja ho he dit. També comença a ser més limitada l'oferta de fruites tan abundants en l'estiu. I el color taronja que comença a agafar molt predomini en aquestes dates. És una característica del color taronja és la seva capacitat de relaxar i el sistema nerviós.
0: Perfecte. Durant el setembre encara tenim molta varietat de productes, ja que encara n'hi ha que són més propis de l'estiu. Trobarem bledes, albergínies, carbassó, ceba, mongeta tendra, remolatxa, raves, cogombra, pebrots verds i vermells, carbassa i tomàquet. De fruites tenim aguacats, gerds, mores, figues, magranes, raïm, poma, pera, meló, préssec, plàtan i llimona. Com que estem a les portes de la festa major, ens faràs algun plat especial?
1: Doncs ja que veu dir que millor féssim una cosa de festa major,
0: clar que sí.
1: Doncs farem una cosa que serveixi per un entrant de la festa i després diré si volem acompanyar-lo ja del segon plat, perquè és una mica contundent, o sigui
0: que pot ser un primer o pot ser
1: pot
0: un
1: ser, o
0: plat
1: pot ser
0: únic.
1: Plat únic. El que passa que per la festa major jo posaria com més ració, més petita, i llavors fer-ho servir d'entrant.
0: O una mica de barbotet, pica-pica, i això, no? Tampoc?
1: No. Seria prou menjar
0: no,
1: de festa major.
0: No, la
1: canxi d'ena. Es tractaria aquí de fer aquest primer entrant, i després fer com un peix al... Jo proposo un peix al forn, que pot ser un lluç, un llobarro, que ja, ho tenia per més tard, però és igual, ja t'ho explico ara. O sigui, fer aquest plat que té consistència de sàcia bastant, una cosa més lleugera de segon plat.
0: Resumides cuentes que es vols fer menjar per la festa major.
1: Exacte.
0: I quin és el que els portes? Què és? Què és?
1: Doncs mira, jo no sé si dir-li un braç de gitano o un pastís... De tonyina i gambes.
0: Ai, que bo.
1: I té l'avantatge al ser la festa major, com sempre diem, que estem fins l'últim moment pel carrer,
0: voltant
1: i això, que el pots deixar preparat abans de marxar i després arribar i només et queda servir-lo.
0: Perfecte.
1: I inclús el peix al forn també pots deixar-lo ja tot a punt, les verdures, després ja en parlarem una mica, posar les verdures al forn que es coguin i després
0: quan
1: arribes
0: al moment ja quasi
1: bé. En el moment que menges el primer pots estar coent el segon, perquè un lluç al forn o un llobarro o...
0: Sí, sí, durada, sí, el que sigui.
1: Una durada, això es cou molt ràpid.
0: Sí, és veritat. Doncs vinga, som-hi.
1: Doncs mira, ara l'ingredients és... Us faig... això es fa amb pa de motlle d'aquest que no té crosta. Vale. I llavors jo agafo el paquet sencer i el faig servir tot.
0: Vale.
1: I surt una peça gran, que pot ser per quatre, si em fas racions... És que això ja depèn de la... Clar, nosaltres tenim menys gana i en menys passem. Llavors, aquest et dona per quatre o sis persones, ben bé.
0: Molt bé.
1: Amb una ració correcta.
0: Perfecte.
1: Per fer-ho, apunteu si teniu un boli.
0: Sí, apuntem.
1: Pa de motlle sense crosta. El pa de molla que faig servir jo, en aquest cas, és el de farina de camut, perquè és més consistent, i si no, a vegades aquests molles, vull dir, aquests braços de gitano o pastissos fets amb pa de molla, el pa de molla, com que l'hem d'amorosir, que pot quedar massa tot. I el pa de camut li dona una consistència que tens tots els sabors i el pa manté una categoria de pa.
0: Sí, correcte.
1: I va molt bé.
0: Vale.
1: Necessitarem, com he dit, el pa de molla de crosta de camut, 6 ous,
0: d'acord,
1: 500 grams o mig quilo de gamba vermella, uns 200 grams de tonyina ja escorreguda, o sigui, de tonyina, no la llauna que sigui de 200,
0: vale.
1: Pebrot de piquillo, olives farcides d'anxoa, anxova. Un gradall, 3 tomàquets de pera madurs,
0: perfecte.
1: 3 tomàquets, unes fulles d'enciam, un aguacat, oli verge extra, la primera premsada en fred.
0: Faltava això,
1: ara ja ho escurso, però ho recordo per...
0: Ja, ens ho sabem de memòria, eh?
1: Vinagre de poma
0: i sal. Perfecte. Ara la
1: preparació. I ara començarem a preparar-ho.
0: Aviam, comencem.
1: Primer farem amb un dels ous que teníem, farem una maionesa amb un punt d'all.
0: Vale.
1: No molt, però un puntet d'all, que tinc un puntet de gustet d'all, li dona, va molt bé.
0: Vale.
1: I li posarem l'oli, això no cal explicar-ho, crec jo.
0: No,
1: l'ou, l'oli i l'all, la sal i el mini pimer.
0: Sí, perquè antigament que es feia així l'allioli...
1: Sí, allò de... l'allioli no, perquè a més un allioli seria molt
0: massa
1: potent.
0: Massa fort.
1: Perquè l'allioli és allioli.
0: Allioli.
1: O sigui, han de ser una maionesa.
0: Perfecte.
1: Aleshores, començarem passant per la paella també les gambes, prèviament salades, amb un ratget d'oli.
0: Bueno.
1: Les courem uns 2 minuts per banda, que ja queden bé,
0: val,
1: i les guardarem.
0: Perfecte.
1: Després pelarem els tomàquets amb un pelador d'aquests que són...
0: Que fan,
1: pots pelar el tomàquet, i li traurem les llavors de dintre, i val, el tallarem a trossets i el posarem en un vas per triturar-ho.
0: Perfecte.
1: I afegirem la tonyina escorreguda i un punt de sal pel tomàquet. La tonyina em porta, però jo és que tinc un costum de que li vaig posant puntets. Hi ha gent que ho sala tot al final i és diferent. Jo li poso els puntets a les coses que no entenen,
0: vale,
1: en cada moment que la poso.
0: Vale.
1: Aleshores, el tomàquet un puntet de sal i tot això que tenim en el vas ho triturarem. Un cop triturat hi posarem maionesa, reservant-ne una miqueta per acabar de muntar després
0: al final
1: el pastís.
0: Perfecte.
1: Seguidament pelarem les gambes, que ja se'ns hauran refredat i anirà més còmode per pelar-les, i els caps els posem en un bol,
0: vale,
1: caps i cues els posem en un bol.
0: Vale.
1: I les altres, totes les altres gambes les tallem a deuets petitons.
0: Perfecte.
1: I deixem unes 4 gambes així com per adornar.
0: Pel final.
1: Perfecte. Senceres.
0: Val.
1: Els caps que hem posat en el bol els aixafarem amb una mà de morter amb oli. Posem un bon raig d'oli, però bon raig d'oli, perquè l'haurem de fer servir aquest oli.
0: Vale.
1: I també es pot donar-li amb el minipimer un rum-rum perquè deixi anar més tot el suc als caps.
0: Ja, bueno.
1: Vale, això vale. De gust de cadascú, però li dona més sabor. O sigui, aquí es tracta de donar-li sabor a l'oli.
0: Vale, vale.
1: Bueno, sabor, gust.
0: Gust.
1: És
0: sí,
1: que a vegades
0: sí, sí.
1: Tenim uns castellanismes que ja ens venen.
0: Això és normal.
1: Triturem bé això i aquest oli el deixarem reposar. Després, al cap d'una estona, el colarem amb un colador d'aquests ben petitons, com de cafè amb llet.
0: Clar.
1: I anirem així traient tot, que ens quedi tota la pallofa en un costat i l'oli al mompotet.
0: Perfecte.
1: Vale? A veure, ja m'he perdut on estava.
0: Ara tallarem.
1: Llavors ens agafarem els ous.
0: Els pebrots.
1: Els pebrots de piquillo, això. Dels pebrots de piquillo en farem uns... És per posar una miqueta en tot el pastís, en cada pis del pastís.
0: Per adornar-ho una miqueta.
1: Sí, en talles 4 o així, ja crec que ja estarà bé.
0: Llargadet.
1: Fas tiretes i quadrets. No, perquè després guardarem unes tires per adornar a sobre. Però per posar dintre farem uns quadradets petits del pebrot del piquillo.
0: Perfecte.
1: Els guardarem.
0: Estàs
1: també
0: fent una obra d'art, eh?
1: Sí. Després pelem els ous i els reservem i també tallem per la meitat unes olives farcides.
0: Tot, vale.
1: Dels ous en farem una part per dintre, per sobre per adornar i una altra per fer amb rodanxes.
0: Vale.
1: Per tant, de moment no li fem res als ous, els guardem pelats i ja està.
0: D'acord.
1: Llavors, ara sí que comencem. Hem d'agafar una bandeja, una safata gran,
0: vale,
1: plana, que no tingui rebaves per a l'hora de tallar-ho, que ens vagi bé poder tallar fins al final.
0: Tota plana.
1: Pensem que això anirà a sobre d'una... ha d'anar que puguem tallar-li després, quan estem a la taula, les porcions.
0: D'acord.
1: Perquè es feu una idea, eh?
0: Sí, sí.
1: Aleshores, agafem aquesta safata i a sobre llavors agafem 3 llesques d'aquest pa.
0: Vale.
1: És un pa quadrat.
0: Sí.
1: Hi ha un pa de motlla que és peça sencera, però és el que et deia. És un pa de motlla que és molt tou.
0: Massa.
1: I jo, per mi, queda llavors massa mullat. O sigui, massa mullat no és bo tampoc.
0: O sigui, 3 llesques...
1: 3 llesques
0: juntes.
1: Que les acabalca una a l'altra...
0: Sí, que quedarà tot junt.
1: Que poses una sobre de l'altra, penseu que no té crosta, eh?
0: Vale, vale, vale.
1: La poses una sobre l'altra, llavors amb un corró l'apretes...
0: Vale.
1: Perquè s'enganxi una miqueta a les 3 peces.
0: Vale.
1: I la poses tota la... que serà com un rectangle a sobre de la safata.
0: De la safata.
1: Aleshores, agafes un pinzell i pintes amb l'oli aquest que hem fet de gamba, pintes tot aquest pa, ben pintat de l'oli de la gamba.
0: Sí.
1: Agafes la massa que hem triturat del tomàquet, la tonyina i la maionesa i li poses una bona capa a sobre, com si estiguessis untant paté.
0: Vale.
1: Però que no sigui allò una tireta, no? Que sigui un bon tronc,
0: una consistent.
1: Ja. Vale. Després agafarem els pebrots de piquillo i posarem els trossets per sobre i de les gambes que hem tallat hem de comptar amb que fem 3 partions i en posem en aquest davant també gambes aquí sobre.
0: Trossets per aquí. Dels que hem tallat.
1: Vale. Exacte. Aleshores, agafem 3 llesques més i tornem a fer la mateixa operació. Ajuntar-la les puntes ajuntades i posat a sobre. Tornem a pintar. Tornem a posar la massa de la tonyina i el tomàquet i la maionesa,
0: i altra vegada
1: el piquillo, les gambes i una altra capa.
0: Vale. O sigui que al final hi haurà, clar...
1: 3 capes. T'he de dir que jo vaig al paquet que ja em serveix per fer 3 capes. Llavors...
0: En dues ja quedaria bé, no?
1: Sí.
0: En dues que són 4 llesques,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Crec jo, eh?
1: Bueno, no sé. Això depèn... Jo és per no desaprofitar el pa.
0: Ja, vale, vale.
1: Perquè si et sobra alguna cosa d'aquestes, per exemple, jo, com que tot el que ho faig abans, ja ho he fet, però ho torno a fer abans de venir, dia de la setmana, o un diumenge, i el dia 11 de setembre ho vaig fer-ho, i com que érem tres, doncs em va sobrar un tros.
0: Val,
1: aquell tros ens va servir
0: per una altra hora,
1: o sigui, per sopar l'endemà. Vull
0: sí,
1: dir, no,
0: sí, ho poso a la nevera i ja
1: està. Jo ho vaig fer perquè sí, aquest pa, que no té crosta, un cop l'has obert, s'asseca ràpid.
0: Vale.
1: Llavors, com més vagi...
0: Sí.
1: Gastat. Si amb dos creieu que ja en teniu prou,
0: vale,
1: amb dos. Però ja et dic, jo, tota la proporció aquesta em va servir per fer tres capes.
0: Perfecte. Sí,
1: llavors, a la capa de sobre, un cop feta, tornes a untar el pa que t'ha quedat de cara amunt,
0: sí,
1: amb l'oli de la gamba, i després d'aquella maionesa que hem reservat, mm-hmm, li fas tota una pel·lícula per sobre
0: també,
1: i pels costats,
0: vale,
1: perquè et quedi... així...
0: Sí, tot el pastís.
1: Tot el pastís. Pels costats li poses una mica de la maionesa.
0: Sí.
1: Llavors agafes els ous i te'n reserves per aquest pastís. Vaig reservar-me'n dos ous, doncs tres ous o tres ous i mig, potser. Els ratlles
0: vale,
1: a sobre del pastís.
0: Clar,
1: i pels costats, també. Que quedi tot l'ou col·locat pels voltants.
0: Sí,
1: llavors, l'ou que t'has reservat per talles a rodanxes... I a sobre hi ha la decoració, cadascú que la faci com vulgui. Si posen rodanxes d'ou,
0: vale,
1: si posa el pebrot del piquillo,
0: també,
1: si posen olives farcides,
0: i
1: si posa les gambes senceres que hem guardat.
0: Perfecte.
1: I aquí veus tot el que té aquell pastís
0: sí.
1: A sobre. I després tu... Aleshores, per acompanyar-ho, perquè no sigui tan d'això, tan feixuc, perquè, clar, pa, no deixa... Però la veritat és que queda molt amorosit i no tou.
0: Un pastís.
1: Queda un pastís molt amorosit.
0: Com un braç de gitano, per això deies braç de gitano.
1: I després agafo l'enciam,
0: vale,
1: el tallo a trossets de juliana,
0: uh-huh,
1: amb una miqueta d'aguacat, també petit,
0: sí.
1: I amb un bol ho maneixes amb oli, vinagre i sal,
0: sí,
1: però ho maneixes a part, llavors quan ja està amanit, pots posar-lo pel voltant,
0: i et queda un braç... Perquè quedi una miqueta verdet, amb el contrast
1: també,
0: de colors.
1: I per menjar...
0: Per menjar també.
1: Fa
0: I
1: un contrast molt maco entre els colors. Després, per menjar també, t'ajuda a menjar-lo amb l'enciam.
0: Queda molt xulo, eh? Ja t'ho dic, és una obra d'art, eh?
1: No,
0: i a més, escolta...
1: No, és una mica entretingut de fer, la veritat.
0: Sí.
1: Però com que et permet, quan et lleves el dematí, abans de sortir al carrer, fer-ho... A més, pots tenir moltes coses ja a punt, per exemple,
0: els ous fets,
1: les gambes fregides, però es poden assecar. Jo les gambes les faria el mateix dematí.
0: Sí, tampoc no costa res.
1: És un moment. I no és tant, és qüestió d'anar aquí...
0: Res, els ous i tenir-ho tot allà.
1: I tenir-ho tot a punt,
0: clar,
1: tot ho prepares,
0: tu
1: tens tot a punt i pam, i vas muntant.
0: Sí.
1: I això ho pots deixar a la nevera. Jo inclús vaig comprar una cosa que... Un tàper que és gros per portar pastissos,
0: sí,
1: que té la xura aquesta allargada, que per posar-la en allà va estupendo,
0: sí.
1: Tapat així. Si no, doncs el tapes amb algú perquè no s'assequi mentre el tens a la nevera.
0: Vale, està bé.
1: I bueno, vaig dir el que dèiem, el peix. El peix, el que he dit abans, de això ho pots acompanyar amb un peix al forn, que agafes talles, que això sí que ho pots tenir preparat del dia abans, inclús el que és el pebrot, tomàquet i ceba, fas un llit de pebrot, tomàquet i ceba, el poses al forn a coure i després
0: Som
1: el deixes ja cuit, i quan el peix aquest es cou en 8 minuts,
0: sí, això
1: és
0: dic, 10
1: posar-lo
0: minuts,
1: a l'últim moment, posar el peix al forn i posar-li una miqueta de sal i pebre per sobre,
0: sí.
1: I ja està.
0: Ja està.
1: I tens un dinar que està bé, jo penso que queda molt bé per la festa major.
0: Oh, i tant.
1: I que tingueu bona salut.
0: Gràcies, doncs escolta, igualment, eh? Aviam, ara passarem a les propietats nutricionals d'aquest plat. Aquest pastís d'ingredients mariners i vegetals és una opció molt densa nutricionalment, rica en proteïnes d'alt valor biològic i greixos saludables, amb una aportació moderada d'hidrats de carboni complexes. Propietats nutricionals destacades. Proteïnes d'alta qualitat. Els ous, les gambes vermelles i la tonyina aporten una gran quantitat de proteïna completa, essencial per al manteniment i reparació muscular, i més d'oferir un alt efecte efecte de sacietat, o sigui, d'omple. Sí. Greixos saludables, cardio saludables, omega 3, la tonyina i les anxoes de les olives ajuden a reduir la inflamació i a protegir la salut cardiovascular. Àcid oleic monoinsaturat, l'oli d'oliva verge extra aporta antioxidants, polifenols i vitamina E igual que les olives. Hidrats de carboni de digestió lenta. El pa de molla de camut, un blat ancestral, aporta carbohidrats més fàcils de digerir que el blat comú, juntament amb fibra i minerals com el seleni, el magnesi i el zinc. Antioxidants i vitamines, licopè i vitamina C, aportats pels tomàquets de pera i els pebrots de piquillo, excel·lents per al sistema immunitari i la salut de la pell. Astaxantina, el pigment natural que dona el color vermell a les gambes, és un potent antioxidant. Minerals i salut digestiva, l'all aporta compostos d'eufrec, alicina, amb propietats antibacterianes, mentre que l'enciam i el vinagre de poma ajuden a la digestió global del plat.
1: Té un plat completíssim.
0: Ja t'ho dic, que aquí està tot, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que amb aquest plat tinc prou. I postres. Ai, que bo. Digues, digues.
1: També s'ha de tenir en compte el sodi. Les olives farcides d'anxova i la tonyina en conserva i la sal que afegeixen a nivell de sodi elevat. Si busques una versió més baixa en sal, pots netejar les olives una miqueta per aigua, perquè pel sodi. Bueno, pel que tingui problemes amb la sal, les passa una mica, li donarem el permís de que les passi una mica per aigua.
0: Bueno.
1: En conjunt, com hem dit, és un plat complet i equilibrat, ja que cobreix perfectament les tres macronutrients principals, la proteïna d'alt valor biològic, el marisc, el peix i els ous, el greix saludable, l'oli d'oliva, la tonyina i les olives, els carbohidrats complexos, el pa de camut, i acompanyat de l'enciam i l'aguacat, augmenta la qualitat, millora la digestió i el volum de fibra.
0: Doncs escolta, jo crec que ja està fantàstic i la mar de bé, eh? Així és que, bueno, com ja saps, cada vegada que ens fas una recepta ens portes una dita sobre algun dels ingredients. Quina ens portes avui?
1: Doncs mira, una dita que no parla de cap dels ingredients concrets, però que ara està molt en boga, el que diuen. Està muy de boga.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el gran problema que tenim la gent gran, per exemple, és la pèrdua de musculitat. I en aquest cas és una dita que diu que per fer muscularitat, o sigui, muscle, cal proteïna a voluntat.
0: Ah!
1: Sí. Està buscat antigues i m'ha sortit aquesta moderna, dic, pues aquesta.
0: No, perquè sí que és cert, això és veritat, que
1: és veritat que si vas perdent... Perquè perdem l'hàbit de menjar més proteïna. I la proteïna, quan per la musculatura, va molt bé.
0: I potser falta més exercici...
1: Però a part de l'exercici...
0: També.
1: Que també pots fer exercicis de musculació,
0: també.
1: Que això també és convenient fer-ho,
0: sí, sí.
1: Però que l'alimentació tingui proteïna quan ja tens una edat.
0: Perfecte, perfecte. Bueno, ja saps, també ens agrada quan acomiadem l'entrevista dedicar-vos una cançó que us agradi, així que quina cançó t'agradaria que et poséssim?
1: Doncs, com és Festa Major, m'heu fet fer recepta de Festa Major... Pues posarem la cançó de És Festa Major.
0: Molt bé.
1: Que es posa quan hi ha l'entrada de la festa. Espera que no, com, ara no surt com
0: bueno, es diu. Perfecte, doncs vinga, ara te la posem, Mercè. I moltíssimes gràcies i que passem tots molt bona Festa Major, eh?
1: Bona Festa Major a tothom.
0: Molt bé, vinga, la posem.

0: Els tallers que s'ofereixen des de PICAM són gratuïts per a pacients oncològics, hematològics i persones sòcies de PICAM, que amb la quota de 50 euros l'any podeu gaudir de tots els tallers. Al Casal Cívic de Molins de Rei, Riera Bonet, fem tall i confecció els dilluns i divendres, taller de memòria i musicoteràpies divendres a la tarda, banc de perruques, que les deixem gratuïtament. També fem marxa nòrdica a Molins de Rei els divendres al matí. Bueno, ara aquest temps no, perquè està tancat per la peste porcina africana, eh? De moment en suspens, però bueno, si no ho fem sempre. Exercici aquàtic, també fem els dimecres al matí a la piscina municipal per la prevenció i recuperació de l'infedema. I també tenim un servei d'assessorament gratuït per a pacients oncològics, hematològics, sobre tipus de perruques, com que es poden comprar, com han de ser, barrets, mocadors, maquillatge, cosmètica, i aleshores són a convenir. I per inscripcions als tallers i activitats, així com per informació al banc de perruques, podeu enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que és el 672-021-403. I també vull dir-vos-a, volem dir-vos-a, que amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre d'aquest any, la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, concretament l'agent 078 José Pulido, ha fet un pegat molt maco per PICAM. I a més posa un escut que protegeix, una casa que uneix. I això es podran comprar en el Casal Cívic de la Riera Bonet els divendres per la tarda. El preu són de 5 euros i l'aportació serà íntegra per a PICAM. Fins aquí el programa d'avui. Agrair a la Mercè Sallés la seva recepta saludable de festa major, que sembla que serà boníssima, per el que ha explicat, ja m'agafen ganes. I rebé una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa, la Marisa, la Eli, que està en el control de so, i, com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana i molt bona festa major. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia aproximadament durant una hora en el que intentaré compartir amb totes vosaltres músiques amb veus de dona. Veus de dones que canten, que composen, que fan arranjaments, que produeixen. I avui, sense voler-lo o de manera inconscient, m'ha sortit que tenim un inici de programa molt, molt porteños de Buenos Aires, Argentina en general, però els tres primers grups són de Buenos Aires. Començaré amb Mugre. Elles són un trio de dones que van començar cantant el 2015. Es formen, com us dic, a Buenos Aires i està format per Jazmín Esquivel, que posa la guitarra i la veu, Mariana Michi, que toca el baix i posa la veu també, i Sofia Nahara Malagrino, que és la que fa la baterista i la veu. Comparteixen un format de guitarres, de basses, lletres molt quotidianes, amb un puntet d'humor i amb un trasfons social molt volgut que sigui així. Somos Profesionales és un àlbum del 2024, és el penúltim, perquè aquest estiu han fet un altre. Curiosament és el tercer disc, el que anomenen com a elles mateixes, que es diu Mugre. Això s'acostuma a fer, les bandes, habitualment, ho fan quan comencen, i al primer disc li posen Mugre. Ja veieu que la meva veu ha pogut passar l'estiu, vacances i demés, però que jo segueixo amb aquesta veu de cigaló mal tirat. Com us deia, què fan amb les guitarres, això, doncs? Un puntet poncarra sí que ho tenen, i suposo que és el que més m'agrada. Tot i que avui us he escollit un tema que és bastant melòdic, i no és que vulgui contradir la seva essència, sinó que m'agrada, és el que dona títol a l'àlbum. Es diu Somos Profesionales. Ja callo, ja sabeu que comença quan comença la nit, que això va de música amb veu de dona, i Mugre són tres dones de Buenos Aires que ho fan superbé.

I seguim a Argentina, ara amb una banda que va començar sent un duet que van crear Juan Inés Gallardo, que era la baixista, i Lucila Estormino, que és qui posava la veu. Han anat afegint gent, ara tenen un noi que toca la guitarra, i és que no em sé el nom, per això no us el dic, no és que no us vulgui dir el nom del guitarrista. Bé, el cas és que fan música també molt, molt canyera. Ja veureu que Doom Chica, que és com es diuen, són una miqueta més canyeres que Mugre. És un àlbum que es diu, el tema que escoltarem està en un àlbum que es diu Super Premium Ultra, i que és del 2024 també, i es titula El Hit. A veure què en penseu.

I sense moure'ns d'Argentina, ara ens anem fins a Bernal, on ens trobem també amb una senyora que és una màster. Ella és multiinstrumentista. És productora, és compositora, ha format part de bandes com La Cosa Nostra, Les Tarades, El Tronador i Lesbian Drama. El seu primer disc, he escollit un tema del seu primer disc en solitari, que m'agrada molt com es diu Hija de Ruta. I bé, doncs trobem el tema que escoltareu de seguida. Es diu Glitter Negro i és que és una màster, Lucy Patané. Ja veureu, barreja d'electrònica i més subgèneres que, bueno, en aquesta nit, així que hem començat molt, molt argentina, no?

I per acabar amb Argentina, avui, aquesta nit, avui, potser no, perquè igual em dona per acabar amb una altra cosa. Bé, el cas és que està Marina Fages, ella també és multiinstrumentista, compositora, artista visual, cantant, molt influenciada pel punk també, pel rock, per l'indie, fa uns arranjaments molt, molt especials i és amb qui, bé, aquest grup de quatre dedicat a l'Argentina, doncs el volia acabar amb ella. Amb Piedra, Marea, Fuego, Marina Fages fa servir com a metàfora doncs forces de la natura, pedres, tempestes, ones que trenquen, per parlar de sentiments, de relacions humanes. I tot això ho fa des del seu àlbum Mi Corazón en Llamas del 2025, i crec que el millor que puc fer és callar i deixar-vos escoltar-la.

és canyera, eh? Us ho he dit. Ara ens anirem d'un salt tiró fins a Brooklyn, on trobem el productor musical fent un projecte, Ellis Ludwig Leone, fent un projecte en el que participa, posant la veu, Ter Gwelyn. És un Sant Fermín, és el nom del grup. No em digueu per què Sant Fermín. Tampoc he volgut remenar gaire. Però bé, el cas és que són un col·lectiu de rock independent i hi ha una cançó que m'agrada especialment que es diu Chic, però no Chic de Chic, amb X. Son Chic vindria a ser com una ressaca, sí? I ho fa servir com a metàfora per parlar del pas d'una relació emocional que fins ara podria ser així mig adolescent i superflua, per començar a pensar en una relació molt més profunda. Així la interpreto jo. Son Chic, Sant Fermín, el quan comença la nit d'avui.

I ara, quan comença la nit, perquè per qui acabi d'arribar, això que escolteu és el quan comença la nit, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, o bé a través d'internet, entrant a la web del programa i remenant entre els podcasts o en l'emissió online. Teniu diferents maneres d'arribar. Doncs bé, ara és el torn de Joy Oladokun. Ella representa la música queer, o està molt, molt enfocada a la música queer, i és, doncs, la gran part de les seves seguidores. Ella és filla de persones d'origen immigrant de Nigèria i fa això, folk, rhythm and blues, ho fa molt suau, molt bonic. Us posaré un tema que també té una versió feta a duet amb Sheryl Crow, que en realitat és la que jo coneixia, però escoltant-la ella sola m'ha agradat molt més. Es diu It Miss the Birds i ens parla sobre anar-te'n d'un lloc on no et sents acceptada i la decisió de buscar la pau en un altre lloc. Parla també del sentiment de pertinença, no? Com et sents quan no sents aquesta sensació. I és un tema preciós. Espero que us agradi. Per cert, des del 2024, i es diu l'àlbum Observations from a Crowded Room, i recordo el tema It Miss the Birds.

I quan arribem a la meitat del programa aproximadament, doncs és el torn de la senyora Cathy Crutchfield en format Wachahachi. No sé si ho pronuncio bé, però m'encanta dir-ho així. Un tema que es diu Can't Do, so, Can't Do Much. Té un puntet bastant country i parla d'honestetat en una relació romàntica. Amor realista, sense un excés de mel ni de romanticisme excessiu, un amor ple de defectes, de dubtes, molt, molt lluny dels contes de fades. Ens parla d'una persona, doncs, que està amb els seus propis problemes i amb la intensitat dels seus sentiments. I bé, doncs, parla d'això, d'una persona normal sentint amor per una altra persona, però d'una manera normal, sense arribar, doncs, això a contes de fades misteriosos i fantàstic. Està dintre d'un àlbum que es diu Saint Cloud, que és del 2020, i és el seu torn ara. Wachahachi.

I ara és el torn de Feist, que feia molt que no l'escoltàvem aquí al programa. És un tema que no sé si el sabré pronunciar bé, ja sabeu que jo me les poso difícils, i ja m'agrada. Es diu Lightning i parla sobre tenir claretat mental, o com a mínim anar a la recerca de aquesta claretat mental, no quedar-nos amb epifanies de rajos luminosos que duren 3 segons i ens marquen la vida, sinó d'anar agafant petitetes llumetes que ens anem trobant pel camí i acabant fent una il·luminària interior, doncs, que pagui la pena, sí? També es podria interpretar, com que formem part de quelcom més gran i que nosaltres som petites coses, però com que no aniré per aquí, sí que us dic que està dintre un àlbum que es diu Multitudes, i realment quan la vaig escoltar la primera vegada em va fer pensar d'una manera molt diferent a la que jo tenia de Feist, perquè ella sempre l'he vist com més naïf, més cantant cançonetes més senzilletes, però aquest In the Lightning és no només profunda en quant a la lletra, sinó la manera estructural, el tema, ja veureu que hi ha uns cops i una electrònica pel mig que sobten força.

I de Canadà amb Face doncs anem on en tornem. Als Estats Units, ara amb Aimé Mann. Ja sabeu que Aimé Mann té una manera molt... És que anava a dir fosca, però no vull fer servir la paraula fosca. Una manera molt introspectiva de mirar les coses. En aquest us he escollit un tema que es diu Momentum, que és de la banda sonora de Magnolia, i parla sobre l'inèrcia de la rutina, la por al canvi, la resistència a enfrontar errors del passat. I bé, doncs, el que pot portar una persona a ser infeliç tota la seva vida, no? Per no... aquesta trampa de la rutina, per no voler trencar. Com us deia, està dintre de la banda sonora del film Magnolia. I Aimé Mann, amb 10 àlbums, si no m'equivoco, deu tenir 10 o... sí, 10 àlbums d'estudi, crec. Magnolia, Momentum, Aimé Mann.

I sense moure'ns dels Estats Units, ens anem amb Mia Folic i un tema que es diu Drugs or People, que parla sobre l'estar sobri, sobre les addiccions, superar les addiccions i la dificultat d'establir relacions personals honestes, sobretot quan hi ha temes de drogues pel mig. Hi ha un moment, hi ha una frase que ella diu a la cançó, que diu I'm trying not to use drugs or people. Diu, estic intentant no fer servir ni drogues ni fer servir a les persones. Doncs bé, això crec jo que resumeix el tema. Té un ritmet bastant simpàtic i inclús ballable. És un tema del seu àlbum Roach, que és de l'any 2023, i crec que no us l'ha posat mai. Ella és cantant, compositora, actriu, ha tingut programes de televisió, però més entre presentadora i part del programa, sí? Vinga, anem a la música, que és el que interessa en Veu de Dona aquí, al quan comença la nit. Drugs or People, Mia Folic.

Quin gran tema aquest que us ha entrat sense demanar permís. El grup eren Hairless Bastards i al capdavant de la formació està Erika Winterstorm, crec que ho he dit bé. Revolution és el tema que heu escoltat. Ja sabeu, sense dones no hi ha revolució. Revolució, perdó. I ella el que ens diu és que la revolució està en la nostra ment. I bé, doncs, és això el que ens ha de quedar claríssim, que si no comencem pel nostre coco, no hi haurà revolució. Amb qui acabarem? Doncs acabarem amb la senyora Sílvia Pérez Cruz, des del seu àlbum Granada, que és del 2014, i on recupera un tema preciós que Maria del Mar Bonet l'any 1970 li va dedicar a la seva mare, que es deia Mercè. Jo no li li dedico a la meva mare, li dedico a una molt, molt, molt bona amiga d'aquelles tantes remors, que es diu Merceditas, i el tema es diu Mercè, i crec que bé, està bé escoltar-lo avui i dedicar-li a la Merceditas. Un petó molt gran a tothom, us espero la setmana vinent si és que voleu ser-hi, i gràcies per fer-me companyia una setmana més.

lluny d'aquells terrats on els gorrions s'estimen i canten. Les monges estenen els pecats del món, estenen els pecats del món. Les monges estenen els pecats del món, estenen els pecats del món.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: Jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: a València, al País Valencià,
1: les circumstàncies actuals, diuen que totes les coses han de sortir a la llum, amb la qual estic totalment d'acord.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant-vos tota una sèrie de novetats discogràfiques. Aquesta setmana recuperem el clàssic. Després d'en Rosent ens traslladarà fins al 1911 amb el Fer Memòria i per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, començarem presentant-vos un primer EP que és del David Schimmel i que es diu After the Crossroads. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Georgia Raised. I walk 61 highway and I give

Doncs el Ty Segall, que acaba de treure disc nou i que es diu Chrome. El Ty Segall, el proper dilluns, si demà passat, estarà aquí a Barcelona tocant el Paral·lel 62. Us el recomanem moltíssim des d'aquí, al Highway 61. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Black Pain i no deixem de presentar noves coses, perquè ara és el torn dels Afghan Wings, que acaben de publicar aquest disc que es diu Soft Control. Us deixem amb Loose Talk.

I aquí, en el Highway 61, que t'estem posant el més nou dels DJ Hawks, que es diu Saturday Park. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Keeping Our Heads Above Water. I tot seguit us deixarem amb el més nou dels The Strokes, que es diu Reality Awaits. Us deixarem amb el tema que es diu Going Shopping i us diem ja que és la darrera de les novetats discogràfiques que us posem per aquesta setmana.

I un dia com avui, de fa 56 anys, en Neil Young publicava aquest àlbum que es diu After the Gold Rush i s'ha convertit en un dels imprescindibles del rock americà. Doncs aquí en el Highway 61, per celebrar, us hem posat aquest Southern Man i tot seguit us deixarem amb un altre veterà, amb el Van Morrison i aquest Somebody Tried to Sell Me a Bridge.

Gaudint aquí en el Highway 61 de la bona música de la Joanna Everett amb aquest One Million Dollars, tot seguit us deixem amb els Eamon i els Wayward Sons amb Too Good To Be True.

0: Avui el Fememòria el dediquem a 1911, un any marcat principalment per la Revolució Mexicana, el que no impedirà que ens fem ressò del que va passar arreu del món durant tot l'any. Comencem el mes de gener a Mònaco, que es va convertir en monarquia constitucional. El dia 1, la llei belga de mineria dictamina 9 hores i mitja de treball diari. El 10 de gener, Estats Units ordena retirada de les seves tropes de Nicaragua i reconeix el nou govern presidit per Juan José Estrada. El dia 3, prop del Manti, a Turquestan rus, un terratrèmol de magnitud 7,7 mata més de 450 persones. El mateix dia, Estats Units va inaugurar la caixa postal d'estalvis. El dia 5, Portugal expulsa els jesuïtes de tots els seus territoris. El dia 6, Rússia i Alemanya pacten la construcció d'una via fèrria que connecti Pèrsia amb la línia Berlín-Bagdad. El dia 13, a Equador, Emilio Estrada és elegit nou president. El 18, Eugene Bieli aterra la coberta de l'USS Pennsylvania, estacionada al port de San Francisco. És la primera vegada que un avió ho fa en un vaixell. El 21 de gener, Alberto I, príncep de Mònaco, inaugura el primer rally de Monte Carlo, que el va guanyar Henry Rougier conduint un Turkay Meri. El 26, els Estats Units i Canadà van ratificar el seu primer acord comercial recíproc. I el dia 30, a Colòmbia, es funda el diari El Tiempo. I al febrer, a Barcelona, es publica l'Almanac dels Noucentistes. I el dia 1, en els molls de Jersey City, a Nova York, esclata una llanxa carregada de dinamita i moren 25 persones i més de 1.000 resten ferides. El dia 2, s'ha dit el primer número del magazín polític alemany Action, Action Die, dirigit per al periodista i crític literari Franz Pienfert. El dia 4, a Argentina, es promulga una llei de propietat literària i artística. El 6, a Prescott, Arizona, es va obrir la primera Yard Davis. El mateix dia, un gran incendi destrueix el centre de Constantinople, a l'actual Istanbul, a Turquia. El dia 7, el Consell Nacional Suís decideix importar carn congelada dels Estats Units per pal·liar l'escassetat alimentària. El dia 8, als Estats Units s'enderroca el president d'Honduras, Miguel Dávila. I el 14, a Barcelona, fa la creació de les primeres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, la d'Història Arqueològica, la de Ciències i la Filològica. El dia 17, el primer vol del correu aeri quasi oficial es produeix quan Fred Wiseman porta tres cartes entre Petaluma i Santa Rosa, a Califòrnia. I el dia següent es produeix el primer vol oficial, a aquest lloc, a l'Alabat, a l'Índia Britànica, quan Henry Peckett, un pilot de 23 anys d'edat, porta 6.600 cartes a Naini, a uns 10 quilòmetres de distància. El dia 20, contrau el matrimoni el torero Rafael Gómez, el Gallo, i la tonadillera Pastora Imperio. El 21 de febrer, a Anglaterra, la Cambra dels Lords perd el seu dret de veto en temes econòmics. El mateix dia, Gustav Mahler dirigeix el seu últim concert, la Versés Elegica. El 22, al carrer Carretes de Madrid, es genera un gran escàndol perquè dues dones es passegen amb faldilla i pantaló. El 24, el Reichstag aprova incrementar gradualment els efectius militars per arribar als 515.000 homes per 1915. El 24 de febrer es produeix la dimissió del primer ministre francès Brian, al qual succeeix Moniz, que rep el suport dels radicals i socialistes. L'1 de març assumeix la seva segona presidència a Uruguai, José Valle i Ordóñez, període en què desenvoluparà una enorme tasca reformista. El dia 3 s'obre a Missouri un cementiri amb sepulcres tant per als soldats de la Unió com pels rebels del Sud. El dia 4, Víctor Basé, de Wisconsin, es converteix primer en diputat socialista dels Estats Units. El dia 16, els Estats Units van enviar 20.000 soldats a la frontera mexicana. El mateix dia, Willis Farnsworth, de Petaluma, Califòrnia, patenta un vestuari que funciona amb monedes. Perdó. El dia 8 de març, Clara Zetkin, líder de l'oficina de la dona del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, va posar en marxa el Dia Internacional de la Dona a Copenhagen, Dinamarca. El 18 de març, Dakota del Nord promulga una llei d'assegurança per als afectats de la calamarsa. El 22, aquí a l'Alemanya, es procedeix a la varada del primer creuer del món propulsat per turbines El Kaiser. Dewey Griffith mostra la primera gran pressa del primer pla al cinema en salvada per al telèfon, que demostra el seu creixement domini de la forma d'utilitzar el cinema. El 25 de març, un incendi a la fàbrica Triangle Silhouettes a Nova York mata 146 treballadors. El 29 de març, l'exèrcit dels Estats Units adopta una nova arma de servei, la pistola Colt calibre 45 ACP, dissenyada per John Browning. El 4 d'abril, Hugh Chalmers, fabricant d'automòbils, suggereix la idea del com es diu, MVP de béisbol, el Most Valuable Player. El 8 d'abril, Heike Kamerlingh Once descobreix el fenomen de la superconductivitat. El 12 d'abril, el primer vol sense escales de Londres a París el fa per Pierre Prier en 3 hores i 56 minuts. El 16 d'abril es crea el departament del Valle del Cauca, en capital Santiago de Cali, Colòmbia. El 30 d'abril, Portugal aprova el sufragi femení. El dia 2 de maig, les tropes franceses ocupen Fes al Vall de Marroc. El 8 de maig, Pancho Villa llança un atac contra les tropes del govern de Ciudad Juárez, sense el permís de Madero. Les tropes del govern es reteixen passats dos dies. El dia 2 de maig, Francisco Ignacio Madero nomena el seu primer gabinet. A l'11, els Estats Units signen un tractat de copyright a Buenos Aires. El 15 de maig, a Torreón, Mèxic, els maderistes assassinen els habitants d'origen xinès que es dedicaven al camp, restaurants, bugaderies i banques. El 15 de maig, seguint la Sherman Antitrust Act, el Tribunal Suprem dels Estats Units dissol l'Standard Oil. El 16, a Jersey, el Regne Unit, troben les restes d'un home de Neandertal. El 21 de maig, el ministre francès de la Guerra, Henri Maurice Bertrand, espectador a l'hipòdrom de Madrid, pateix lesions mortals quan l'aviador Morbais s'estrevella el seu avió contra el públic en intentar enlairar-se. El 21 de maig, a Ciudad Juárez, els rebels de Madero i les tropes governamentals signen un tractat de pau. El 23, a Nova York, es fa inaugurar oficialment la Public Library Main Branch, obra dels arquitectes John Carrer i Thomas Hastings. El 24 de maig, les tropes governamentals mexicanes disparen contra els manifestants anti-Díaz a la Ciutat de Mèxic, matant-ne uns 200. El 25, al mateix Mèxic, el dictador Porfirio Díaz renuncia al poder davant del Congrés. El 26, el Reichstag aprova un projecte de constitució per als territoris d'Alsàcia i Lorena, però el Rheinland no adquireix els drets dels estats confederats alemanys. El mateix dia 26, a Mèxic, el secretari de Relacions Exteriors, Francisco León de Barra, és nomenat president interí. El 29, a Rússia, s'emet una llei agrària que afavoreix la dissolució de la comuna rural. El 30, es corren per primera vegada les 500 miles d'Indianàpolis. Guanya Ray Harrow, continu una velocitat mitjana de 74,59 milles per hora i el vehicle era un Marmon model Wasp, el primer cotxe del món que compta amb mirall retrovisor. El 31 de maig, a Liverpool, a Anglaterra, es vota el Titanic. I el mateix dia, a París, es celebra el primer Congrés Internacional de Normativa Aèria. Per acabar el mateix dia, encara el 31 de maig, al port de Veracruz, el dictador Porfirio Díaz s'embarca a bord del creuer Ipiranga i parteix a l'exili a França. A juny, a París, es crea la companyia Energia Elèctrica de Catalunya, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica aprofitant els recursos hidràulics de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. El 4 de juny, al Capitoli de Roma, Víctor Manuel III inaugura el monument a Víctor Manuel II, en presència de tots els alcaldes del país i els antics combatents de les guerres del ressorgiment. El dia 5, Charles Kettering presenta una patent als Estats Units per un motor d'arrencada elèctric. El 7 de Mèxic, el mateix dia en què Francisco Madero entra triomfalment a la ciutat, es produeix un fort seisme. El dia 10, la reina Wilhelmina d'Holanda obre la casa de Rembrandt a Amsterdam. El 14, a Gran Bretanya es declara una vaga general de marins. El 22, a l'abadia de Westminster, al Regne Unit, es celebra la coronació de Jordi V. El 28, el meteorit Nakhla, provinent de Mart, impacta a la zona d'Alexandria, Egipte. I al mateix dia, un decret general traslada el cercle de Gao del territori militar per integrar-lo a la regió de Tombuctú. El 30 de juny, Domenico Pacini executa una sèrie de mesures d'ionització de l'aigua al golf de Gènova, el que demostra que la radiació més tard reconegut com raigs còsmics no pot ser originada per l'escorça de la Terra. L'1 de juliol, el vaixell de guerra alemany Panther provoca la crisi d'Agadir, que va estar a punt de desencadenar una guerra entre França i Alemanya, el que podria haver ocasionat la Primera Guerra Mundial només 3 anys abans. L'1 de juliol, Canadà treu de les monedes la proclama Dei Gratia. El dia 4, a Nassau, New Hampshire, la temperatura va assolir un màxim de 106 graus Fahrenheit, uns 41 centígrades. A la ciutat de Nova York van morir 146 persones i 600 cavalls. El 10 de juliol esclata el conflicte de la pedrera entre Colòmbia i Perú per la possessió territorial d'una amplíssima zona de la selva de l'Amazones. El 20 de juliol, els generals Henry Wilson i Auguste Duval presenten un nou pla de signes ideat per a l'exèrcit expedicionari britànic en cas de guerra amb Alemanya. El 24 de juliol, a Perú, l'arqueòleg Hiram Wilsgram troba les ruïnes de la ciutat perduda dels Incas, al Machu Picchu. I el 32 de juliol, l'educació a Hongria només es fa en alemany. El 8 d'agost, Francis Holton presenta a l'Oficina de Patents dels Estats Units una patent de pneumàtics sense cambra. El 15, les migracions que es van produir com a conseqüència de la Guerra Civil Colombiana entre el 99 i el 1902 van facilitar a Alonso Ríos la colonització i creació d'Herrera Tolima. El 21 d'agost, un italià anomenat Vincenzo Perugia roba la Gioconda del Museu del Louvre de París. El 24 d'agost, Manuel de Arriaga s'escollida primera presidenta de Portugal. El 29 d'agost, al desert del nord-est de Califòrnia, apareix Ishi, considerat l'últim natiu americà en fer contacte amb els americans europeus. El 8 de setembre, a Barcelona, es celebra el Congrés Fundacional de la Confederació Nacional de Treballadors, la CNT. El 12 de setembre, a Toronto, a l'estat d'Ontario, al Canadà, l'enginyer Fred Starkerson crea el grup empresarial Barcelona Traction Light and Power, amb l'objectiu de desenvolupar la producció d'energia hidroelèctrica a gran escala, aprofitant els recursos hidràulics dels rius catalans. El 17 de setembre, el primer vol transcontinental de Nova York a Pasadena, que s'efectua i va durar 82 hores i 4 minuts. El 19 de setembre, a Cullera, al País Valencià, el jutge Jacobo López de Rueda, l'agutzil i el secretari del jutjat de Sueca van resultar brutalment assassinats per una torba incontrolada dirigida per Joan Jové, el xato de Cuqueta, que va dirigir les operacions de linxament i agarnissament. El 25 de setembre, el vaixell Liberté de l'armada francesa explota a Toulon, causant al voltant de 300 morts a la nau i l'àrea de la badia veïna. El 22 de setembre comença la guerra entre Itàlia i Turquia. L'1 d'octubre, els treballadors de la unitat Dutch Diamond han de complir les jornades de 8 hores. El 4 d'octubre, el primer assessor públic és col·locat a l'estació de metro londinenc d'Elscourt. El 5 d'octubre, les tropes italianes ocupen Trípoli. El 16, Félix Díaz, nebot de Porfirio Díaz, ocupa el port de Veracruz com un signe de rebel·lió contra Madero. El 18 d'octubre, els revolucionaris de Sun Yat-sen deposen la dinastia Manxú a la Xina i proclamen la república. El 24 d'octubre, l'expedició de l'oficial naval i explorador Robert Scott deixa Cap Evans per anar cap al Pol Sud. El 27 d'octubre, Nestor Motion Picture Company de David Horsley obre el primer estudi de cinema a Hollywood. L'1 de novembre, a Líbia, durant la guerra italo-turca, el sostinent Giulio Sgabotti porta a terme el primer bombardeig aeri del món. El dia 3 de novembre, Chevrolet entra oficialment en el mercat d'automòbils en competència amb el model Ford Model T. El 4 de novembre, Dinamarca va posar en marxa el Selandia, el primer gran vaixell dièsel d'alta mar. Ivan Glunsen en va ser l'enginyer. El mateix dia, el Tractat de Berlín va posar fi a la crisi de Gadir entre el Marroc i França. Els va dividir per França protectorat i Espanya com a colònia, igual que el Sahara. A canvi, França va donar a Alemanya el Camerún, que és una part del Congo francès, i Alemanya va cedir el Txad a França. El 5 de novembre, Itàlia s'anexiona el territori libis de Trípoli i la Cirenaica. El 6 de novembre, Francisco Madero assumeix la presidència de Mèxic. El 10, Andrew Carnegie forma la Carnegie Corp per a treballs acadèmics i de caritat. Des del 10 de novembre, l'exèrcit imperial xinès rescata Nanking, convertint-lo en un veritable bany de sang. El 19 de novembre, New York rep la primera transmissió sense fils enviada per Marconi des d'Itàlia. El 20 de novembre, a Múnich, s'estrena pòstuma de Das Lied von der Erde, la cançó de la Terra, de Gustav Mahler. El 21 de novembre, a Mèxic, Emiliano Zapata, sota el lema Reforma, Libertat, Justícia i Llei, proclama el Pla Ayala per restituir la propietat de les terres als camperols. El 1 de desembre, el conseller financer William Morgan Shatter és destituït i expulsat d'Iran per pressions de Rússia. El 12 de desembre, amb motiu de la coronació de Jordi V i la reina Maria com a emperador i emperadriu de l'Índia, es traslada a la capital de l'Índia britànica des de Calcuta a Nova Delhi. El 14 de desembre, l'expedició liderada pel noruec Roald Amundsen és la primera a trepitjar el Pol Sud. El 16 de desembre es consolida la llei de drets d'autor al Regne Unit i es confirma que l'editor ha de disposar una còpia de cada llibre publicat al Regne Unit i els següents 6 centres: la British Museum Library de Londres, la Bodleian Library d'Oxford, Advocates Library d'Edimburg, la National Library of Wales a Aberystwyth, el Trinity College de Dublín i la Cambridge University Library. El 18 de desembre s'inaugura a Múnich la primera exposició de Der Blaue Reiter, el grup de pintors expressionistes format per alemanys i emigrants russos com Vasily Kandinsky. El 29 de desembre, el president del Consell de Ministres del Govern Imperial Xinès, Yuan Shikai, i el govern republicà provisional de Sun Yat-sen fixen la normativa per a la designació d'una assemblea nacional encarregada de vigilar el futur règim. El mateix 29, es restaura la proclama de Gràcia a les monedes del Canadà, que s'havia tret a primers de juliol. El 29 de desembre, Mongòlia s'independitza de la dinastia Qing. I el 31, Marie Curie rep el seu segon Premi Nobel. Bé, anem ara per una miqueta de la cultura de cada setmana i us expliquem els llibres editats al llarg del 1911, que són els següents. L'arbre de la ciència, de Pío Baroja, Les fades del mar, de Frank Baum, El card, d'Arnold Bennett, El diccionari del diable, d'Ambrose Bierce, El centaure, d'Argenton Blackwood, El jardí secret, de Francesco Hodgson Burnett, La innocència del pare Brown, de Chesterton, La caiguda de les deus, de Hugh Clifford, Sota la mirada d'Occident, de Joseph Conrad, Vida eterna, de Maria Gorelli, L'ull d'Osiris, d'Austin Freeman, La soledat sonora, Pastorals, de Juan Ramón Jiménez, El paó blanc, de Dieck Lawrence, El fantasma de l'òpera, de Gaston Leroux, En una pensió alemanya, de Catherine Mansfield, D'Israeli, de Louis Parker, El cau del cuc blanc, de Bram Stoker, El nou Maquiavel, d'H.G. Wells, i La vella terra, de Jean Sinsulavski. I seguim amb els millors films de l'any. L'Inferno, una pel·lícula de terror adaptada del clàssic de la divina comèdia de Dante Alighieri, La lletra escarlata, protagonitzada per King Bach o Timothy Leung, La filla del Pachà, dirigida per Francis Box i protagonitzada per William Gafford, La llei superior, protagonitzada per William Gafford també i James Clut, Salvada pel telèfon, dirigida per Dewey Griffith, protagonitzada per Blanche Sweet, Història de dues ciutats, dirigida per William Humphrey i basada en la novel·la de Charles Dickens, Little Nemo, un film de dibuixos animats de Winston McKay, Les aventures del baró Munchausen, dirigida per George Méliès, David Copperfield, amb el George Nicol com a director, La fletxa negra, protagonitzada per Charles Horger, La defensa de Sebastopol, la primera pel·lícula feta a l'imperi rus, El subductor de ferrocarrils, amb William Garwood, Marguerite Snow i William Russell, i La sacerdotessa budista, amb Marguerite Snow com a sacerdotessa. I acabem amb les cançons i els intèrprets que més es van escoltar aquell any. Moonlight By, d'American Quartet, Any Old Iron, de Harry Champion, Don't Bind the Old Mill Stream, d'Arthur Clough, Alexander Ragtime Band, d'Arthur Collins i G. Byron, Perfect Day, de Cecil Fanning, Any Little, That's a Nice Little Girl, Is the Right, de Ada Jones, Running in the Gloaming, de Harry Lauder, I'm Falling in Love with Someone, de John McCormack, Oh You Beautiful Doll, de Biddy Murray, Through You Light of Mr. Moon Man, de Jack Norwood i Nora Bates, Mother McCree, de Willa Oakland, I Want a Girl Like the Girl That Married that Perles, dels Perles Quartet, Com Josephine, In My Flying Machine, de Blanche Rain, I Love the Name of Mary, de Walton Brunt, i per acabar, Some of the Days, de Sophie Tucker, que sona així de bé.
1: Life is a book, so they say, of records on each page. I turned my first leaf when I went upon the stage. The road was rough and it was tough, especially for a girl alone. Heartache, sighing, nights of crying. For my folks at home, why I remember. Way back when, I was a young Connecticut lass. I was just as green as grass, had lots of nerve, no class. And the men I met then, they were some sweet bunch. Said a star they'd make me. Right away they tried to date me, but I had a Yiddish hunch. Then there came a day for a job with pay. I wondered if I'd make it. Only 20 beans, but when you're broke it seems a fortune, and you take it. And then there came along one fine song.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Molins.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició 25 fins al número 1 i en el número 25 trobem els Kula Shaker amb aquest àlbum que es diu Worms Lair. Tot seguit us deixarem amb aquest Lucky Number.

In el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Hem començat per la posició 25, on trobem els Kula Shaker amb Gunslayer. Hem pujat posicions a la 24, trobem el Willie Nile amb The Great Yellow Light. A la 23, la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest Wreck. Tot seguit pujarem més posicions. A la 22, trobem el Ringo Starr amb Long Long Road. A la 21, el Marcus Kingbang amb Darling Blue. I a la posició 20, l'australiana Courtney Barnett amb Creature of Habit. Tot seguit aquí us deixem amb Sugar Plum.

0: with your swim thoughts still wet. So let me
1: doncs aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens havíem quedat a la posició 20 amb la Courtney Barnett i Creature of Habit. Hem pujat més posicions. A la 19 està Luke Winslow amb Quest of Light. A la 18 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Estem gaudint d'aquest Plastic Cigarette. Pujarem més posicions. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia's Been Good to Me. A la 16 els Cordobas amb Back to Life. I a la 15 el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes. Tot seguit us deixem amb aquest Back to Beginning.

Ens trobem ja en l'equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 15 amb el Robert John and the Wreck i l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Hem pujat més posicions. A la 14 trobem els Whiskey Myers amb Womb Rock Thunder. A la 13 el Willie Nelson amb Dream Chaser. A la 12 els Weezer amb Weezer The Gold Album. I a la 11 estan els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. I tot seguit pujarem una posició més. A la 10 estan els The Black Keys amb Pitches. Us deixem amb You Got To Lose.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 10 amb els The Black Keys, Bitches. Hem pujat més posicions a la 8, està el Tom Morello amb Everyone's Gets Everything They Want. A la 8 estan els canadencs The Sheepdogs amb Keep Out of the Storm i a la 7 trobem a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. Estem escoltant aquest tema que es diu Freedom Speaks. Pujarem més posicions. A la 6 està el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway i a la 5 estan els Alabama Shakes amb Must Be Dreaming. Tot seguit sona American Dream.

I aquí, en el Highway 61, que ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, ens trobem concretament en la posició 4, on està el Beck amb l'àlbum Right Lonesome. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. I tot seguit pujarem una posició més. A la 3 estan els de Black Crowes, amb A Pound of Feathers sonarà Cruel Streak.

i el Jack White, que ocupa la posició número 2 de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, la llista del Highway 61, amb aquest àlbum que es diu Frozen Charlotte. Estem gaudint d'aquest tema que es diu Thick Steve. Tot seguit us deixarem amb el número 1, que són els The Rolling Stones amb Foreign Tongues, i us deixarem amb aquesta cançó que es diu Rock and Twisted, i posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos farem un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. El clàssic aquesta setmana l'hem dedicat al Neil Young. En Roger ens ha traslladat fins al 1911 amb el Fer Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda aquí en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Està tot un ple com sempre. Bye, bye. I kneel down in my knee. I live in for my baby, don't even know.

0: I think I might.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.